Juliet says, hey, it's Romeo. He nearly gave me a heart attack.

mystery.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local. Tot seguit farem un recull d'entrevistes, notícies i reportatges tant de l'àmbit de la política local, la societat, la cultura o els esports. Fem aquest repàs a l'actualitat municipal als pròxims minuts.
2: El temps.
3: Bon dia, el temps d'avui es presenta estable, dominat pel sol, sobretot al migdia, però amb intervals de núvols baixos que seran més abundants fins a mig matí i a partir de mitja tarda. La temperatura aquesta nit encara ha pujat una miqueta més i ha estat per sobre dels 25, fins i tot fregant els 26 de mínima, mentre que la màxima avui no pujarà tant i no passarà els 31 a 32, tot i que com que la humitat serà molt alta i la xafogor molt intensa, aquesta mínima baixada no es notarà amb una humitat molt alta i molta xafogor. Ben feble de gregal ara a primera hora del matí, però girant a xaloc amb cols moderats o una mica forts al centre del dia i fent que la mar hi hagi marejol.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: El govern d'Unitat Cubellenca, el PSC i Cubelles en Comú ha rebutjat establir cap ple sobre l'estat del municipi. L'oposició ha aprofitat la sessió extraordinària en què s'ha presentat aquest acord per expressar també múltiples crítiques al mandat, reclamar més debat i transparència sobre la gestió municipal. El conjunt de l'oposició, formada per Vox, Junts per Cubelles, Esquerra, ha presentat aquest dimecres en un ple extraordinari una proposta per establir un ple cada any per debatre sobre l'estat del municipi. La iniciativa ha rebut els 10 vots en contra de la majoria formada per l'executiu local d'Unitat Cubellenca, el PSC i Cubelles en Comú. Tot i aquest rebuig, l'executiu local ha obert la porta a parlar d'aquesta qüestió, d'aquests plens sobre l'estat del municipi, dins de la modificació del reglament orgànic municipal, el ROM, una modificació que ja estaria en marxa. El regidor de Transparència, Arturo Carrillo, és qui ha exposat el punt de vista del govern municipal i ha justificat així el seu vot en contra.
4: Els recordo que fa pocs mesos vam fer un ple per fer el nou ROM que volem aplicar a partir de la legislatura següent, que aquesta és la funció. Aquest govern va aprovar aquesta modificació del ROM, està pendent de convocar la taula amb tots els partits

0: de la consistori per tal de tirar endavant aquest nou ROM. S'està treballant en un esborrany de ROM des de serveis jurídics, que la secretaria també ho pot verificar. Una vegada tinguem aquest esborrany, el que farem és convocar aquesta taula, i crec que aquest punt, que és convocar un ple line, el que s'està demanant és modificar el ROM, que ara mateix no està incorporat, i això s'hauria d'incorporar al ROM. Jo els diria que aquest debat d'incorporar aquest ple extraordinari o no, el fem a la taula ciutadana, a la taula que farem amb govern i oposició, per modificar aquest ROM.
1: Per la seva banda, els grups de l'oposició han defensat un ple d'aquestes característiques com el que han proposat aquest dimecres. El regidor de Vox, Jorge Mena, considera que un ple sobre l'estat del municipi també seria una oportunitat pel mateix govern local per explicar-se.
2: Queremos defender este tipo de plenos de estado del municipio porque creemos que son sanos y positivos para toda la población de Cubellas, por una cuestión ya no solo de transparencia, sino porque al final nosotros, todos los grupos municipales, estamos representando los puntos de vista de todos los cubellenses, incluido el propio gobierno. Entonces, esto ya no es simplemente una cuestión de fiscalización o intercambio de ideas que podamos tener entre oposición y gobierno, sino que también debería ser una oportunidad precisamente del gobierno de poder defender su gestión. Entonces, no se tomen esto como un ataque y les pedimos que voten a favor para que una vez al año podamos simplemente intercambiar ideas sobre cómo está yendo la gestión del gobierno.
1: Des de Junts per Cubelles, Robert Monzonis ha aprofitat la seva intervenció per enumerar unes quantes qüestions que considera que no s'estan tractant en prou profunditat en els plens municipals i que, per tant, es podrien debatre en sessions com la que han proposat des de l'oposició.
3: I és tota aquesta llista de qüestions i problemàtiques les que hauríem d'estar abordant i debatent en aquests plens municipals. I com això, vostès no és possible, defensem un ple sobre l'estat del municipi, com tenen Vilanova i la Geltrú o Sitges, on podem abordar les qüestions de fons que ens preocupen els cubellencs i cubellenques.
1: En el mateix sentit, Dani Pérez, regidor de la CUP, ha reclamat un esforç al govern local per donar més explicacions sobre les seves accions, sobretot les més dubtoses.
4: És molt trist que davant d'una proposta destinada a fomentar la transparència i la rendició de comptes, alguns prefereixin desacreditar-la parlant de dietes en lloc de parlar del contingut del debat. Si algú creu que la preocupació dels grups municipals és una assistència econòmica, aleshores potser està demostrant quina és la seva manera d'entendre la política. Nosaltres hem demanat aquest ple perquè volem respostes, perquè volem informació, perquè volem que la ciutadania conegui la realitat del municipi i perquè creiem que els veïns i veïnes mereixen molt més que propaganda i titulars.
1: Els portaveus dels grups de l'oposició, més enllà de defensar aquest acord d'establir un ple anual sobre l'estat del municipi, també han aprofitat aquesta mateixa sessió extraordinària per oferir la seva visió crítica d'aquest mandat 2023-2027. Tal com han fet, per exemple, en tota la seva intervenció, Esther Soler, d'Esquerra Republicana, i Juana Navarrete, del Partit Popular. Sentim uns fragments de les seves intervencions.
5: Es mostra realment que durant 2 anys vostès no han tingut pressupost. Han buscat mil i una excusa. Al final, els problemes de personal, la intervenció, corresponien al final del 25 i ho justificaven al final del 25. Però ja al final del 24, ja al començament del 25, ja al juny del 25, no ho sabem. Sempre van acusar el mateix. Potser és que no s'han posat d'acord, no ho sé, ni tampoc crec que sigui aquest l'objecte. No? Vostès estan aquí per governar i per donar solucions a la població. I el que queda molt palès és que és impossible que tinguem tanta degradació.
6: I també me sorprende que este año pues, un municipio como el nuestro, costero, que no tengamos chiringuitos. ¿Qué ha pasado con las concesiones de los chiringuitos? Porque todos los vecinos de al lado, todos Vilanova, Cuní, todos los municipios playeros tienen y nosotros no tenemos. Entonces son un montón de temas que afectan al ciudadano en su día a día y que entre todos hemos de intentar solucionarlo. Y insisto, los problemas están para solucionarlos, no para encallarse en tal, tal, y esto ya se ha hecho, no, vamos a ver, estamos viendo que no está funcionando, pues señores, intentemos buscar soluciones.
1: El ple extraordinari, celebrat aquest dimecres al matí, ha tingut una durada aproximada d'uns 3/4 d'hora i es pot recuperar en qualsevol moment al portal radiocubelles.cat. El ple es tornarà a reunir previsiblement aquest dimarts que ve, dia 21 de juliol, quan, en teoria, s'ha de convocar una sessió ordinària a partir de les 7 del vespre. Tanmateix, encara no s'ha fet aquesta convocatòria oficial i manca també la publicació de l'ordre del dia. Un comunicat signat pel Sindicat Independent de la Policia Local de Cubelles diu que la inoperància del govern local ha empitjorat el servei, segons paraules textuals. Aquest sindicat, que no té representació al comitè de l'Ajuntament, ha publicat tot un llistat de peticions que consideren incomplertes i responsabilitzen la manca de voluntat, diuen, del consistori. En el comunicat publicat aquest dimecres al matí, aquesta secció de Cubelles del Sindicat Independent de la Policia Local, el CIP-FEPOL, diu que els agents han arribat al límit i apunten que la inoperància per part del govern municipal ha fet que la situació hagi empitjorat en els darrers anys, segons paraules textuals. Concretament, el sindicat llista 8 reivindicacions, com l'actualització d'un conveni col·lectiu caducat, cosa que afecta tots els treballadors de l'Ajuntament, la gestió de places que han caducat per no haver-les publicat en 3 anys o l'aplicació de l'increment salarial d'acord amb les funcions i riscos. A més, reclamen un increment del nombre d'agents, que diuen que són els mateixos des de fa més de 20 anys i que la població ha augmentat en uns 10.000 habitants, cosa que, segons publiquen, creen situacions de 2 agents patrullant tot el municipi. Consideren aquest grup sindical necessària l'estabilització de la plantilla per evitar que sigui una policia de pas. També denuncien que no s'ha fet la convocatòria per cobrir comandaments jubilats fa més de 2 anys i la necessitat d'habilitar un dipòsit de vehicles municipal tancat des del 2022. També parlen de la inoperància en la gestió del servei de grua municipal. Finalment, denuncien una retallada pressupostària i la manca de personal per fer tasques administratives. Tot això en un comunicat, repetim, signat pel sindicat CIP-FEPOL, que no té representació en el comitè de l'Ajuntament. Per la seva banda, el govern local, ara per ara, no ha fet encara cap declaració ni comentari sobre aquest comunicat. Un incendi ha afectat entre 3 i 4 hectàrees de vegetació entre Cubelles i Cunit aquest dimarts cap a 7:15 del vespre. Els bombers hi han enviat de seguida 7 dotacions terrestres i 3 mitjans aeris que han estabilitzat el foc cap a 8:45 del vespre, aproximadament quan portaven una hora ja treballant sobre el terreny. Des de Protecció Civil, en un primer moment, han enviat alertes als mòbils per demanar el confinament dels veïns de les urbanitzacions més pròximes a l'incendi. La majoria, 2 urbanitzacions de Cunit i una de Castellet. Unes ordres, però, que s'han aixecat al cap d'una hora, més o menys, quan els bombers han donat el foc per estabilitzat. Aquest mateix dimecres al matí, els bombers han confirmat a Ràdio Cubelles que han continuat treballant sobre el terreny amb 5 dotacions i uns 18 efectius per anar vigilant que el foc no revifés i poder donar-lo per controlat. Una xerrada sobre els ports en altres èpoques obrirà la programació de la Festa Pirata. Serà aquest dijous, dia 16 de juliol, quan la rectoria acollirà aquesta conferència sobre el privilegi històric de tenir port a Cubelles, que anirà a càrrec de l'historiador Roger Benito i que ha estat organitzada amb la col·laboració del grup d'estudis cubellencs Amics del Castell. Un acte que ha de servir per posar context històric a la relació del municipi amb la pirateria i el seu passat marítim, tal com ha comentat Núria Planes, regidora de Dinamització Econòmica.
7: Els pirates estan molt vinculats al tema de Cubelles, pel tema de tenir el mar, i doncs hi ha un expert en història medieval, que és el Roger Benito, que gràcies a la col·laboració del grup d'estudis de Cubelles i Amics del Castell, doncs ens farà una conferència sobre el privilegi de tenir port aquí a Cubelles.
1: Serà a partir de divendres quan els pirates abordaran el passeig marítim de Cubelles. El transformaran en un espai temàtic, amb un mercat, amb campaments, cercaviles o espectacles itinerants. Entre les activitats incloses a la programació hi haurà tallers infantils, exhibicions d'esgrima, proves de punteria pirata, construccions de xarxes de pesca o xerrades divulgatives i escenificacions relacionades amb el món dels pirates. La música també tindrà un paper destacat per animar

0: estava molt enfocada en el públic infantil i tal, i el tema històric, però el que hem aprofitat també és per posar-hi música. Posem accions de música en tots els escenaris i donarem un caire més festiu a la festa pirata. Això seria com la novetat més de festiu i mediterrani. Amb habaneres, amb música tradicional d'aquí, i amb algun DJ, amb música, tot ambientat per fer l'aire mediterrani que li volem donar a aquesta fira pirata.
1: La regidora de Dinamització, Núria Planes, també ha confiat que aquest esdeveniment contribueixi a omplir el passeig marítim durant aquestes nits d'estiu, aquest cap de setmana que ve, i d'aquesta manera afavoreixi l'activitat dels establiments de restauració que hi ha en aquesta zona.
2: Cubelles ha viscut un cap de setmana intens amb la celebració de la Festa Jove, una iniciativa que enguany ha ofert tres propostes molt diferenciades sorgides de les mateixes demandes dels mateixos joves i adolescents del municipi. Des de l'Espai Jove s'ha fet un balanç molt positiu d'unes jornades que han combinat estratègia, activitat física i la tecnologia. Per començar, el dijous va ser la primera de les activitats, un Among Us, en la vida real, una proposta molt esperada, una partida real d'aquest videojoc al pati de l'escola Charlie Rivel, una ubicació que en un principi era secreta i només coneixien els participants. Una vintena de joves van prendre part d'aquesta activitat de rol i cooperació on havien de completar diverses missions fent servir diferents elements i per aconseguir un objectiu definit, que era eliminar els impostors i els infiltrats. Després, divendres, va ser el dia de la diversió aquàtica, un dia per lluitar contra la calor. La festa es va traslladar també a l'Espai Jove, al pati de l'escola i als carrers del voltant de l'Espai Jove, amb una tarda d'inflables aquàtics per combatre les altes temperatures. L'esdeveniment va comptar amb tres atraccions: l'Splash, on calia encertar una diana per fer caure un company a l'aigua, la pista americana d'obstacles que estava instal·lada al pati de l'escola Charlie Rivel i també era apta, a més, per una competició amistosa, i després un gran tobogan aquàtic que estava instal·lat al carrer, aprofitant també la pendent. Txell Sastre, dinamitzadora de l'Espai Jove, va valorar molt positivament l'afluència en aquesta activitat aquest divendres d'aigua a l'Espai Jove.
3: I ens va fer una bona tarda perquè hi havia núvols, no? De sobte inclús va fer quatre gotes i la veritat que va funcionar molt bé, no hi van haver grans cues, no va ser multitudinari, tot i que va estar ple i que va haver molta gent, molta afluència, però ens va agradar per això, no? Perquè hi havia 5-10 minuts de cua com a molt, però que la gent podia repetir diverses vegades totes les atraccions i al final això és el que agrada, no? Que no s'aturi tampoc l'activitat. Yes. És veritat que hi havia molt al nostre públic, que hi havia molt aquests de l'ESO, no? Aquests de sortida de sisè, sortida de primària, fins a inclús, vam veure joves, no? Fins a quart d'ESO, però també, evidentment, és una activitat molt popular, que ja sabíem, i hi havia doncs gent de primària més petita i acompanyants i familiars doncs, que també s'animaven i també estiraven, també jugaven i també s'ho passaven bé.
2: La darrera jornada es va celebrar dissabte i va estar dedicada al públic gamer. L'espai va acollir des de dispositius de realitat virtual fins a consoles retro, tauletes i fins i tot jocs de taula. Els joves van competir en la sala sociocultural en diversos tornejos, Mario Kart, Rocket League i, com no, un torneig esperat per al videojoc del futbol del moment, a l'FC 26, on es van recrear competicions entre els participants. I també es van poder provar simuladors de vol, tant en avioneta com en helicòpter, que permetien sobrevolar punts emblemàtics de Cubelles, com l'església o la línia de la costa. En definitiva, una jornada diferent al que s'havia fet fins ara i que va tenir una gran acollida. Així ho explicava la mateixa Txell Sastre.
3: Sí, la veritat que ens ha agradat perquè nosaltres tendim molt ara, no? Últimament, ja, bueno, sempre hem, no, l'oci saludable, a una altra manera de fer oci, no? Que no tot l'oci és sortir de festa i tot el que això implica o pot implicar, i creiem que és important també, no? Donar valor a, doncs això, a què puc fer amb els amics, no? Una tarda, doncs puc muntar-me un joc i jugar pel carrer.

0: carrer, en places o tal, o puc, doncs, això, no? Activitats d'aigua, com també hem fet, no? A vegades volei platja, futbol platja, doncs aquest oci més saludable que ha sortit així i que creiem que la veritat ha sigut una festa jove que ha agradat a molta gent, molt encertada per les calors que estem vivint també, un dia refrescant i un altre dia en una sala amb aire condicionat, que també s'agraïa doncs, a la gent.
1: Amb el tancament ja de la Festa Jove i de les activitats de la programació del PAC Antiavorriment, l'Espai Jove ja es prepara per la celebració de la Teens League durant les properes dues setmanes de juliol, les activitats que posaran punt i final, ara ja sí, al curs de l'Espai Jove, que tancarà el mes d'agost per preparar-se per iniciar el setembre amb una nova aventura, en aquest cas amb un nou curs escolar.
0: I a la gent...
1: El Club Patinatge Artístic Cubelles ja ho té tot a punt per al seu esperat festival anual, que tindrà lloc aquest dissabte 18 de juliol al Pavelló Poliesportiu de Cubelles. Sota el títol El Bosc Encantat en les quatre estacions, l'esdeveniment d'enguany promet sorprendre els espectadors amb una combinació de llums, música i acurades coreografies que serviran per tancar de manera lluïda la temporada esportiva. Per evitar les altes temperatures d'aquesta època de l'any i per treure el màxim profit dels efectes d'il·luminació, l'activitat començarà a darrera hora de la tarda. A partir de 8:45 del vespre s'iniciaran les activitats d'animació a l'exterior del pavelló per entretenir el públic que ja hi fa cua. Les portes del recintre s'obriran a les 9 i l'espectacle principal presentat per el cubellenc Pep Callau arrencarà oficialment a 9:45 de la nit. L'accés és totalment gratuït i obert a tothom. Així ho explicava la presidenta del Club Patinatge Artístic Cubelles, Alexandra Pérez.
2: Seguim amb aquesta dinàmica, ja no en si pel tema només de les llums, sinó pel tema del calor.
1: També.
2: Només amb l'onada de calor que acabem de passar, també. Llavors, en si, comença l'espectacle fora del pavelló sobre les 8:30, s'obren portes al pavelló a les 9 i l'espectacle començarà a les 9:30.
1: El festival comptarà amb una gran participació de patinadores i patinadors de diferents edats i de nivells. 57 formaran part del Club Patinatge Artístic Cubelles amb edat entre els 4 i els 17 anys. I després hi participaran també diversos clubs convidats de la zona que portaran les seves pròpies coreografies que surten d'altres festivals propis. En total, prop de 115 esportistes entre nois i noies que actuaran al llarg de la nit.
2: Bueno, aquest cop canviarem una mica el fil conductor i ens endinsarem a dintre d'un bosc encantat. A veure, en aquest cas, per part del club són 57 patinadores i després tenim clubs convidats i en total seran unes 115 entre nois i noies, que hi ha de tot.
1: Com dèiem, aquest serà el festival que tancarà la temporada esportiva per al Club Patinatge Artístic Cubelles, després que l'edició de l'any passat es veiés greument afectada per la Dana i s'hagués d'ajornar fins al mes d'octubre. El Club Patinatge Artístic Cubelles espera viure una jornada més tranquil·la i festiva aquesta vegada. El festival posa el punt i final al curs intens d'entrenaments i competicions individuals on el club ha obtingut grans resultats, com ara l'excel·lent sisena posició d'una de les seves patinadores cadets en el prestigiós Trofeu Catalunya d'aquest any. Així doncs, tothom convidat per assistir a aquest festival de El Bosc Encantat en les quatre estacions, que arrencarà a 9:45 del vespre al Pavelló Poliesportiu de Cubelles aquest proper dissabte.
3: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
4: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
5: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel Fuster.
6: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
5: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
4: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
7: Ja comença a fer-se clar.

Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
2: El temps.
3: Bon dia, el temps avui es presenta estable, dominat pel sol, sobretot al migdia, però amb intervals de núvols baixos que seran més abundants fins a mig matí i a partir de mitja tarda. La temperatura aquesta nit encara ha pujat una miqueta més i ha estat per sobre dels 25, fins i tot fregant els 26 de mínima, mentre que la màxima avui no pujarà tant i no passarà dels 31 a 32, tot i que, com que la humitat serà molt alta i la xafogor molt intensa, aquesta mínima baixada no es notarà amb una humitat molt alta i molta xafogor. Ben feble de gregal ara a primera hora del matí, però girant a xaloc amb cols moderats o una mica forts al centre del dia i fent que la mar hi hagi marejol.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: Les festes d'estiu als barris de Cubelles són una cita cada any habitual, i un d'aquests casos és el del Corral d'Ancona, que aquest cap de setmana que ve, 17 i 18, té a punt també una programació que va dirigida tant als seus veïns com qualsevol del municipi que s'hi vulgui acostar aquest divendres i aquest dissabte. Per tenir més detalls de què han preparat aquest any al Corral d'Ancona i també fer una mica de repàs de l'actualitat del barri, avui ens visita el president de l'Associació de Veïns de Corral d'Ancona, en Guillem Frías. Benvingut a Ràdio Cubelles, gràcies per atendre'ns.
4: Què tal, moltes gràcies.
1: I bé, teniu a tocar ja les festes d'estiu. Què heu preparat aquest any? Què tindreu divendres?
4: Pues mira, aquest any les festes són el divendres 17 i dissabte 18, no? I el que continuem fent pues, és una mica la trajectòria que portem fent molts anys a l'associació, no? L'associació tenim aquest hàndicap, que és una associació que està dividida com en dos edats, vale? El divendres el que fem és una festa més orientada a la gent més gran, i el dissabte el que fem és una festa pues, més orientada al que és la gent més jove, una mica més lúdica, no? Divendres tenim pues, el típic concurs a truita, que és molt tradicional i a la gent li agrada molt. Després continuem amb un grup musical, el Zenit, que porta, jo em sembla que portarà potser 15 o 20 anys venint aquí a Corral d'Ancona, i el volem continuar tenint, perquè ens agrada molt, i a mi principalment també.
1: Mm-hmm. I després, el Zenit, eh?
4: El Zenit, sí. I després tenim colorem la festa amb el que és un ron cremat. És molt tradicional i penso que agrupa molta gent. I bueno, pues per dissabte el que tenim fet, si he pensat, són els inflables d'aigua, que ens el porta el Medir, mm-hmm. el Medir Flash, i després a les 22 hores tenim un concert del Salvador Beltrán. L'any passat va ser el primer cop que el vam contactar amb ell, ens va agradar, a la gent també li va agradar molt, i aquest any pues, continuarem amb aquest noi, que sota el nostre punt de vista ens agrada molt i agrada. I després a les 12 pues, el que farem aquest any també igual que l'any passat és la música amb el DJ Eric Bo. Mm-hmm. És un DJ d'aquí del poble, ens agradaria seguir mantenint-lo perquè ens agrada molt i la música que fa pues, és molt, molt per tothom i acaba agradant a la gent. Mm-hmm.
1: Tot plegat a la zona de la pista, no? Allà de Corral d'Ancona, on hi ha bé el local, que no sé si el podeu obrir aquests dies o com el teniu, ara m'ho explicaràs. Però vaja, a la zona on sempre es fan les festes, no?
4: Exacte, allà la zona sempre és la mateixa, és la pista de futbol. Allà tenim dos mòduls, que són el local de l'associació, que bueno, mica en mica pues, anem treballant amb ell. I bueno, aquest any el que sí que tenim com és la calor. El pla alfa és una mica el que ens dirà si podem fer la barbacoa o no. En el cas de que no podem fer la barbacoa, sí que tenim un plan B per poder substituir la barbacoa amb platges. I, bueno, de moment esperarem a veure què diu el Pla Alfa, però creiem que tot anirà prou bé.
1: Clar, depenent del nivell de risc d'incendi, doncs podreu fer brasa o no, haurà de ser planxa.
4: Exacte.
1: No? En tot cas, menjar per qui s'hi acosti n'hi haurà, no?
4: I beure també.
1: I beure també. Molt bé, des de l'Associació de Veïns, com munteu però aquestes festes? Suposo que teniu un suport de l'Ajuntament, no? I vaja, com les munteu? Però explica'ns.
4: En un primer moment l'Ajuntament ens dona tot el suport que necessitem, vale? Sí que és veritat que, bueno, ara aquest any la forma de tramitar la subvenció és molt diferent. L'any passat ja vam començar amb, bueno, l'any passat continuàvem amb el que era el que l'Ajuntament es feia càrrec de dues factures, vale? Aquest any, per un tema d'intervenció, un tema de legalitat, no ho sé ben bé, el que hem fet és tramitar una subvenció. Amb aquesta subvenció el que fem és preparem el que és la festa en un format de paper, primer presentem aquest model a l'Ajuntament i amb això l'Ajuntament, doncs, ens dona una petita subvenció suficient per poder donar compliment a les nostres festes que, bueno, que sempre hem volgut mantenir, no? També, bueno, aquest any estarem una mica així amb la subvenció perquè com els pressupostos han tingut una miqueta més o perquè a mi, pel que m'han comentat a mi, doncs, bueno, és el que estem una mica supeditats a aquesta subvenció, que finalment sí que serà aprovada. A mi m'han comentat els responsables polítics que sí que es portarà a cau.
1: Molt bé, i després, doncs, allà en el dia a dia, a l'hora de muntar les coses i tot, doncs us ho feu una mica entre els socis, la junta...
4: Aquí és el guai. Tenim una junta directiva, que és una junta molt dinàmica, a mi m'agrada molt, és una junta que el que demanes està allà. Tenim, pues mira, el Robert, que és el tresorer, és la càrrega de la barbacoa i del menjar, i el que ell necessiti ho té també de la meva part. És un home que s'ho curra molt. Després tenim a la Íria, de la peluqueria Íria, que també que és molt dinàmica, és molt ditxeratxera, li agrada fer aquestes coses, té don de gentes, i també ens agrada molt. Tenim amb la vicepresidenta, que és la Isabel, que ja porta molts anys a l'associació i, bueno, és també una mica, pues, l'alma de la junta. Aquesta, la vicepresidenta, la Isabel, porta gent de les seves associacions també, del Ball Popular que té d'aquí del Ball de Saló, i, bueno, pues, per una part també tenim a la Tània, que és una vocal que també ens ajuda molt a tot el tema de l'organització, de comprar coses per internet, les fregidores, ens ajuda molt. I, bueno, pues la meva part, no? La meva part jurídica, que és tramitar la documentació a la Generalitat, a l'Ajuntament, les subvencions, tot. I, bueno, de moment aquí, pues, estem molt bé. A mi la junta que tenim m'agrada molt i és molt dinàmica.
1: I ara mateix l'associació de veïns en quina situació es troba? Quants socis sou? I bé...
4: Ara, més o menys, el que tenim al llibre de socis són uns 100 i pico socis, no sé ara molt bé el número. Actualment són 86 d'alta i la resta fins al 100 i algo estarien de baixa. És una associació que, bueno, que costa una mica d'aconseguir socis perquè, bueno, pues Corral d'Ancona té una característica que és una zona estival. No tothom està, no és com el poble, no? Que estem allà al 100% dels dies. Corral d'Ancona sí que és veritat que té, pues, aquesta dinàmica. Que
1: és molt de segona residència.
4: Ah, exacte. I, bueno, pues una mica a mica, cada any fem algun soci, 3-4 socis, però, bueno, mica en mica anirem pujant.
1: Sí que amb els anys, però, cada vegada també hi ha hagut més primera residència, oi?
4: Sí, clar, en un principi Cubelles era un poble que era molt estival, de segona residència. Ara crec que ja després del Covid el que Cubelles s'ha convertit en un municipi on ja no és del 100% de segona residència, sinó ja comença a ser una primera residència habitual per tothom. I això, doncs, ens agrada i ens ajuda a poder dinamitzar el municipi i l'organització.
1: I el barri ara mateix, doncs, també, quina lectura en feu? Quines necessitats teniu o veieu que us fan arribar, doncs, els veïns mitjançant l'associació?
4: Pues mira, d'entrada, les necessitats que tenim, aquí jo m'he de treure el barret cap a l'alcaldessa, perquè amb la Rosa, perquè sempre que tenim una necessitat, Rosa, passa això. no pateixis, al moment ja està, no tenim llum, escolta Rosa, que no hi ha llum, que no pateixis, que als 20 minuts estan els tècnics de llum per allà. Tenim una fuga d'aigua, un forat al carrer, un tal, Rosa, què passa això? Doncs no hi ha cap problema. Actualment sí que és veritat que l'associació, bueno, el que és l'organització, sí que té dos problemes, no? L'alta velocitat dels vehicles que circulen per allà i, bueno, el que és el local, no? En primera part, el que és l'alta velocitat dels vehicles, vam poder sol·licitar uns vedents, però, bueno, mica en mica els podrem, penso que sí que arribaran, perquè tenim un problema i no voldríem que aquest problema sigués un problema de seguretat al carrer. L'alta velocitat comporta un perill a la via i penso que d'això l'Ajuntament i nosaltres hem de convidar que això es solucioni. Mm. I hem de portar la nostra part també per poder fer consciència a la gent de que allà no pot circular com si fos allò una autopista. Mm-hmm. I bueno, de la segona part el que tenim és el problema del local. És un local que va comprar l'associació i penso que des de l'any 1988 aquesta associació es va crear aquest any i s'han fet petites reformes. Sí que és veritat que l'Ajuntament sempre ens ha ajudat a fer les reformes, a fer un sostre, a fer un cercat de valla metàl·lica, però clar, ja el temps, la calor, el vent, l'aigua ja deterioren més el local del que la nostra economia pot reparar. Uh-huh. L'Ajuntament ens ajuda molt, però crec que la necessitat que té actualment l'associació principalment és un local nou. Uh-huh. A més que en aquest local l'Ajuntament fa activitats, i molt agraït que les faci, per la gent gran de la pròpia associació, que nosaltres amb fons propis no podríem fer, però l'Ajuntament uh-huh. s'involucra en aquest sentit i estem molt agraïts també. Mm.
1: Per tant, reformar una mica el local seria una de les vostres prioritats. Sí que vam veure que els pressupostos participatius Exacte. Es va presentar, no, aquesta opció, que no ha sigut de les guanyadores, però vaja, no sé si us han dit des de l'Ajuntament que es podria mirar més endavant o
4: El que em va agradar molt a mi és que els pressupostos participatius ens van acceptar aquesta proposta i, bueno, sí que és veritat que a ulls de la resta del poble no va ser molt acceptada perquè, bueno, el que deien les bases dels pressupostos, pues bueno, que havien d'afectar un col·lectiu indeterminat o determinat de persones. Clar, aquesta coletilla, jurídicament, pues sembla que és un concepte jurídic indeterminat. I això, pues bueno, d'alguna manera ens camufla o ens permet obrir una via a aquesta proposta, no? Però bueno, cap a la meva part sí que no va tenir l'acceptació que jo voldria perquè va tenir molt poca participació, penso que de la nostra associació. La nostra associació és una associació, bueno, que la majoria de gent és gran, no té tantes facilitats amb les xarxes socials, amb els mòbils, per poder fer aquest tràmit, no? Sí que és veritat que l'Ajuntament va estar un dia per posar una taula i poder votar els pressupostos a la plaça del mercat, però bueno, penso que no va tenir el calatge per part de la nostra associació i dels veïns. A més, sumant-li que això és una, bueno, és una associació de gent gran i de segona residència.
1: Bé, en entrevistes anteriors, doncs, amb companys o persones que havien passat per la Junta, també sempre n'havien parlat, una de les preguntes obligades era també la del quinto recibo, no? Que tants anys va marcar l'Associació de Veïns del Corral d'Ancona. Això, en principi, estaria resolt? No sé
4: això
1: si encara
4: principi...
1: us queda alguna rèmora de...
4: Ja va quedar resolt, ja per les actes i per tot l'històric que hi ha del llibre d'actes, jo ja no veig el quinto recibo per ningú lau, però bueno, ja no, això es va solucionar, ja no hi ha problemes. Va anar fins i tot, em sembla que a judici o alguna cosa així, si no recordo malament.
1: Sí, no, hi va haver va ser una cosa que va durar anys, no? Però finalment doncs es va acabar resolent.
4: A mi no em va agafar perquè jo des de que vaig entrar venir a viure aquí el 2000. Jo sempre he sigut aquí de Cubelles com a segona residència, els meus avis vivien aquí, jo vivia a Gavà, però bueno, alguna vegada els meus avis es van fer gran, doncs ens fa falta ajuda, van venir cap aquí, no va haver-hi cap problema, no? I en aquest moment sí que vaig accedir a la Junta com a secretari primer, per tota la part jurídica, i després va haver una dimissió de la presidenta, i bueno, vaig haver d'agafar el càrrec perquè si no, no...
1: No hi havia relleu.
4: No, hi havia relleu per ser president. Pel que sí, per la resta de càrrecs sí, però per president va costar molt. I dic, bueno, pues, em toca a mi. No... Mm. I clar, en aquest sentit, això del quinto recibo, no, a mi no em va agafar... No em va agafar res, i a l'anterior president em sembla que tampoc. Mm-hmm. Així que de moment ho donem per finalitzat, que sigui així.
1: I bé, sí que a l'estiu, doncs, una preocupació, suposo que dels barris més de muntanya, també és el dels incendis, no? Ho hem comentat per la festa, però suposo que en el vostre cas, no, en el dia a dia, també de vegades es pateix una mica més. No sé si teniu al dia les franges perimetrals... Com veieu aquesta qüestió i no sé si us preocupa.
4: Sí, és una cosa que preocupa, i més quan a Corral d'Ancona ja es va calar un incendi, no? I jo mateix vaig ser un dels ADFs que va estar allà fent l'extinció de l'incendi amb el resta de companys de bombers i de les ADFs. Sí que és veritat que l'Ajuntament va fer un desbrossament allà a les parcel·les, però penso que... encara es podrien fer alguna miqueta més de franges perimetrals. Sí que és veritat que la zona que envolta Corral d'Ancona són parcel·les, em sembla, privades, no ho sé molt bé, no és una cosa que jo domini molt, però...
1: És més rústic, potser que forestal, no?
4: Exacte, exacte. Llavors aquí l'actuació de fer les franges perimetrals sí que potser es veu una mica més limitada per aquesta tipologia del sòl. És diferent a Mastader, que sí que és un sòl forestal, em sembla, però aquí a Corral d'Ancona és una cosa que ens preocupa. Jo l'he vist i l'he viscut de primera mà, el que són els incendis forestals, no gaires, però els he viscut, i és una cosa que sí que preocupa. Per sort, de moment la gent a Corral d'Ancona i les persones fem un ús raonable del que és el bosc.
1: També de l'estiu passat aquest hi ha hagut un canvi, no? que tots els veïns de qualsevol lloc de la vila han notat, que és el canvi del sistema de recollida de residus. Com ho porteu a Corral d'Ancona i també, doncs, com, no sé si doncs, heu demanat algun canvi en aquest sentit o esteu satisfets com està funcionant fins ara?
4: El model de residus que radicarà mateix a Cubelles, pensem que és un model de residus que compleix amb un estàndard europeu, em sembla a mi. És un model que de primera entrada està ben pensat, però potser l'execució d'aquest model no ha tingut l'acceptació del poble. No? A Corral d'Ancona, vista les necessitats que tenim, l'amplada dels carrers, la llargada dels carrers, és una situació que vam portar a l'Ajuntament. Ens vam reunir amb l'alcaldessa, amb la Rosa, i també amb el regidor, amb el Josep Maria Huguet. Els hi vam traslladar la nostra necessitat i aquesta necessitat de moment ha sigut resolta. De moment el regidor, mira, em va trucar la setmana passada per les necessitats que teníem i ens col·locaran, em sembla que una illa més de contenidors, perquè tenim una cruïlla de carrers on conflueixen tres carrers, que és a Corral de... no, a carrer Valdiris amb Castellet. Allà hi havia una illa abans i amb aquest nou model es va poder retirar i ara, clar que ja les persones que viuen allà no tenien accés a poder llançar la brossa, havien d'agafar el cotxe i comportava una mobilització d'un vehicle per poder anar a llançar la brossa. Això ho vam poder resoldre i penso que en aquesta setmana, aquest mes, es quedarà ja resolta aquesta illa. El tema de la brutícia al costat dels contenidors ja és més un problema d'incivisme que en un problema de brosses, del model de residus. Sí que és cert que perquè es veu en les xarxes socials, per la gent que parlo i tal, doncs no ha sigut un model que hi ha estat, perquè em diuen, perquè hi ha estat acceptat al municipi. Però penso que mica en mica es farà la solució per exercir aquesta competència municipal al 100%.
1: Perfecte. No sé si hi ha cap altra qüestió, no, del vostre dia a dia de Corral d'Ancona que ens vulguis fer arribar, doncs com a president de l'Associació de Veïns.
4: No, en un principi no, el que sí que voldria és donar visió a Corral d'Ancona. És una organització molt tranquil·la, és molt, molt lúdica a l'estiu per la seva festa, i és una organització que compta amb els serveis de llum, aigua, gas, voreres, zones lúdiques pels infants, un parc accessible, o sigui, penso que és una zona que s'ha de promocionar.
1: Molt bé, doncs avui amb en Guillem Frías, president de l'Associació de Veïns de Corral d'Ancona, hem parlat sobretot doncs, de les festes, que seran aquest cap de setmana, divendres 17 i dissabte 18, amb tota mena d'activitats, i també doncs, hem repassat una mica el dia a dia del barri. Moltíssimes gràcies, Guillem Frías.
4: A vosaltres.
1: I benvingut a Ràdio Cubelles. Fins la pròxima, que vagi molt bé.
4: Gràcies.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles. Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local. Tot seguit farem un recull d'entrevistes, notícies i reportatges tant de l'àmbit de la política local, la societat, la cultura o els esports. Fem aquest repàs a l'actualitat municipal als pròxims minuts.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta en conjunt variable, sí que dominat pel sol o el ressol, però amb presència tant de núvols, alguns d'alts, alguns de baixos, sobretot de cara a la tarda, i també d'un cel terrós, blanquinós, per pols en suspensió. Tot farà que la jornada sigui molt enlleganyada, per dir-ho d'alguna manera, amb una temperatura que ha pujat molt de nit, mentre que la màxima començarà a baixar, tot i que es notarà poquet. Així doncs, esperem que avui la temperatura es mogui entre l'alta temperatura que hem tingut de nit, amb una nit tòrrida, que ha fet que la temperatura mínima s'hagi situat en valors propers als 26 graus, mentre que la màxima avui voltarà als 31, amb una humitat que serà en conjunt alta i amb un ambient molt xafogós. Vents en conjunt febles, ara de més aviat de gregal ara al matí, girant sobretot cap a xaloc la resta del dia, en cops moderats al migdia, i fent que la mar hi hagi marejol, potser fins i tot amb alguna breu àrea de maró de cara a la tarda. Per demà esperem que el temps doncs, en conjunt doncs, mantingui aquesta variabilitat, sí que majoritari domini del sol, amb núvols baixos fins a mig matí i alguna mitja tarda, amb un cel una miqueta més clar al migdia, però tot i així encara amb un cel enlleganyat, amb aquest cel terrós. Les temperatures doncs, es mantindran, no variaran gaire, potser algunes dècimes baixin les màximes, però en conjunt es mourà entre els 25 i 26 de mínima, mentre que la màxima estarà al voltant dels 31, amb una humitat alta i amb molta xafogor. Vents en conjunt febles, de gregal fins a mig matí, i de xaloc com algun cop moderat al centre del dia, fent que a la mar no estigui tan moguda com avui amb marejol, tot i que sempre més destacable de cara a la tarda.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: El govern d'Unitat Cubellenca, el PSC i Cubelles en Comú ha rebutjat establir cap ple sobre l'estat del municipi. L'oposició ha aprofitat la sessió extraordinària en què s'ha presentat aquest acord per expressar també múltiples crítiques al mandat, reclamar més debat i transparència sobre la gestió municipal. El conjunt de l'oposició, formada per Vox, Junts per Cubelles, Esquerra Republicana, el PP i la CUP, ha presentat aquest dimecres en un ple extraordinari una proposta per establir un ple cada any per debatre sobre l'estat del municipi. La iniciativa ha rebut els 10 vots en contra de la majoria formada per l'executiu local d'Unitat Cubellenca, el PSC i Cubelles en Comú. Tot i aquest rebuig, l'executiu local ha obert la porta a parlar d'aquesta qüestió, d'aquests plens sobre l'estat del municipi, dins de la modificació del reglament orgànic municipal, el ROM, una modificació que ja estaria en marxa. El regidor de Transparència, Arturo Carrillo, és qui ha exposat el punt de vista del govern municipal i ha justificat així el seu vot en contra.
4: Els recordo que fa pocs mesos vam fer un ple per fer el nou ROM que volem aplicar a partir de la legislatura següent, que aquesta és la funció. Aquest govern va aprovar aquesta modificació del ROM. Està pendent de convocar la taula amb tots els partits de consistori per tal de tirar endavant aquest nou ROM. S'està treballant en un esborrany de ROM des de serveis jurídics, que la secretaria també ho pot verificar. Una vegada tinguem aquest esborrany, el que farem és convocar aquesta taula i crec que aquest punt, que és convocar un ple line, el que s'està demanant és modificar el ROM, que ara mateix no està incorporat, i això s'hauria d'incorporar al ROM. Jo els diria que aquest debat d'incorporar aquest ple extraordinari o no el fem a la taula ciutadana, que a la taula que farem amb govern i oposició per modificar aquest ROM.
1: Per la seva banda, els grups de l'oposició han defensat un ple d'aquestes característiques com el que han proposat aquest dimecres. El regidor de Vox, Jorge Mena, considera que un ple sobre l'estat del municipi també seria una oportunitat pel mateix govern local per explicar-se.
2: Queremos defender este tipo de plenos de estado del municipio porque creemos que son sanos y positivos para toda la población de Cubellas, por una cuestión ya no solo de transparencia, sino porque al final nosotros, todos los grupos municipales, estamos representando los puntos de vista de todos los cubellenses, incluido el propio gobierno. Entonces, esto ya no es simplemente una cuestión de fiscalización o intercambio de ideas que podamos tener entre oposición y gobierno, sino que también debería ser una oportunidad precisamente del gobierno de poder defender su gestión. Entonces, no se tomen esto como un ataque y les pedimos que voten a favor para que una vez al año podamos simplemente intercambiar ideas sobre cómo está yendo la gestión del gobierno.
1: Des de Junts per Cubelles, Robert Monzonis ha aprofitat la seva intervenció per enumerar unes quantes qüestions que considera que no s'estan tractant en prou profunditat en els plens municipals i que, per tant, es podrien debatre en sessions com la que han proposat des de l'oposició.
5: I és tota aquesta llista de qüestions i problemàtiques les que hauríem d'estar abordant i debatent en aquests plens municipals. I com això, vostès no és possible, defensem un ple sobre l'estat del municipi, com tenen Vilanova i la Geltrú o Sitges, on podem abordar les qüestions de fons que ens preocupen els cubellencs i cubellenques.
1: En el mateix sentit, Dani Pérez, regidor de la CUP, ha reclamat un esforç al govern local per donar més explicacions sobre les seves accions, sobretot les més dubtoses.
6: És molt trist que davant d'una proposta destinada a fomentar la transparència i la rendició de comptes, alguns prefereixin desacreditar-la parlant de dietes en lloc de parlar del contingut del debat. Si algú creu que la preocupació dels grups municipals és una assistència econòmica, aleshores potser està demostrant quina és la seva manera d'entendre la política. Nosaltres hem demanat aquest ple perquè volem respostes, perquè volem informació, perquè volem que la ciutadania conegui la realitat del municipi i perquè creiem que els veïns i veïnes mereixen molt més que propaganda i titulars.
1: Els portaveus dels grups de l'oposició, més enllà de defensar aquest acord d'establir un ple anual sobre l'estat del municipi, també han aprofitat aquesta mateixa sessió extraordinària per oferir la seva visió crítica d'aquest mandat 2023-2027. Tal com han fet, per exemple, en tota la seva intervenció, Esther Soler, d'Esquerra Republicana, i Juana Navarrete, del Partit Popular. Sentim uns fragments de les seves intervencions.
7: Es mostra realment que durant 2 anys vostès no han tingut pressupost. Han buscat mil i una excusa. Al final, els problemes de personal, la intervenció, corresponien al final del 25 i justificaven al final del 25. Però ja al final del 24, ja al començament del 25, ja al juny del 25, no ho sabem. Sempre van acusar el mateix. Potser és que no s'han posat d'acord, no ho sé, ni tampoc crec que sigui aquest l'objecte, no? Vostès estan aquí per governar i per donar solucions a la població. I el que queda molt palès és que és impossible que tinguem tanta degradació.
8: I també me sorprende que este año pues un municipio como el nuestro, costero, que no tengamos chiringuitos. ¿Qué ha pasado con las concesiones de los chiringuitos? Porque todos los vecinos de al lado, todos Vilanova, Cuní, todos los municipios playeros tienen y nosotros no tenemos. Entonces son un montón de temas que afectan al ciudadano en su día a día y que entre todos hemos de intentar solucionarlo. Y insisto, los problemas están para solucionarlos, no para encallarse en tal, y esto ya se ha hecho. No, vamos a ver, estamos viendo que no está funcionando. Pues señores, intentemos buscar soluciones.
1: El ple extraordinari, celebrat aquest dimecres al matí, ha tingut una durada aproximada d'uns 3/4 d'hora i es pot recuperar en qualsevol moment al portal radiocubelles.cat. El ple es tornarà a reunir previsiblement aquest dimarts que ve, dia 21 de juliol, quan, en teoria, s'ha de convocar una sessió ordinària a partir de les 7 del vespre. Tanmateix, encara no s'ha fet aquesta convocatòria oficial i manca també la publicació de l'ordre del dia. Un comunicat signat pel Sindicat Independent de la Policia Local de Cubelles diu que la inoperància del govern local ha empitjorat el servei, segons paraules textuals. Aquest sindicat, que no té representació al comitè de l'Ajuntament, ha publicat tot un llistat de peticions que consideren incomplertes i responsabilitzen la manca de voluntat, diuen, del consistori. En el comunicat, publicat aquest dimecres al matí, aquesta secció de Cubelles del Sindicat Independent de la Policia Local, el CIP-FEPOL, diu que els agents han arribat al límit i apunten que la inoperància per part del govern municipal ha fet que la situació hagi empitjorat en els darrers anys, segons paraules textuals. Concretament, el sindicat llista 8 reivindicacions, com l'actualització d'un conveni col·lectiu caducat, cosa que afecta tots els treballadors de l'Ajuntament, la gestió de places que han caducat per no haver-les publicat en 3 anys o l'aplicació de l'increment salarial d'acord amb les funcions i riscos. A més, reclamen un increment del nombre d'agents, que diuen que són els mateixos des de fa més de 20 anys i que la població ha augmentat en uns 10.000 habitants, cosa que, segons publiquen, creen situacions de 2 agents patrullant tot el municipi. Consideren aquest grup sindical necessària l'estabilització de la plantilla per evitar que sigui una policia de pas. També denuncien que no s'ha fet la convocatòria per cobrir comandaments jubilats fa més de 2 anys i la necessitat d'habilitar un dipòsit de vehicles municipal tancat des del 2022. També parlen de la inoperància en la gestió del servei de grua municipal. Finalment, denuncien una retallada pressupostària i la manca de personal per fer tasques administratives. Tot això en un comunicat, repetim, signat pel sindicat CIP-FEPOL, que no té representació en el comitè de l'Ajuntament. Per la seva banda, el govern local, ara per ara, no ha fet encara cap declaració ni comentari sobre aquest comunicat. Un incendi ha afectat entre 3 i 4 hectàrees de vegetació entre Cubelles i Cunit aquest dimarts cap a quarts de 8 del vespre. Els bombers hi han enviat de seguida 7 dotacions terrestres i 3 mitjans aeris que han estabilitzat el foc cap a 3 quarts de 9 del vespre, aproximadament quan portaven una hora ja treballant sobre el terreny. Des de Protecció Civil, en un primer moment, han enviat alertes als mòbils per demanar el confinament dels veïns de les urbanitzacions més pròximes a l'incendi. La majoria, 2 urbanitzacions de Cunit i una de Castellet. Unes ordres, però, que s'han aixecat al cap d'una hora, més o menys, quan els bombers han donat el foc per estabilitzat. Aquest mateix dimecres al matí, els bombers han confirmat a Ràdio Cubelles que han continuat treballant sobre el terreny amb 5 dotacions i uns 18 efectius per anar vigilant que el foc no revifés i poder donar-lo per controlat. Una xerrada sobre els ports en altres èpoques obrirà la programació de la Festa Pirata. Serà aquest dijous, dia 16 de juliol, quan la rectoria acollirà aquesta conferència sobre el privilegi històric de tenir port a Cubelles, que anirà a càrrec de l'historiador Roger Benito i que ha estat organitzada amb la col·laboració del grup d'estudis cubellencs Amics del Castell. Un acte que ha de servir per posar context històric a la relació del municipi amb la pirateria i el seu passat marítim, tal com ha comentat Núria Planes, regidora de Dinamització Econòmica.
9: Els pirates estan molt vinculats al tema de Cubelles pel tema de

0: construccions de xarxes de pesca o xerrades divulgatives i escenificacions relacionades amb el món dels pirates. La música també tindrà un paper destacat per animar durant tot el cap de setmana, en què hi haurà actuacions de DJs, ja fora de l'època dels pirates, i especialment dissabte a la nit, quan hi haurà una cantada d'havaneres acompanyada de rom cremat. Segons Núria Planes, l'objectiu és convertir la festa pirata en una celebració cada cop més pròpia de Cubelles, que permeti combinar el patrimoni, la cultura i la dinamització econòmica.
1: Hem fet una festa pirata amb alguna novetat, amb la sentit d'aproximar també a més públic, perquè bueno, estava molt enfocada amb el públic infantil i tal, i el tema històric, però el que hem aprofitat també és per posar-hi música. Posem accions de música en tots els escenaris i donarem un caire més festiu a la festa pirata. Això seria com la novetat més de festiu i mediterrani. Amb havaneres, amb música tradicional d'aquí i amb algun DJ, amb música, tot ambientat per fer l'aire mediterrani que li volem donar a aquesta fira pirata.
0: La regidora de Dinamització, Núria Planes, també ha confiat que aquest esdeveniment contribueixi a omplir el passeig marítim durant aquestes nits d'estiu, aquest cap de setmana que ve, i d'aquesta manera afavoreixi l'activitat dels establiments de restauració que hi ha en aquesta zona.
2: Cubelles ha viscut un cap de setmana intens amb la celebració de la Festa Jove, una iniciativa que enguany ha ofert tres propostes molt diferenciades sorgides de les mateixes demandes dels mateixos joves i adolescents del municipi. Des de l'Espai Jove s'ha fet un balanç molt positiu d'unes jornades que han combinat estratègia, activitat física i la tecnologia. Per començar, el dijous va ser la primera de les activitats, un Among Us, en la vida real, una proposta molt esperada, una partida real d'aquest videojoc al pati de l'escola Charlie Rivel, una ubicació que en un principi era secreta i només coneixien els participants. Una vintena de joves van prendre part d'aquesta activitat de rol i cooperació on havien de completar diverses missions fent servir diferents elements i per aconseguir un objectiu definit, que era eliminar els impostors i els infiltrats. Després, divendres, va ser el dia de la diversió aquàtica, un dia per lluitar contra la calor. La festa es va traslladar també a l'Espai Jove, al pati de l'escola i als carrers del voltant de l'Espai Jove, amb una tarda d'inflables aquàtics per combatre les altes temperatures. L'esdeveniment va comptar amb tres atraccions: l'Splash, on calia encertar una diana per fer caure un company a l'aigua, la pista americana d'obstacles que estava instal·lada al pati de l'escola Charlie Rivel i també era apta, a més, per una competició amistosa, i després un gran tobogan aquàtic que estava instal·lat al carrer aprofitant també la pendent. Txell Sastre, dinamitzador de l'Espai Jove, va valorar molt positivament l'afluència en aquesta activitat aquest divendres d'aigua a l'Espai Jove.
3: I ens va fer una bona tarda perquè hi havia núvols, no? De sobte inclús va fer quatre gotes i la veritat que va funcionar molt bé, no hi van haver grans cues, no va ser multitudinari, tot i que va estar ple i que va haver molta gent, molta afluència, però ens va agradar per això, no? Perquè hi havia 5-10 minuts de cua com a molt, però que la gent podia repetir diverses vegades totes les atraccions i al final això és el que agrada, no? Que no s'aturi tampoc l'activitat. Yeah. És veritat que hi havia molt al nostre públic, que gent hi havia molt aquests de l'ESO, no? Aquests de sortida de sisè, sortida de primària, fins a inclús, van veure joves, no? Fins a quart d'ESO, però també, evidentment, és una activitat molt popular, que ja sabíem, i hi havia doncs gent de primària més petita i acompanyants i familiars doncs, que també s'animaven i també estiraven, també jugaven i també s'ho passaven bé.
2: La darrera jornada es va celebrar dissabte i va estar dedicada al públic gamer. L'espai va acollir des de dispositius de realitat virtual fins a consoles retro, tauletes i fins i tot jocs de taula. Els joves van competir en la sala sociocultural en diversos tornejos, Mario Kart, Rocket League i, com no, un torneig esperat per al videojoc del futbol del moment, l'FC 26, on es van recrear competicions entre els participants. I també es

0: van poder provar simuladors de vol, tant en avioneta com en helicòpter, que permetien sobrevolar punts emblemàtics de Cubelles, com l'església o la línia de la costa. En definitiva, una jornada diferent al que s'havia fet fins ara i que va tenir una gran acollida. Així ho explicava la mateixa Txell Sastre.
1: Sí, la veritat que ens ha agradat perquè nosaltres tendim molt ara, no? Últimament ja, bueno, sempre hem, no? L'oci saludable, a una altra manera de fer oci, no? Que no tot l'oci és sortir de festa i tot el que això implica o pot implicar, i creiem que és important també, no? Donar valor a, doncs això, a què puc fer amb els amics, no? Una tarda, pues puc muntar-me un joc i jugar pel carrer en places o tal, o puc, doncs, això, no? Activitats d'aigua, com també hem fet, no? A vegades volei platja, futbol platja, doncs aquest oci més saludable que ha sortit així i que creiem que la veritat ha sigut una festa jove que ha agradat a molta gent, molt encertada per les calors que estem vivint també, un dia refrescant i un altre dia en una sala amb aire condicionat, que també s'agraïa a la gent.
0: Amb el tancament ja de la Festa Jove i de les activitats de la programació del PAC Antiavorriment, l'Espai Jove ja es prepara per la celebració de la Teens League durant les properes dues setmanes de juliol, les activitats que posaran punt i final, ara ja sí, al curs de l'Espai Jove, que tancarà el mes d'agost per preparar-se per iniciar el setembre amb una nova aventura, en aquest cas amb un nou curs escolar.
1: I a la gent...
0: El Club Patinatge Artístic Cubelles ja ho té tot a punt per al seu esperat festival anual, que tindrà lloc aquest dissabte 18 de juliol al Pavelló Poliesportiu de Cubelles. Sota el títol El Bosc Encantat en les quatre estacions, l'esdeveniment d'enguany promet sorprendre els espectadors amb una combinació de llums, música i acurades coreografies que serviran per tancar de manera lluïda la temporada esportiva. Per evitar les altes temperatures d'aquesta època de l'any i per treure el màxim profit dels efectes d'il·luminació, l'activitat començarà a darrera hora de la tarda. A partir de 8:45 del vespre s'iniciaran les activitats d'animació a l'exterior del pavelló per entretenir el públic que ja hi fa cua. Les portes del recintre s'obriran a les 9 i l'espectacle principal presentat per al cubellenc Pep Callau arrencarà oficialment a 9:45 de la nit. L'accés és totalment gratuït i obert a tothom. Així ho explicava la presidenta del Club Patinatge Artístic Cubelles, Alexandra Pérez.
2: Seguim amb aquesta dinàmica, ja no en si pel tema només de les llums, sinó pel tema del calor.
0: També.
2: Només amb l'onada de calor que acabem de passar, també. Llavors, en si, comença l'espectacle fora del pavelló sobre les 8:30, s'obren portes al pavelló a les 9 i l'espectacle començarà a les 9:30.
0: El festival comptarà amb una gran participació de patinadores i patinadors de diferents edats i de nivells. 57 formaran part del Club Patinatge Artístic Cubelles amb edat entre els 4 i els 17 anys. I després hi participaran també diversos clubs convidats de la zona que portaran les seves pròpies coreografies que surten d'altres festivals propis. En total, prop de 115 esportistes entre nois i noies que actuaran al llarg de la nit.
2: Bueno, aquest cop canviarem una mica el fil conductor i ens endinsarem a dintre d'un bosc encantat. A veure, en aquest cas, per part del club són 57 patinadores i després tenim clubs convidats i en total seran unes 115 entre nois i noies, que hi ha de tot.
0: Com dèiem, aquest serà el festival que tancarà la temporada esportiva per al Club Patinatge Artístic Cubelles, després que l'edició de l'any passat es veiés greument afectada per la Dana i s'hagués d'ajornar fins al mes d'octubre. El Club Patinatge Artístic Cubelles espera viure una jornada més tranquil·la i festiva aquesta vegada. El festival posa el punt i final al curs intens d'entrenaments i competicions individuals on el club ha obtingut grans resultats, com ara l'excel·lent sisena posició d'una de les seves patinadores cadets en el prestigiós Trofeu Catalunya d'aquest any. Així doncs, tothom convidat per assistir a aquest festival del Bosc Encantat en les quatre estacions, que arrencarà a 9:45 del vespre al Pavelló Poliesportiu de Cubelles aquest proper dissabte.
3: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
4: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
5: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngels Fuster.
6: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
5: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
4: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
7: Ja comença a fer-se

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta en conjunt variable, sí que dominat pel sol o el ressol, però en presència tant de núvols, alguns d'alts, alguns de baixos, sobretot de cara a la tarda, i també d'un cel terrós, blanquinós, per pols en suspensió. Tot farà que la jornada sigui molt enllaganyada, per dir-ho d'alguna manera, amb una temperatura que ha pujat molt de nit, mentre que la màxima començarà a baixar, tot i que es notarà poquet. Així doncs, esperem que avui la temperatura es mogui entre l'alta temperatura que hem tingut de nit, amb una nit tòrrida, que ha fet que la temperatura mínima s'hagi situat en valors propers als 26 graus, mentre que la màxima avui voltarà els 31, amb una humitat que serà en conjunt alta i amb un ambient molt xafogós. Vents en conjunt febles, ara de més aviat de gregal ara al matí, girant sobretot cap a xaloc la resta del dia, en cops moderats al migdia, i fent que la mar hi hagi marejol, potser fins i tot amb alguna breu àrea de maró de cara a la tarda. Per demà esperem que el temps doncs, en conjunt doncs, mantingui aquesta variabilitat, sí que majoritari domini del sol, amb núvols baixos fins a mig matí i alguna mitja tarda, amb un cel una miqueta més clar al migdia, però tot i així encara amb un cel enllaganyat, amb aquest cel terrós. Les temperatures doncs, es mantindran, no variaran gaire, potser algunes dècimes baixin les màximes, però en conjunt es mourà entre els 25 i 26 de mínima, mentre que la màxima estarà al voltant dels 31, amb una humitat alta i amb molta xafogor. Vents en conjunt febles, de gregal fins a mig matí, i de xaloc amb algun cop moderat al centre del dia, fent que a la mar no estigui tan moguda com avui, amb marejol, tot i que sempre més destacable de cara a la tarda.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportes sobre Cubelles.
1: Les festes d'estiu als barris de Cubelles són cada any habitual i en aquests casos és el del Corral d'Ancona, que aquest cap de setmana que ve, 17 i 18, té a punt també una programació doncs que va dirigida tant als seus veïns com qualsevol del municipi que s'hi vulgui acostar aquest divendres i aquest dissabte. Per tenir més detalls de què han preparat aquest any al Corral d'Ancona i també doncs, fer una mica de repàs de l'actualitat del barri, avui ens visita el president de l'Associació de Veïns de Corral d'Ancona, en Guillem Frías. Benvingut a Ràdio Cubelles, gràcies per atendre'ns.
4: Què tal? Moltes gràcies.
1: I bé, això teniu a tocar ja les festes d'estiu. Què heu preparat aquest any? Què tindreu divendres?
4: Pues mira, aquest any les festes són el divendres 17 i dissabte 18, no? I el que continuem fent pues, és una mica la trajectòria que portem fent molts anys a l'associació, no? L'associació tenim aquest hàndicap, que és una associació que està dividida com en dos edats, ¿vale? El divendres el que fem és una festa més orientada a la gent més gran i el dissabte el que fem és una festa pues, més orientada al que és la gent més jove, una mica més lúdica, no? Divendres tenim pues, el típic concurs a truita, que és molt tradicional i a la gent li agrada molt. Després continuem amb un grup musical.

0: El Zenit, que porta, i em sembla que portarà potser 15 o 20 anys venint aquí a Corral d'Ancona, i el volem continuar tenint, perquè ens agrada molt, i a mi principalment també.
1: Mm-hmm. I després, el Zenit, eh?
0: El Zenit, sí. I després tenim el... Coloem la festa amb el que és un ron cremat. És molt tradicional i penso que agrupa molta gent. I, bueno, doncs per dissabte el que tenim fet, si he pensat, són els inflables d'aigua, que ens el porta al Medir, mm-hmm. al Medir Flash, i després a les 22 hores tenim un concert del Salvador Beltrán. L'any passat va ser el primer cop que el vam contactar amb ell, ens va agradar, a la gent també li va agradar molt, i aquest any pues, continuarem amb aquest noi, que sota el nostre punt de vista ens agrada molt i agrada. I després a les 12 pues, el que farem aquest any, també igual que l'any passat, és la música amb el DJ Eric Bo. Mm-hmm. És un DJ d'aquí del poble, ens agradaria seguir mantenint-lo perquè ens agrada molt i la música que fa doncs és molt, molt per tothom i acaba agradant a la gent. Mm-hmm.
1: Tot plegat a la zona de la pista, no? Allà del Corral d'Ancona, on hi ha bé el local, que no sé si el podeu obrir aquests dies o com el teniu, ara m'ho explicaràs. Però vaja, a la zona on sempre es fan les festes, no?
0: Exacte, allà la zona sempre és la mateixa, és la pista de futbol. Allà tenim dos mòduls, que són el local de l'associació, que bueno, mica en mica pues, anem treballant amb ell. I bueno, aquest any el que sí que tenim com és la calor. El mm-hmm. pla alfa és una mica el que ens dirà si podem fer la barbacoa o no. Mm-hmm. En el cas de que no podem fer la barbacoa, sí que tenim un plan B per poder substituir la barbacoa amb planxes. Uh-huh. I bueno, de moment esperarem a veure què diu el pla alfa, però creiem que tot anirà prou bé. Uh-huh.
1: Clar, depenent del nivell de risc d'incendi, doncs podreu fer brasa o no, o haurà de ser planxa, no?
0: Uh-huh.
1: En tot cas, menjar per qui s'hi acosti n'hi haurà, no?
0: I beure també.
1: I beure també. Molt bé, des de l'associació de veïns, com munteu però aquestes festes? Suposo que teniu un suport de l'Ajuntament, no? I vaja, com les munteu? Però explica'ns.
0: En un primer moment l'Ajuntament ens dona tot el suport que necessitem, vale? Sí que és veritat que bueno, ara aquest any la forma de tramitar la subvenció és molt diferent. L'any passat ja vam començar amb... Bueno, l'any passat continuàvem amb el que era el que l'Ajuntament es feia càrrec de dues factures. Vale? Aquest any, per un tema d'intervenció, un tema de legalitat, no ho sé ben bé, el que hem fet és tramitar una subvenció. Mm. Amb aquesta subvenció el que fem és... Preparem el que és la festa en un format de paper, primer, presentem aquest model a l'Ajuntament i amb això l'Ajuntament pues, ens dona una petita subvenció, suficient per poder donar compliment a les nostres festes que, bueno, que sempre hem volgut mantenir, no? També bueno, aquest any estarem una mica així amb la subvenció perquè com els pressupostos han tingut una miqueta més o... perquè a mi, pel que m'han comentat a mi, doncs, bueno, és el que estem una mica supeditats a aquesta subvenció, que finalment sí que serà aprovada. Mm. A mi m'han comentat els responsables polítics que sí que es portarà a cau. Mm.
1: Molt bé, i després doncs, allà en el dia a dia, a l'hora de muntar les coses i tot, doncs, us ho feu una mica entre els socis, la junta...
0: Aquí és el guai. Tenim una junta directiva, que és una junta molt dinàmica, a mi m'agrada molt, és una junta que el que demanes està allà. Tenim, pues mira, el Robert, que és el tesorer, és l'encarregat de la barbacoa i del menjar i el que ell necessiti ho té també de la meva part. És un home que s'ho curra molt. Després tenim a la Íria, de la peluqueria Íria, que també que és molt dinàmica, és molt ditxeratxera, li agrada fer aquestes coses, té don de gentes i també ens agrada molt. Tenim amb la vicepresidenta, que és la Isabel, que ja porta molts anys a l'associació i bueno, és també una mica pues, l'alma de la Junta. Aquesta, la vicepresidenta, la Isabel, porta gent de les seves associacions també, del Ball Popular que té d'aquí del Ball de Saló i bueno, pues, per una part també tenim a la Tània, que és una vocal que també ens ajuda molt a tot el tema de l'organització, de comprar coses per internet, les fregidores, ens ajuda molt. I bueno, pues la meva, després la meva part, no? La meva part jurídica, que és tramitar la documentació a la Generalitat, a l'Ajuntament, les subvencions, tot. Mm-hmm. I bueno, de moment aquí pues estem molt bé. A mi la junta que tenim m'agrada molt i és molt dinàmica.
1: I ara mateix l'associació de veïns en quina situació es troba? Quants socis sou? I bé,
0: Ara més o menys el que tenim al llibre de socis són uns 100 i pico socis, no sé ara molt bé el número. Actualment són 86 d'alta i la resta fins al 100 i algo estarien de baixa. És una associació que, bueno, que costa una mica d'aconseguir socis perquè, bueno, pues Corral d'Ancona té una característica que és una zona estival. No tothom està, no és com el poble, no? Que estem allà al 100% dels dies. Corral d'Ancona sí que és veritat que té, pues, aquesta dinàmica. Que
1: és molt de segona residència.
0: Ah, exacte, exacte. Mm. I bueno, pues una mica a mica, cada any fem algun soci, 3-4 socis, però bueno, mica en mica anirem pujant.
1: Mm. Sí que amb els anys, però, cada vegada també hi ha hagut més primera residència,
0: sí,
1: oi?
0: Sí, clar, en un principi Cubelles era un poble que era molt estival, de segona residència. Ara crec que ja després del Covid el que Cubelles s'ha convertit en un municipi on ja no és del 100% de segona residència, sinó ja comença a ser una primera residència habitual per tothom. I això, doncs, ens agrada i ens ajuda a poder dinamitzar el municipi i l'organització.
1: Mm. I el barri ara mateix, doncs, també, quina lectura en feu? Quines necessitats teniu o veieu que us fan arribar, doncs, els veïns mitjançant l'associació?
0: Pues mira, d'entrada, les necessitats que tenim, aquí jo m'he de treure el barret cap a l'alcaldessa, perquè amb la Rosa, perquè sempre que tenim una necessitat, Rosa, passa això. No pateixis, al moment ja està, no tenim llum, escolta Rosa, que no hi ha llum, que no pateixis, que als 20 minuts estan els tècnics de llum per allà. Tenim una fuga d'aigua, un forat al carrer, un tal, Rosa, què passa això? Doncs no hi ha cap problema. Actualment sí que és veritat que l'associació, bueno, el que és l'organització sí que té dos problemes, no? L'alta velocitat dels vehicles que circulen per allà i, bueno, el que és el local, no? En primera part, el que és l'alta velocitat dels vehicles, vam poder sol·licitar uns badens, però bueno, mica en mica els podrem, penso que sí que arribaran, perquè tenim un problema i no voldríem que aquest problema sigués un problema de seguretat al carrer. L'alta velocitat comporta un perill a la via i penso que d'això l'Ajuntament i nosaltres hem de convidar que això es solucioni. I hem de portar la nostra part també per poder fer consciència a la gent de que allà no pot circular com si fos allò una autopista. I bueno, de la segona part el que tenim és el problema del local. És un local que va comprar l'associació i penso que des de l'any 1988 aquesta associació es va crear aquest any i s'han fet petites reformes. Sí que és veritat que l'Ajuntament sempre ens ha ajudat a fer les reformes, a fer un sostre, a fer un cercat de valla metàl·lica, però clar, ja el temps, la calor, el vent, l'aigua, ja ha deteriorat més el local del que la nostra economia pot reparar. L'Ajuntament ens ajuda molt, però crec que la necessitat que té actualment l'associació principalment és un local nou. A més que en aquest local l'Ajuntament fa activitats i molt agraït que les faci per la gent gran de la pròpia associació, que nosaltres amb fons propis no podríem fer, però l'Ajuntament s'involucra en aquest sentit i estem molt agraïts també.
1: Per tant, reformar una mica el local seria una de les vostres prioritats. Sí que vam veure que els pressupostos participatius es va presentar, no, aquesta opció, que no ha sigut de les guanyadores, però vaja, no sé si us han dit des de l'Ajuntament que es podria mirar més endavant.
0: El que em va agradar molt a mi és que dels pressupostos participatius ens van acceptar aquesta proposta i, bueno, sí que és veritat que a ulls de la resta del poble no va ser molt acceptada, perquè, bueno, el que deien les bases dels pressupostos, pues, bueno, que havien d'afectar un col·lectiu indeterminat o determinat de persones. Clar, aquesta coletilla, jurídicament, pues, sembla que és un concepte jurídic indeterminat. I això, pues, bueno, d'alguna manera ens camufla o ens permet obrir una via a aquesta proposta, no? Però bueno, que per la meva part sí que no va tenir l'acceptació que jo voldria, perquè va tenir molt poca participació, penso que de la nostra associació. La nostra associació és una associació, bueno, que que la majoria de gent és gran, no té tantes facilitats amb les xarxes socials, amb els mòbils, per poder fer aquest tràmit, no? Sí que és veritat que l'Ajuntament va estar un dia per posar una taula i poder votar els pressupostos a la plaça del Mercat, però bueno, penso que no va tenir el calatge per part de la nostra associació i dels veïns. A més, sumant-li que això és una... Bueno, és una associació de gent gran i de segona residència.
1: Bé, en entrevistes anteriors, doncs, amb companys o persones que havien passat per la Junta, també sempre n'havien parlat. Una de les preguntes obligades era també la del quinto recibo, no? que tants anys va marcar l'Associació de Veïns del Corral d'Ancona. Això, en principi, estaria resolt? No sé
0: això,
1: si encara us queda alguna rèmora de...
0: Ja va quedar resolt. Ja per les actes i per tot l'històric que hi ha del llibre d'actes, jo ja no veig el quinto recibo per ningun lau, però bueno, ja no, això es va solucionar, ja no hi ha problemes. Va anar fins i tot, em sembla que a judici o alguna cosa així, si no recordo malament.
1: Sí, no, va ser una cosa que va durar anys, no? Però finalment doncs es va acabar resolent.
0: A mi no em va agafar perquè jo des de que vaig entrar jo em vaig venir a viure aquí el 2000. Jo sempre he sigut aquí a Cubelles com a segona residència. Els meus avis vivien aquí i jo vivia a Gavà. Però, bueno, alguna vegada els meus avis es van fer gran, doncs ens fa falta ajuda. Van venir cap aquí, no va haver-hi cap problema, no? I en aquest moment sí que vaig accedir a la Junta com a secretari primer per tota la part jurídica i després va haver una dimissió de la presidenta i, bueno, vaig haver d'agafar el càrrec perquè si no...
1: No hi havia relleu.
0: No, hi havia relleu per ser president. Pel que sigui, per la resta de càrrecs sí, però per president va costar molt. I dic, bueno, pues, em toca a mi. No... I clar, en aquest sentit, això del quinto recibo, no, a mi no em va agafar... No em va agafar res i l'anterior president em sembla que tampoc. Així que de moment ho donem per finalitzat i que sigui així.
1: I bé, sí que a l'estiu doncs, una preocupació suposo que dels barris més de muntanya també és el dels incendis, no? Ho hem comentat per la festa, però suposo que en el vostre cas, no, en el dia a dia també de vegades es pateix una mica més. No sé si teniu al dia les franges perimetrals. Com veieu aquesta qüestió i no sé si us preocupa.
0: Sí, és una cosa que preocupa i més quan a Corral d'Ancona ja es va calar un incendi, no? I jo mateix vaig ser un dels ADFs que va estar allà fent l'extinció de l'incendi amb la resta de companys de bombers i de les ADFs. Sí, és veritat que l'Ajuntament va fer un desbrossament allà a les parcel·les, però penso que... encara es podrien fer alguna miqueta més de franges perimetrals. Sí que és veritat que la zona que envolta Corral d'Ancona són parcel·les, em sembla, privades, no ho sé molt bé, no és una cosa que jo domini molt, però...
1: És més rústic, potser que forestal, no?
0: Exacte. Llavors aquí l'actuació de fer les franges perimetrals sí que potser es veu una mica més limitada per aquesta tipologia del sòl. És diferent a Mastader, que sí que és un sòl forestal, em sembla, però aquí a Corral d'Ancona és una cosa que ens preocupa. Jo l'he vist i l'he viscut de primera mà, el que són els incendis forestals, no gaires, però els he viscut, i és una cosa que sí que preocupa. Per sort, de moment la gent a Corral d'Ancona i les persones fem un ús raonable del que és el bosc.
1: També de l'estiu passat aquest hi ha hagut un canvi, no? que tots els veïns de qualsevol lloc de la vila han notat, que és el canvi del sistema de recollida de residus. Com ho porteu a Corral d'Ancona i també doncs, com, no sé si doncs, heu demanat algun canvi en aquest sentit o esteu satisfets com està funcionant fins ara?
0: El model de residus que radica ara mateix a Cubelles, pensem que és un model de residus que compleix amb un estàndard europeu, em sembla a mi. És un model que de primera entrada està ben pensat, però a lo millor l'execució d'aquest model no ha tingut l'acceptació del poble, no? A Corral d'Ancona, vista les necessitats que tenim, l'amplada dels carrers, la llarada dels carrers, és una situació que vam portar a l'Ajuntament. Ens vam reunir amb l'alcaldessa, amb la Rosa, i també amb el regidor, amb el Josep Maria Huguet. Els hi vam traslladar la nostra necessitat, i aquesta necessitat de moment ha sigut resolta. De moment el regidor, mira, em va trucar la setmana passada per les necessitats que teníem, i ens col·locaran, em sembla que una illa més de contenidors, perquè tenim una cruïlla de carrers on conflueixen tres carrers, que és a Corral de... no, a carrer Valdiris amb Castellet. Allà hi havia una illa abans, i amb aquest nou model es va poder retirar, i ara clar que ja les persones que viuen allà no tenien accés a poder llançar la brossa, havien d'agafar el cotxe, i comportava una mobilització d'un vehicle per poder anar a llançar la brossa. Això ho vam poder resoldre, i penso que en aquesta setmana, aquest mes, es quedarà ja resolta aquesta illa. El tema de la brutícia al costat dels contenidors ja és més un problema d'incivisme que en un problema de brosses, del model de residus. Sí que és cert que, perquè es veu en les xarxes socials, per la gent que parlo i tal, doncs no ha sigut un model que hi ha estat, perquè em diuen, perquè hi ha estat acceptat al municipi. Però penso que mica en mica es farà la solució per exercir aquesta competència municipal al 100%.
1: Perfecte. No sé si hi ha cap altra qüestió, no, del vostre dia a dia de Corral d'Ancona que ens vulguis fer arribar, doncs com a president de l'Associació de Veïns.
0: No, en un principi no. El que sí que voldria és donar visió a Corral d'Ancona. És una organització molt tranquil·la, és molt, molt lúdica a l'estiu per la seva festa, i és una organització que compta amb els serveis de llum, aigua, gas, voreres, zones lúdiques pels infants, un parc accessible, o sigui, penso que és una zona que s'ha de promocionar.
1: Molt bé, doncs avui amb en Guillem Frías, president de l'Associació de Veïns de Corral d'Ancona, hem parlat sobretot doncs de les festes, que seran aquest cap de setmana, divendres 17 i dissabte 18, amb tota mena d'activitats, i també doncs hem repassat una mica el dia a dia del barri. Moltíssimes gràcies, Guillem Frías.
0: A vosaltres.
1: I benvingut a Ràdio Cubelles. Fins la pròxima, que vagi molt bé.
0: Gràcies.
2: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles. Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Bon dia, amics de Ràdio Cubelles. Us saludem una vegada més amb aquesta sintonia que, com ja sabeu, dona pas a les nostres històries de la música. Jo sóc el Xavier Andreu i, com sempre, també ens acompanya l'Ignasi Guiluz. Bon dia, Ignasi.
1: Bon dia, Xavier. Bon dia a tothom. Seguim dintre de la sèrie en què estem parlant-vos de cançons amb protagonisme dels instruments accionats per teclats.
0: I en el capítol d'avui trobarem majoritàriament orgues electrònics, però també escoltarem algun piano i força sintetitzadors.
1: Una mica de tot, doncs.
0: Sí, avui ho toquem tot, avui. Començarem amb un tema que precisament es reconeix d'immediat, gràcies a l'inici amb un orgue Vox Continental.

0: Efectivament, aquesta cançó es reconeix des d'un bon començament gràcies al so de l'orgue Vox Continental, com deia el Xavier, i aquest orgue molts grups el van utilitzar cap a finals de la dècada dels 60, sobretot degut a la seva versatilitat i facilitat de transport, al ser de reduïdes dimensions.
1: Es tracta de Light My Fire, de The Doors, grans exponents del que es va anomenar rock psicodèlic. Aquest tema es va publicar dintre del primer àlbum de The Doors i en va ser un dels més celebrats, arribant a situar-se en el número 1 dels Billboard durant 3 setmanes.
0: Déu-n'hi-do. Doncs bé, la durada de la cançó original, de gairebé 7 minuts, era molt poc freqüent a l'època de la seva publicació, i el grup en va haver de fer una versió reduïda de 2 minuts 58 segons per poder entrar en les durades estàndard dels programes de ràdio.

0: Estem escoltant el gènesis de la primera època, en què els seus temes s'encabien en el rock progressiu. Per tant, la veu que escoltem ara és la de Peter Gabriel, qui encara no havia marxat de la banda, esclar.
1: No, esclar. La cançó es titula Firth of Fifth, un títol ideal per dir si t'acaben de treure una dent, Firth of Fifth, eh? I va ser escrita principalment pel teclista Tony Banks, qui, a part de llargs passatges dedicats al piano, hi va incloure intrincats arranjaments per altres instruments.

0: Iron Butterfly van ser un dels precursors del rock psicodèlic que posteriorment evolucionaria cap al rock progressiu, on hi hem trobat, com dèiem abans, a Genesis.
1: Ara escoltem Inagada de vida, dels Iron Butterfly, un tema que, com abans Light My Fire, va haver de treure al mercat una versió reduïda de prop de 3 minuts, ja que l'original durava més de 17 minuts, amb llargs solos, com un de bateria, que en la versió original dura 2 minuts.
0: I si parlem del títol, Inagada de vida, hem de dir que no té cap significat, però sí que té una història al seu voltant.
1: Expliquem-la, doncs.
0: Mira. El compositor d'aquesta cançó va ser el cantant i teclista de la formació, en Doug Ingle.
1: Mm.
0: I la cançó havia de portar per títol In the Garden of Eden.
1: Mm.
0: O sigui, en el jardí de l'Eden.
1: Molt bé.
0: Eh?
1: Però sembla, sí, però sembla que quan el tal Ingle va presentar la cançó als seus companys del grup, anava una mica, diguéssim, que tocat per l'alcohol.
0: Se li enganxava la llengua.
1: O pel que fos, i no li faltava una dent, no, però sí que tenia la llengua una mica dormida.
0: Ai, ai, ai.
1: I quan va pronunciar el nom de la cançó, ho va fer amb una mica de dificultat, provocant que els altres, els companys, entenguessin Inagada de vida, en lloc de l'original In the Garden of Eden, que va ser el títol que finalment va quedar perquè el trobaven, aquest Inagada de vida, més exòtic.
0: I tant.

0: I aquests són The Zombies, amb el que podríem dir que és el tema pòstum. Pòstum, ja que Time of the Season es va publicar posteriorment a la dissolució del grup.
1: No
0: perquè morís ningú, no?
1: Bé. Aquest tema està també enquadrat dintre del corrent del rock psicodèlic i es va convertir en la seva època en un himne per a la cultura hippie. Escolta.

0: L'orgue que escoltem torna a ser un Vox continental i escoltant-lo actualment hi ha ocasions en què pot arribar a semblar un instrument de joguina.
1: És veritat.
0: Així que ara canviem d'instrument i també canviem d'estil.

0: Ara l'instrument que escoltem és un clavinet Honor C, que és el que Stevie Wonder utilitza ja en l'introducció i al llarg de tot aquest tema titulat Superstition.
1: Aquesta és una cançó que deu part del seu èxit al riff que Stevie Wonder va compondre per aquest petit orgue, que és el que ara estem escoltant.
0: Però aquesta no va ser l'única contribució de Stevie Wonder en aquesta peça, ja que en la seva gravació ell també va tocar la bateria i el sintetitzador, demostrant amb això les seves capacitats com a multiinstrumentista.

0: Ara estem escoltant Steely Dan amb un tema titulat Do It Again.
1: Steely Dan era un grup de rock format al voltant de dos músics, Donald Fagen, vocalista principal i teclista, i Walter Becker, que s'encarregava de la guitarra i el baix.

van envoltar de músics d'estudi i la seva música es caracteritzava per la seva complexitat harmònica i la barreja d'elements de jazz, rock, pop i funk. Van ser coneguts per la seva meticulositat a la recerca del so perfecte.

Ara parlarem de Billy Preston, que va arribar a ser considerat el cinquè Beatle. Ho vam comentar escoltant Let It Be, de The Beatles, un tema en... Ho vam comentar escoltant...

0: En Preston i el seu productor, Ricky Matthews, estaven provant l'instrument, el Honor D6, i els efectes del pedal aquest que esmentava el Xavier, aquest wah-wah.
1: Sí, el Honor D6 clavinet, que és aquest, és el nom complet que té l'instrument, és un teclat electrònic dels anys 70, famós pel seu so percussiu i funky, creat mitjançant cordes metàl·liques que vibren com una guitarra elèctrica. Sí, va ser clau en el funk gràcies a artistes com Stevie Wonder i també en Billy Preston, esclar.
0: I Billy Preston no només va col·laborar amb The Beatles en la gravació de Let It Be, també ho va fer en aquesta altra.

0: Estem escoltant Don't Let Me Down, una composició de John Lennon que ell mateix interpreta a la veu i en la qual fa una encesa declaració d'amor a Yoko Ono i al mateix temps li prega que no li falli, com el títol diu, com el títol de la cançó diu.
1: Podem escoltar perfectament la interpretació de Billy Preston al teclat, generant una atmosfera que embolcalla la melodia amb un toc soul.
0: La cançó no va acabar formant part de cap àlbum, però sí que es va publicar com a cara B del single Get Back i també va formar part del repertori del mític concert al terrat de l'edifici Apple, situat a Mayfair, a Londres, i que va ser l'última aparició de The Beatles en directe.

0: Aquests són Tears for Fears, interpretant Shout, una peça on trobem l'ús de sintetitzadors que són els que escoltem de fons, amb llargues notes de baix que van acompanyant la melodia.
1: El títol i la lletra són una denúncia de les injustícies socials i animen l'oient a cridar, Shout, per expressar la seva disconformitat o frustració davant les situacions d'injustícia.
0: Doncs encarem la recta final del capítol d'avui escoltant a dos genis de la música pop.

0: En primer lloc tenim a Prince amb el tema 1999 o 1999, una cançó que inicialment seria pensat que parlés de l'esposa al voltant del canvi del mil·lenni i també un possible apocalipsi, recordeu allò de l'efecte 2000, però que Prince es va convertir en un himne i a festa per gaudir del present.
1: A l'enregistrament de la cançó va ser el mateix Prince qui va tocar el sintetitzador. Ell era un reconegut multiinstrumentista que, a part de la guitarra, que potser era el seu instrument preferit, també tocava, entre d'altres, els teclats.
0: Finalment, hem d'esmentar que en aquesta peça també podem observar una notòria presència de percussió, que també era electrònica. La produïa un instrument electrònic anomenat Lynn Drum, un instrument creat per l'enginyer Roger Lynn, i d'aquí ve el seu nom.
1: Sí, Lynn Drum, clar, clar.
0: I que era el primer instrument de percussió programable amb un so realista.
1: Ah, carai, molt bé. Doncs bé, ara anem pel darrer tema del capítol d'avui.

0: Amb l'ús del sintetitzador, Michael Jackson va aconseguir donar forma a la que és considerada una de les obres mestres degudes a la genialitat de qui va ser anomenat el rei del pop.
1: El sintetitzador aporta a Thriller no només la base harmònica sobre la que es construeix la melodia, sinó que també hi afegeix un complement rítmic als ja molt potents baix i bateria.
0: A part d'això, el sintetitzador també es va utilitzar per incloure sons que imitaven l'udol del llop o els gemecs dels zombis. És a dir, va perfeccionar el pop amb l'aportació electrònica, convertint-se en una fita que tothom reconeix que va marcar un abans i un després.
1: Doncs amb Thriller de Michael Jackson us deixem fins la setmana que ve. Mentrestant, feu molta bondat, amics.
0: Porteu-vos bé.
2: To terrorize your neighborhood, and whosoever shall be found without

0: mía.
1: Ràdio Cubelles, al mitjà multimèdia, per saber què passa a Cubelles.
2: Bon dia i benvinguts al programa Cubelles, tot un món, el magazín matinal de Ràdio Cubelles.
3: Ràdio Cubelles.
2: Des d'ara mateix, a través del 107.5 de la freqüència modulada, podreu escoltar tot un contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Benvinguts al Cubelles, tot un món.

0: I tornem a l'espai Compartim la platja amb la natura, amb Xavier Pedro, que ja tenim avui aquí als estudis de la ràdio. Benvingut, Xavier.
1: Hola, molt bones.
0: I tornem de nou amb aquest programa, avui sota el títol La platja no és una piscina. Parlarem, doncs, de crema solar, residus i sorolls. Endavant, explica'ns.
1: Bueno, doncs, en temes de soroll, de sorolls, el que volíem referir és als sorolls acústics, no? que produeixen els vaixells i de la seva afectació en certs animals, sobretot en peixos, i els que els afecta més són els grans cetacis, sobretot. Però bueno, aquí tampoc hi tenim gaire mà, no? Nosaltres, no sé, que siguem mariners o bueno, que podem fer viatjar més o menys amb vaixell o així. I sí que volia parlar d'un altre tema que has comentat, que aquí sí que hi tenim força incidència, com per exemple són el tema de les cremes solars.
0: Doncs comencem per aquest primer bloc, cremes solars, què hem de tenir en compte?
1: Vale, doncs el que hem de tenir en compte que és molt important posar-se crema, no? Sobretot pel tema dels càncers de pells, que després explicaré alguna cosa. I bueno, aquí no hi trobem cap davant, no? Posar-se crema és una cosa que és positiva per nosaltres, per evitar certes malalties, però sí que és important saber quines cremes són més respectuoses amb el medi ambient o quines no ho són tant.
0: Que mirem una miqueta, no? Adquirir aquesta crema, no? Que n'hi ha de més beneficioses per l'ecosistema.
1: Sí, exacte. Sí, a part de segurament, bueno, això cal mirar-ho també, si és... ens estem posant una cosa sobre la nostra pell i segurament a vegades, segons quins components químics, no deuen ser gaire bons. Hi han cremes que tenen filtres que són químics i cremes que tenen filtres que són minerals. Quins penses tu que són més perjudicials pel medi ambient?
0: Home, els químics, els perjudicials i els minerals, suposo que més bons.
1: Exacte.
0: Per deducció, però vaja.
1: Exacte, sí.
0: Ets tu l'expert, digue'ns, Xavier.
1: Per això t'ho preguntava, bueno, sí. perquè pugui quedar clar. A vegades quan anem a la platja, sobretot si l'aigua està molt quieta i sí, a vegades sobretot quan hi ha molta gent o sí, a vegades fins i tot es veu o entres tu dintre de l'aigua i es veu aquella pel·lícula que queda surant a dintre de l'aigua.
0: I que sembla com un oli, no?
1: Exacte, sí, és, més o menys és això, no? crea aquesta capa que és com un oli, no? Els impactes dels factors químics que poden tindre sobre els organismes marins, sobre la fauna i sobre la flora que hi ha al mar, sobretot són més perjudicials, però el mar és molt gran i tot es dilueix allà, no? És com posar una goteta petita en una galleda molt gran, però sobretot en zones que són cales petites o aigües que es renoven poquet, no? Doncs allà sí que doncs el dany que poden causar és encara molt més gran, no?
0: I aquí es posa crema solar, però aquí es posa oli, no? D'oliva. No sé si és el mateix.
1: Clar, doncs crearà també aquesta pel·lícula i també estarem aportant, bueno, segurament alguns olis d'aquests no és només oli com l'oli d'oliva que pot estar fet amb coses que siguin més minerals o siguin orgàniques i per tant sí que estem aportant doncs, uns residus, no? Doncs a l'aigua del mar que seran perjudicials, no? Per tota la fauna i flora que viu allà.
0: Per concloure aquest primer bloc i passar al segon, no? Què és el que hem de tenir en compte com a conclusió final, no? Del tema cremes solars i el mar.
1: Vale, doncs que, bueno, els filtres minerals és fixar-nos, no? Igual que quan, abans que parlàvem de l'oli, doncs quan anem a comprar oli al supermercat, oli d'oliva, ara ens fixem més si és verge extra o és verge o així, no? Doncs amb les cremes solars hauríem de començar i fer-ho així, mirar quins filtres porta, si són químics o són minerals. Els minerals normalment porten òxid de zinc o diòxid de titani, que són més estables i bueno, també depèn de la formulació, uns tindran més o menys d'una cosa o altra, però bueno, és anar experimentant, provant o informar-nos també de veure quins poden ser més bons tant pel medi ambient com per nosaltres mateixos.
0: No? Parlem també del, si hem tancat doncs, aquest primer bloc, d'una segona part, no?, que també ens has preparat, que serien els residus invisibles. Uh-huh. Quins són aquests residus invisibles o cap a on va aquest tema, Xavi?
1: Els residus invisibles és tot allò que trobem a la platja, que alguns sí que són força visibles, no? Per exemple, sí que volia parlar del tema de les burilles, no?, que bueno, és una cosa que sabem que estan, no?, a les platges on es pot... bueno, a totes les platges, més o menys, et trobarem. I bueno, que cal entendre que no és que sigui només que es quedi una burilla allà i sigui aquell residu, sinó que una sola burilla pot contaminar litres i litres d'aigua, val? Perquè va alliberant substàncies que són tòxiques i això no té revés, no? Després hi ha el que sí que m'agradaria aconsellar és, per exemple, doncs que les persones que sí que són fumadores, doncs el més, si volen continuar fumant i que no els prohibeixin, és que s'emportin aquestes burilles, no? Que si han fumat, que s'emportin els residus.
0: Que no ho llencin a la sorra, no?
1: Exacte.
0: És a dir, guardin i busquin un lloc, no?, on dipositar-ho correctament, no?
1: Exacte, sí, perquè per una banda en alguns municipis que estan restringint el
0: que no es pot fumar, bueno, a les platges, no? Una nova ordenança.
1: Exacte, això mateix. Doncs, bueno, va tant com pel tema dels dels fumadors passius, com pel tema dels residus, que així s'eviten tots aquests. Doncs si es fa aquest avenç abans, no? Doncs si tu ets fumador i no provoques aquests residus, potser et deixaran fumar durant molt més temps o més anys a la platja.
0: Uh-huh. Què més?
1: Després tenim altres residus que són invisibles, com per exemple, hi ha a Torredembarra, tenim contacte amb una associació de bussejadors i ens van informar, bueno, allà van instal·lar una platja per gossos, val? Igual que la que hi havia aquí a Cubelles, que ara està tancada, i ens van dir, és que és una passada, allà hi ha com una barrera de Posidònia a prop, doncs van trobar que estava, des que van instal·lar aquella platja per gossos, estava ple de pilotes de goma dintre de l'aigua, just davant d'on hi havia aquell espai. Bueno, són aquests residus que són invisibles perquè no els veiem, però hi són, i són grans. I bueno, són tot això, aquests residus que podem trobar per allà i no es veuen, però bueno, es van desfent, es van fragmentant, es converteixen en microplàstics, i llavors tot això entra dintre de la cadena alimentària, i quan nosaltres mengem un peix, doncs estem menjant-nos part de tot allò que hem anat llançant.
0: Mm-hmm, clar, els infants van a la platja potser amb pilotes, no?, amb joguines, i es perden a la sorra, vols dir, això acaba al mar o se'ls escapa l'aigua, no?, perquè a vegades una onada i s'emporta la pilota, no?
1: Sí, és al·lucinant, sobretot jo durant el mes de març i tot això, que vaig molt per la platja, març, abril i això, que no hi ha tanta neteja, em trobo moltes joguines d'infants, pales, cubells, pilotes, joguinetes d'aquestes de plàstic que o bé han quedat abandonades allà perquè se l'han deixat, o bé han arribat amb el mar, perquè just al final d'hivern hi ha aquestes llevantades, aquests temporals que aporten a vegades molts plàstics que estan surant per allà a la sorra. I bueno, doncs tot això que podríem evitar, no?, de que acabi entrant dintre de la cadena alimentària, si tenim cura dels objectes que portem a la platja, tindrà cura de retornar-los.
0: Uh-huh. El tercer bloc, no?, el soroll, qui no ha vist, doncs això, a gent, no?, que es munta doncs inclús una festa a la platja i porten altaveus, què passa amb el soroll, no?, per l'hàbitat també de l'entorn?
1: Uh-huh. Bueno, en el tema del soroll sí que hi ha les molèsties que tenim les persones i conflictes entre nosaltres, perquè a vegades, bueno, tu vas en un lloc, en una zona tranquil·la, en un espai natural, i et trobes que que és una zona que és igual que si t'anessis en un bar, perquè hi ha xivarri, hi ha soroll, hi ha fins i tot música i tot això. Doncs si ens afecta a nosaltres, a la fauna que no estan acostumats a escoltar música, encara més, no? Doncs el que pot produir és que s'espantin i marxin i abandonin aquella zona. I també a l'inici del programa hem parlat de la contaminació acústica dintre de l'aigua, que sí que cada vegada hi ha més estudis, a part del tema dels vaixells, sobretot a l'estret de Gibraltar, que és una zona de pas per on grans cetacis han de passar, i hi ha molta fauna per allà que entra i surt del Mediterrani. Allà, clar, també hi ha molta trànsit de vaixells, i bueno, ja sí que s'està estudiant que, bueno, el greu impacte, no?, que causa tota aquesta contaminació acústica. Després també en contaminació acústica trobem cada vegada també s'estan implementant més parcs eòlics marins, que són els molins de vent grans per produir energies renovables, que ho posen dintre del mar per no ocupar zones terrestres, i bueno, també produeixen soroll, no? Tot aquest soroll que bueno, nosaltres no l'escoltem, no ens donem compte, però clar, els cetacis sobretot es comuniquen amb freqüències que són molt baixes, i aquestes freqüències tan altes que poden produir els vaixells o els parcs eòlics, etc., doncs els afecten.
0: Per tant, això, el soroll afecta doncs, l'ecosistema, els peixos també, eh?
1: Exacte.
0: Per fer-ho una mica més entenedor. Hem repassat una mica les cremes solars, els residus invisibles, el soroll en aquest primer programa d'aquesta temporada. La platja no és una piscina. No sé si vols fer una conclusió abans de tancar aquest capítol.
1: Com a conclusió, això que parlàvem, que sí, que hi ha moltes espècies que viuen a la platja, que viuen al mar també, i que fins i tot nosaltres ens alimentem d'aquestes espècies, o sigui que si com més correcte ho fem, millor serà pel nostre benefici també.
0: Doncs queda clar, deixem aquí doncs aquest espai, aquesta nova edició de Compartir la platja amb la natura amb Xavier Pedro del GPEC. Qualsevol, no sé, informació que vulguin també conèixer de la vostra entitat, poden buscar-ho, no? De seguida, internet, esteu a tot arreu, no? Que bé?
1: Sí, a la pàgina web gpec.cat o a les xarxes socials trobaran molta informació de què fem.
0: Doncs ho deixem aquí i fins la propera. Moltes gràcies per la teva col·laboració.
1: Gràcies.
0: A reveure.
1: Adéu.

I ara no et puc veure, no pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo...

0: Ràdio Cubelles, el mitjà multimèdia per saber què passa a Cubelles.
1: L'Ajuntament ja ha donat a conèixer des de fa uns dies quins són els projectes guanyadors de l'última edició dels pressupostos participatius. La proposta més votada, per exemple, és la construcció de parcs inclusius, una inversió que sumaria uns 75.000 euros i que ha rebut durant el procés 182 vots. Per tal de donar a conèixer doncs, la resta de resultats i comentar també i valorar com ha anat tot aquest procés de pressupostos participatius, avui rebem aquí a Ràdio Cubelles Arturo Carrillo, regidor de Participació Ciutadana. Benvingut, gràcies per atendre'ns.
2: Gràcies per convidar-me, molt bon dia.
1: I bé, això doncs, ja s'ha donat per tancat aquesta convocatòria dels pressupostos participatius. En total hi haurien participat unes 450 persones. Abans de comentar doncs, els projectes guanyadors, també com valoreu aquesta xifra de participació de votants i vots recollits durant els pressupostos participatius?
2: Bé, en aquest cas... Els que portem sempre processos participatius sempre ens agradaria que fos més ampli, no? La votació sempre ens agradaria que hagués participat molta més gent, no obstant 452 persones, si no recordo malament, que han votat 54 aproximadament, perquè clar, s'ha de tenir en compte que la votació podies votar una opció, dos o tres. Hem intentat filtrar per número de registre, per saber exactament quantes persones són, i han sortit 454, i un total de 1.068 vots, vale? En aquest cas. Creiem que aquesta vegada hem fet coses innovadores, com posar la carpa que vam posar un dia al mercat. Això aquí ens va fer que molta gent que no havia votat votés, unes 32 persones crec que van ser, si no recordo malament, que van anar a votar directament aquí a la carpa del mercat que hem fet. És veritat que també s'han posat punts a la biblioteca, a l'Espai Jove, al Casal d'Avis. En aquests punts no s'han trobat votacions, però sí que és veritat que s'ha ajudat a molta gent a saber què són els pressupostos, com votar, i sí que és veritat que ells individualment a casa seva han votat gràcies a aquest reforç que hem posat a molts jocs municipals, no? En aquest cas, per això valorem molt positivament pues això, no? Que no només és fer el pressupost participatiu, sinó fomentar que la gent participi i posar facilitats perquè la gent pugui gaudir d'aquests pressupostos i puguin votar la seva proposta.
1: Bé, no sé si doncs, a l'hora d'analitzar també si es pot incrementar aquesta participació, hi ha cap aspecte a tenir en compte o que creieu doncs, de pròximes convocatòries o de com era aquesta respecte d'altres.
2: Crec que el que hem de continuar treballant és en fer accions com la que vam fer a la plaça del mercat, de posar una carpa per ajudar la gent a donar a conèixer també els pressupostos participatius, perquè a vegades donem per entendre que quan fem difusió a la ràdio, difusió a les xarxes socials, això arriba a molta gent, hi ha gent que no arriba en aquests punts, no? I crec que aquestes accions que hem fet aquest any s'han d'incrementar, es poden incrementar, poder no només un dia, sinó dos dies al mercat o en altres indrets municipals o altres festes que puguin haver coincidit en el temps per donar més a conèixer els pressupostos participatius i que la gent es pugui augmentar doncs, aquesta participació, que ja és alta, la veritat, però podria ser molt més, la veritat.
1: Recordem que hi havia una dotació de 300.000 euros, finalment doncs, sumant les propostes guanyadores s'arriba a 288.000, per tant no es podia encabir cap més proposta, no?, per completar, entenem, aquests 300.000 euros, oi?
2: Correcte, la qüestió és que les bases són molt clares en aquest àmbit, és a dir, es comença a donar per vàlides les més votades fins a exaurir el pressupost que està destinat. Aquest any eren 300.000 euros perquè juntaven dues convocatòries per no haver-se fet abans. I en aquest cas, clar, després d'anar sumant els imports que es van valorar en el moment de la validació de les propostes que es va proposar, pues hem arribat a aquest punt. S'ha passat, com ha passat altres vegades, que les propostes més petites o imports més petits han entrat abans que altres que han pogut tenir més votació, però clar, quan tu vas sumant tota la resta de partides, per exemple, les parts d'inclusió són 75.000, la següent que havia era l'àrea de descans d'ombres i fonts d'aigua potable al passeig de la Marina, amb 177 vots. Després estaven les millores al passeig marítim, que eren 40.000 euros més. La següent era la reforma de millora de l'escape park amb 113 vots, 75.000 euros. Què vull dir amb això? Que clar, s'han anat per ordre agafant aquestes propostes. Després hem hagut d'anar saltant de proposta a proposta fins a exaurir el pressupost. Què passa? Que les següents que quedaven per sota ja ens passaven de 300.000 euros i per això han quedat aquests 12.000 euros fora de termini. Tot això s'ha decidit, no és que ho hem decidit nosaltres hàbilment de la regidoria, sinó es va convocar la taula ciutadana que ja estava estipulada per això. Aquest any també s'ha fet aquesta novetat, no?, de posar aquesta taula ciutadana amb representació de veïns, entitats, un partit de l'oposició i jo com a president d'aquesta taula ciutadana, es va decidir com haurien de repartir aquests diners. Si el que s'hauria de fer és tornar a revisar les propostes per veure si podem encaixar el pressupost i que pugui ser entrat més. Es va decidir que no era la millor via, perquè si no podia haver un greu comparatiu amb pressupostos que no van entrar pel tema del pressupost, vam decidir que no seria el més just. Llavors es va decidir això, deixar aquests 12.000 euros en stand-by. Si en el moment d'executar les obres o d'executar els contractes menors que poden fer amb imports més petits, es pot anar mirant el pressupost i més o menys, si aconseguim lliurar diners d'aquestes propostes que s'han fet, doncs poder juntar amb aquests 12.000 i poder entrar alguna proposta més que ha quedat doncs, en el tintero, no? Com aquest que diu, perquè es pugui fer realitat.
1: Ara que ja es poden conèixer doncs, aquestes opcions, propostes guanyadores, la feina, diguéssim, de participació arriba fins aquí o intentarà donar continuïtat a que doncs, aquestes accions s'executin, doncs, fent un seguiment, o, és a dir, ara el paper de participació ciutadana a partir d'ara quin serà també?
2: La taula ciutadana continuarà vigent, es va crear per tal de que es fes el seguiment tant dels projectes que presentaven com de la fase de votació, com ara el post-votació. En aquest cas ara el que s'ha de fer és fer la feina de dividir aquests diners en diferents partides pressupostàries amb els projectes que s'han ficat en aquest moment, i aquesta taula ciutadana continuarà vigent, continuarà reunint-se mirant com acaba el procés fins que s'executin totes aquestes partides que han guanyat en aquest any 2026. La taula ciutadana es va crear amb aquest esperit, i amb aquest esperit continuarà vigent fins que pugui treure pues, aquest seguiment, com hem dit, del ja no només de quins projectes s'han tret, sinó l'execució d'aquests projectes. Hi haurà aquí darrere, que tota la ciutadana, que anirà fent aquest control i aquesta participació.
1: Perquè recordem que malgrat que encara no es coneixia exactament què seria, sí que el pressupost sí que té aquests diners no, ja reservats, sí. Perquè doncs ara aquests projectes de manera individual es puguin anar contractant no, i executant.
2: Correcte, en el pacte dels pressupostos d'aquest any 2026 hi està la partida de 300.000 euros que es va demanar des de la meva regidoria. En aquest cas, jo personalment vaig demanar aquests 300.000 euros i s'han dotat amb 300.000 euros d'inversió de recursos ordinaris, és a dir, són diners que ja estan disponibles i ja es poden tirar endavant els projectes que han guanyat els pressupostos participatius. Ja es va fer d'aquesta manera, jo vaig lluitar perquè sigués així i així ha sigut. Són 300.000 euros de recursos ordinaris, per tant, el pressupost ja està aprovat, per tant, aquests imports ja estan habilitats per fer-ne l'ús.
1: Sí que doncs, ja en les entrevistes prèvies també doncs, hi havia hagut el seu compromís d'intentar executar tan aviat com fos possible també els que quedaven projectes pendents d'edicions anteriors, no? Que s'havien anat encallant. Bé, no sé si es podran anar veient també pròximament aquests projectes, si n'hi ha cap que doncs, pel camí s'ha trobat amb dificultats i pugui ser difícil de complir. No sé què ens pot dir doncs, de projectes de convocatòries anteriors que no s'han acabat de realitzar.
2: En aquest cas, com ja he dit diverses vegades, la meva lluita era perquè estiguessin aquests 300.000 euros i també que estiguessin dins dels pressupostos participatius anteriors, que no eren d'aquesta legislatura en què jo tinc aquesta responsabilitat. Això s'ha fet així, està en el pressupost i està en mans del departament que ha de tirar endavant totes aquestes obres i licitacions, que en aquest cas doncs, és el serveis tècnics, que és la regidoria que ha de tirar endavant tots aquests projectes. Estem darrere, estem treballant per tal que es pugui tirar endavant. És veritat que fa poc que tenim el pressupost, fa poc que s'ha incorporat tot el pressupost i estem treballant en tirar endavant el més possible tot això. El que sí que puc assegurar d'aquests pressupostos nous que tenim ara mateix és que hi han, com també vaig explicar a l'altra ciutadana en aquest cas i puc explicar públicament, que hi ha projectes que són més grans, i altres que són més petits. Llavors, l'administració pues, té diferents tipus de contractes que es poden tirar endavant segons l'import de l'obra o del servei que puguis tirar endavant. En aquest cas, com són inversions, parlem, si són 40.000 euros més IVA, poden ser contractes menors, que són molt més ràpids, molt més fàcils, només demanar pressupostos i poder tirar endavant. Hi ha diverses propostes que estan així, com per exemple la de les marcacines que falten dels busos. Jo ja he parlat amb la regidora del servei del bus, que és la Núria Planas, companya meva del govern, que ja estem intentant tirar endavant, pues, que es puguin en marxa aquestes parades que s'han d'executar, no? Hi ha altres projectes que són també petits projectes que tenen menys import, que estem mirant a veure l'opció més fàcil per tirar endavant aquests projectes més ràpids. Les que ja són licitacions serà més difícil. Ja vaig dir que aquests projectes segurament ja seran de cara al 27, perquè pràcticament és impossible tirar endavant una licitació tan ràpid en aquest any, però bueno, estem treballant que això es tiri endavant.
1: Mm. Clar, també es pot trobar, no, si un projecte va guanyar, posem pel cas el 2020 i estem al 2026 encara no s'ha executat, que el pressupost que en el seu dia es va dir, no, hem viscut uns anys en què tot s'ha inflat molt, oi? Aleshores, suposo que això també acaba sent un escull per l'Ajuntament, que si preveia destinar una quantitat, ara potser val no el doble, però bé, molt més, no?, del que s'havia dit a l'inici.
2: Ja ha passat amb alguns projectes que s'han volgut portar a terme, com pot ser l'escorxador, per exemple, que havia una partida pressupostària, es volia fer una cosa i al final, quan s'ha anat a fer l'obra, s'ha vist que era impossible amb el pressupost que tenia fer això. Em consta que s'ha parlat amb qui va presentar aquesta proposta per intentar arribar pues, a un petit acord de bueno, pues, on arribem, no?, amb aquests, no sé si seran 10.000 o 15.000 euros, fins on arribem a fer, pues, si no fem la taulada podem fer el terra, si no podem fer una paret o... Bueno, jo crec que si hi ha voluntat i en formes de poder arribar a acords, com és la política, no?, i poder arribar pues, a fer el millor possible, igual que ara hi ha partides com són els parcs inclusius, en aquest cas, que quan es va fer la proposta pues, ja es va dir que seria un parc més dels que ja estaven estipulats, no? Si només és ficar aquests diners perquè es puguin ampliar els parcs que tenim ara mateix de parcs inclusius, si no són jocs, és un parc més, estem mirant l'opció ja. Jo he parlat ja amb el regidor Gué per tirar endavant el projecte de parcs inclusius i dir bueno, que tenim 75.000 euros més de pressupostos participatius que dona per fer un parc més o fins on arribem a aquests 75.000 euros.
1: Molt bé, no sé si doncs vol afegir res més també de tot com ha anat aquest procés fins ara, no?, dels pressupostos participatius i si preparen una convocatòria més per l'any que ve o dins d'aquesta legislatura es tornaran a convocar.
2: Encara no hem pogut, encara no hem tancat aquests processos participatius, estem mirant, ens agradaria que de cara a l'imminent tornar a fer uns processos participatius, segurament ja no seran 300.000 euros perquè anem a 150.000 euros per any, aquest any ha sigut algo excepcional, s'ha explicat perquè hem juntat dos anys seguits, però bueno, estem treballant en el moment en aquests processos participatius, el que vull és tancar-ho bé i que estiguin endavant aquests projectes. Sí que m'agradaria agrair moltíssim a tothom que ha participat, tant en la presentació de propostes com a la votació, com a tots els membres de la taula ciutadana, que han fet molt bona feina, s'han implicat moltíssim en aquest projecte, els hi vull agrair, de veritat, públicament. Aquesta voluntat, no?, doncs, pues, jo crec que ha sigut molt positiva aquesta taula ciutadana per fer partícip, no?, a la ciutadania també, amb aquests representants, que estiguin davant aquest projecte i que tingui un control el més transparent i el més públic possible.
1: I també, bueno, per anar tancant, les propostes que bé no han tingut tant de suport o han tingut menys suport i per tant queden descartades, suposo que també se'ls pot donar l'oportunitat en futures convocatòries, no? Això no vol dir que quedin descartades.
2: No vol dir que quedin descartades, queden descartades que es tiraran endavant amb aquesta partida pressupostària de pressupostos participatius, però hi ha projectes que són projectes de veritat molt interessants i molt xulos i que no descarta que des de l'Ajuntament podem tirar endavant alguns d'aquests projectes amb recursos propis d'Ajuntament fora dels pressupostos participatius. Crec que tot es pot estudiar. Crec que com a polítics hem de veure el que la gent demana, no?, i el que la gent ha votat, i jo crec que són temes a poc tenir en consideració, si no per aquests pressupostos, perquè no estan... Pues, pressupostos futurs, ja no pressupostos participatius, sinó pressupost ordinari de l'Ajuntament, i jo crec que tot ho pot estudiar, la veritat, no descartem res.
1: Molt bé, doncs Arturo Carrillo, regidor de Participació Ciutadana, moltíssimes gràcies per atendre'ns, que vagi molt bé, bon dia.
2: A vosaltres, bon dia.
0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: I fins aquí el programa d'avui. Recordeu que ha sigut un plaer tenir-vos a les ones una setmana més i que recordeu, com sempre que us dic, del 17 al 20 d'octubre, del 17 al 20 d'agost, al Cubelles Noir, on us esperem amb moltes xerrades i de tot. Us ha parlat Xavier Borrell, això és Cubelles Noir Ràdio, a Ràdio Cubelles, i fins la setmana que ve. Adeu!
1: Cubelles Noir Ràdio, i serem a les ones perquè estiguis a l'aguai de tota l'actualitat mundial del gènere.
2: Mundial?
1: Universal.
2: En tots els idiomes?
1: El que faci falta.
2: A Ràdio Cubelles 107.5 FM o per internet.
3: Tots els dijous a les 20:30 o a la carta a la web de radiocubelles.cat.
4: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
5: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
6: Hola,
5: de Ràdio
6: amics, què tal? Qui us parla, Sintobel, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
5: Bon com dia sempre. O bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
4: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
7: Ràdio Cubelles, el mitjà multimèdia per saber què passa a Cubelles.
8: Cubelles en la història, la teva història.
9: Bon dia i bona hora, benvinguts i benvingudes a Cubelles en la Història, el programa on cerquem divulgar la història del nostre municipi. Avui seguirem el fil que vam iniciar la setmana anterior amb el Marc Linuesa, arqueòleg que ha treballat en la Mota de Sant Pere, entre altres jaciments, i amb el que vam estar parlant sobre el paper de la Mota dins el context ibèric i també una mica de les diferents tasques que fan des de l'arqueologia. Bé, Marc, no sé si per posar un breu context a l'audiència, si no va escoltar el programa anterior, vols explicar una miqueta doncs, què és la Mota de Sant Pere i doncs, per què és tan important per Cubelles?
10: Bé, hola a tothom un altre cop, sóc en Marc, com hem dit el Guillem, arqueòleg de Cubelles, i vaig estudiar a la Universitat Autònoma, he fet el màster a l'ICAC també, a l'Institut d'Arqueologia Catalana. I bé, la Mota de Sant Pere bàsicament és un nucli únic a nivell de l'arqueologia catalana perquè tenim una conservació excepcional de la resta que no està que no ha sigut afectada per les construccions modernes dels anys 2000 en endavant, i bàsicament és tan important perquè és l'únic punt en tota l'arqueologia catalana que trobem una conservació excepcional dels segles del 6 al 4 abans de Crist. Això què és? És bàsicament l'ibèric antic i l'inici de l'ibèric ple, moment on es confecciona aquesta societat ibèrica, on hi ha les principals transformacions econòmiques i administratives del territori, i el paper de la Mota ens pot ajudar una mica a aproximar-nos a com podria ser més aquest funcionament en aquestes etapes inicials d'aquest establiment d'aquesta societat protohistòrica a la península ibèrica i a la zona de Catalunya del nord-est peninsular. No? A banda, la Mota, a nivell de fer-ho visitable i donar a conèixer, compleix certes característiques que molt pocs jaciments compleixen. Primer, és una monumentalitat en l'estructura per la conservació del sistema defensiu que tenim fins a més de 3 metres d'altura de conservada de la muralla només, clar, els edificis ja són una altra cosa. Tenim la seva ubicació al costat de la platja, en un punt que és bastant turístic, amb comerç locals propers com restaurants o bars, i la tenim a prop de l'estació de tren, que això és un diferencial molt important amb la resta de jaciments de tot el territori català, perquè normalment es situen a mig de la muntanya o en zones que no arriben al transport públic. No? Per tant, compleix tots els requisits per convertir-ho en un punt important patrimonial de del que seria tant la comarca del Garraf com el Penedès històric com la zona de la Catalunya central.
9: Molt bé, Marc. En el programa anterior ho explicàvem breument, però no sé si ens podries explicar de manera sintètica, a partir de les evidències que heu trobat, quina diferència hi hauria entre els pobles laietans i els cassetans?
10: Bé, la diferència a nivell d'estructura del territori no és molt gran. De fet, és la mateixa. L'única evidència a nivell d'ocupació que podem trobar és la magnitud dels sistemes defensius que té la Cusatània en contra dels sistemes defensius que té la Laietània. No? La Laietània prioritza més una ocupació en alt i, per exemple, a la Cusatània tenim més ocupacions en zones planes. No? Per exemple, a nivell màxim d'ocupació, a nivell d'altitud sobre el nivell del mar, tenim jaciments com la Mota de Sant Pere o d'Arró que estan a 8 metres sobre el nivell del mar. No? I crec que a la Laietània, si no recordo malament, era bastant més elevat a aquesta altura inicial. No? Per exemple, tenim les grans ciutats com les Masies de Sant Miquel, que estan en una zona plana, una ocupació en una zona plana, i amb un sistema defensiu molt, molt, molt imponent, no? Amb una muralla de caixons. Bé, aquest és la principal diferència a nivell d'ocupació del territori. A nivell de material, doncs és molt similar. Potser hi ha alguna diferència que jo no sé dir en ceràmica, perquè no és el meu tema d'estudi dins de l'arqueologia, però sí que estic treballant per conèixer més, però ara mateix a nivell de material molt, no sabria dir si realment hi ha una diferència. Però crec que no, que de fet és, potser és que la ceràmica, la vaixella d'uns dels dos territoris, crec que és pintada i l'altra no, l'autòctona, la local. Però bé, sí que és veritat que, per exemple, els límits territorials es defineixen, doncs, perquè com ho deia en el programa anterior, és bàsicament per la tradició historiogràfica de les fonts llatines, dels periplos, dels primers viatges grecs i després dels viatges romans, doncs, descriuen una sèrie d'ètnies, de pobles, i marquen uns territoris basant-se sobretot en els límits geogràfics, com són els rius o les serralades. Bàsicament és aquest el que ens marca els límits, no?, de cada ètnia en la zona de Catalunya.
9: Abans havies explicat que el jaciment concret de la Mota de Sant Pere, si no m'equivoco, s'han trobat, tot i que després es pot ampliar la forquilla d'anys, però que s'havien datat d'entre el segle VI al IV abans de Crist. A partir del que heu trobat, o potser no a la Mota de Sant Pere, però en altres jaciments de la mateixa època, heu trobat evolució en l'ús de tecnologia, és a dir, introducció de elements de ferro o d'altre tipus de tecnologies d'aquella època?
10: Bé, sí que trobem diferències, sobretot a nivell d'ocupació del territori i del sistema econòmic, no? A nivell general de tot el territori, no només a la Mota. Clar, parlar només a la Mota de Sant Pere en aquest context és molt difícil perquè no tenim suficients evidències a l'hora de la investigació, no? Perquè ha estat molt poc, excavat molt poc. Llavors, potser més de la Mota hauríem de parlar a nivell de territori. El que sí que podem dir és que a nivell econòmic canvia des de la primera edat del ferro a l'Ibèric Antic, hi ha una transformació, sorgeixen aquests primers nuclis d'especialització econòmica amb producció d'excedent cerealístic, i aquí sí que hi ha una evidència tecnològica molt important, i és la introducció del tor ceràmic, de producció de ceràmica tor, pels fenicis al nostre territori. És en aquest moment, a l'Ibèric Antic, quan sorgeixen aquests nuclis especialitzats en producció ceràmica, com són Hortes de Calpons, Bas dels Foix, Font dels Cius, que es localitzen a la capçalera del riu Foix i que funcionen dins de la mateixa ruta de la Mota de Sant Pere, no? La ruta comercial del riu Foix, i que té una horquilla d'ocupació molt similar a la Mota de Sant Pere. S'abandonen pràcticament igual, si no recordo malament. Bé, a l'hora de les eines, doncs clar, si mires tot el territori, clar, hi ha un ventall d'eines molt gran, des de pics de ferro, ornamentació en bronze, de tot, hi ha de tot, hi ha ceràmica decorada molt, molt, molt, molt, molt xula. Clar, És més, potser més de parlar d'evolucions tecnològiques individuals, és millor potser parlar d'evolucions tecnològiques a nivell general, no?
9: D'acord, Marc. En el programa anterior vam estar parlant de diverses problemàtiques que us trobàveu vosaltres en la vostra feina. I bé, la primera que et va sortir va ser els pressupostos. A vegades potser, ho dic per mi mateix, costa una mica entendre per què doncs, potser hi ha certes institucions o des de certes estaments que no es dona prou importància doncs a l'arqueologia i a la recerca del passat. En aquest sentit, tu diries que a la zona on estem aquí estem fent una bona gestió del patrimoni?
10: Clar, et refereixes a Cubelles o a la zona del Penedès? Bé, a Cubelles, al principi de tot, com vam comentar a l'anterior programa, es van trobar al principi una finançació molt potent, molt bona, per part de l'Ajuntament i de la gent, no? Hi havia una voluntat política per donar a conèixer el passat del municipi. I bé, a nivell de lo que és la Cusatània, potser hi ha dos vessants, no? Tenim la zona de la Cusatània Oriental, que és on van engegar els meus mestres fa molts, molts anys, l'inici de les excavacions del territori de la Cusatània, que és a la Ciutadella de Calafell, a l'Argilera també a Calafell. Clar, trobem que possiblement aquesta zona de la Cusatània és la més treballada a nivell ibèric de tota Catalunya, a nivell de coneixements. I després tindria la part occidental, que és més desconeguda i s'ha fet més un treball de prospeccions que no d'excavacions. Clar, possiblement la Cusatània sigui dels territoris més treballats a nivell d'arqueologia ibèrica de tota Catalunya. I aquí, sobretot, més que una predisposició de les entitats administratives o polítiques, es podria dir més que és gràcies a la feina sobretot que van fer els arqueòlegs històrics, com podrien ser el Joan Sant Martí, Joan Santacana, David Asensio, el Jordi Moré, Dani López, no? Tot el Rafael Jornet també, aquesta gent que ha dedicat tota la, i encara dediquen tota la seva vida a l'arqueologia, doncs van ser els que van impulsar aquesta investigació del nostre territori, no? Que potser els hi va faltar una mica d'ajuda d'aquestes entitats, però que al final l'arqueologia també és una feina molt vocacional i has de fer el que pots amb el que tens, no? Per exemple, jo he estat a campanyes d'excavació de voluntari que els companys amb els que treballo avui dia m'estaven formant a mi i no cobraven, per exemple. Clar, quin tipus de feina li dius a una persona que estàs formant, que has de formar a les noves generacions i no li dius que et pagaré? Clar, això és molt vocacional, molt vocacional.
9: Doncs pel que expliques, Marc, vaja, semblaria que, doncs que per desgràcia és un sector que està molt precaritzat. Ara ho explicaves una mica, però podries parlar-nos de la teva experiència dins del sector i com has viscut tu aquesta precarietat?
10: Bé, la precarietat, a part dels sous baixos que hi ha dins del sector, no? Que és perquè no tenim un conveni acceptat ara mateix. De fet, estan treballant en fer-ho, i de fet tenim companys d'arqueologia que estan ara mateix en vaga a Barcelona, que es diu Aixa Can Massana, l'empresa. Clar, és un sector molt, molt precari, no només a nivell econòmic, sinó a nivell de seguretat laboral, a nivell de mobilitat, a nivell de condicions dels llocs on has de viure per poder anar a treballar, no? I sobretot està el tema del contracte discontinu, el fixe discontinu. Que clar, aquest contracte és quan hi ha un pic de feina, no pares, però quan baixa potser et tires mig any sense treballar, en la mateixa empresa o en el sector, perquè no hi ha feina, sobretot al món de les urgències, no? Clar, jo he tingut moltíssima sort, perquè jo quan vaig sortir de la carrera vaig començar a treballar amb Arqueobitis, amb un contracte de manera més o menys contínua, fent jaciments que estan a prop de la meva casa, que és bàsicament del territori del Penedès. I ara mateix, per exemple, també tinc molta sort perquè estic treballant per l'empresa Monibar Rocks i Stingless Difusió, que som amb els qui anava tots els estius a excavar. Són els que conjuntament amb Arqueobitis m'han format com arqueòleg, no? I clar, és un món precari, però clar, també és molt vocacional, no? I quan el que a vegades no tira les necessitats de la vida, doncs et fa seguir endavant la teva vocació, no? Però clar, és complicat, és molt difícil. Com sempre diuen els meus companys, és una marató. És aguantar fins que arriba un dia que pots viure decentment.
9: Vaja, Marc, doncs un panorama que jo estic segur que part de l'audiència potser no s'imaginava. Tornant al tema de la Mota de Sant Pere i el patrimoni de Cubelles, si no m'equivoco, esteu intentant impulsar diverses propostes en relació doncs, a la conservació d'aquest patrimoni i sobretot el què fer amb aquests jaciments. No sé si podries explicar-nos quina és la vostra proposta o què és el que creieu que s'hauria de fer.
10: Bé, la Mota, com he dit abans, té una ubicació excepcional a nivell de proximitat a transport públic, zones concorrides, ubicació privilegiada al costat de la platja. Bé, bàsicament el problema que ara mateix té la Mota és que no està tancat perimetralment d'una manera permanent. El que té són tanques d'obra. Aquestes tanques d'obra no estan fixes. Amb el vent i la pluja cauen. Jo crec que el primer pas que s'ha de fer és tancar perimetralment la Mota sencera, tot l'espai patrimonial, per evitar possibles furts i sobretot per protegir a la ciutadania de Cubelles. Perquè dins d'aquest recinte, on cauen les valles sovint, tenim sondejos de 2-3 metres de profunditat, amb forats. Són forats, bàsicament, amb pedra a dins, que si tu et caus a cap et pots fer molt mal, et pots matar. Fins i tot un nen que es perd, un animal de companyia, qualsevol persona pot caure i fer-se mal, no? Llavors jo crec que tant per seguretat com per possibilitats d'obtenir diferents beneficis a nivell de financiació, crec que és molt important fer un tancat perimetral d'aquest jaciment, no? Després, tenim clar, aquest tipus d'actuació ens aproparia una mica a poder sol·licitar unes subvencions que ara han canviat, que abans eren bianuals, ara són trianuals, que bàsicament són les subvencions de l'USIC. Aquestes subvencions tenen una finançació molt gran, evidentment és cofinanciada, l'Ajuntament ha de portar un 20% de la finançació total d'aquesta subvenció, però que està encarada sobretot a fer adequació, instal·lació d'infraestructura, fer-ho visitable. Llavors, amb això aconseguiríem que la Mota de Sant Pere, a part de que es comencessi a veure dins del mapa del patrimoni arqueològic de Catalunya, doncs tindríem una injecció econòmica important, sobretot a fer-ho adequació, difusió i fer-ho arribar al ciutadà, que al final és la funcionalitat de l'arqueologia, fer recerca per donar-ho a conèixer al ciutadà de peu, no només als bojos que es dediquen a excavar com jo, a fer història o ha d'arribar a tothom, perquè és públic, és de tothom, el patrimoni arqueològic i històric és de tothom, no? Llavors és una de les coses que volem fer aquí. Bé, ara, a parlar d'un tipus de model de visita del jaciment, clar, a mi, per exemple, com que jo faig arqueologia experimental i els Stingclays, doncs m'agrada molt aquest model, que bàsicament és recrear un per un els recintes, edificis, estructures dels jaciments arqueològics. Clar, aquí hi ha dos models. Es pot fer in situ, com a la Ciutadella de Calafell, o es pot fer extramurs, fora del jaciment. Jo sóc més partidari de fer-ho extramurs, de tenir per una part el discurs arqueològic i per una part el discurs experimental. A banda, aquesta arqueologia experimental dona moltíssimes dades a nivell científic que a nivell d'excavació se'ns pot escapar, no? Perquè, per exemple, quan estem fent les cases Stingclays, doncs van sortint problemes que has de solucionar, d'anar solucionant en el moment, no? Per exemple, jo què sé, el tema del sostre, no? Que amb les pluges es va desfent, es va fer malbé, No? Doncs, per exemple, allà a Stinkleys van tenir que tirar un sostre per refer-ho per seguretat i van aplicar una metodologia diferent a l'hora de posicionar les bigues, no? O els materials, no? De pujar o baixar el mur, no? Llavors, ens dona molta informació que a nivell arqueològic potser se'ns pot escapar. I a mi és un sistema, a nivell sobretot visual, que m'agrada molt per l'espectador. Perquè veus, bàsicament veus la volumetria reial del que és l'edifici. Perquè tu veus, per exemple, la casa 1 de Stinkleys, veus la casa en el jaciment i dius, val, és gran, però no sembla tan gran. En canvi, veus l'edifici construït fora i és monumental. És en arquitectura en fang. Perquè la reconstrucció la fem en tubots d'argila, és una argamassa de terra, aigua i paja, no? I bàsicament és una arquitectura en fang, que trobem sobretot les evidències dins del món de l'arqueologia i de l'etnografia que fem al Marroc, Tunísia, no? Que vem aquestes construccions. Llavors, a nivell visual impacta molt. Quan tu veus una muralla de 4 a 5 metres d'alçada de tubots, i ho veus des de lluny i dius, hòstia, doncs potser aquests ibers no eren tan ibers, no? Potser eren més sofisticats de que tot el món es creu, no? I això és curiós i fa molta gràcia, perquè quan anem de viatge fora del nostre territori, doncs anem a veure, per exemple, evidentment salvant moltes distàncies, no? Tu vas a Roma i vas a veure el Colosseu, sí. Vas a veure el Circus Maximus, vas a veure tots els monuments romans i els valores, i fas coles i pagues 30 euros per accedir i fins i tot en algun lloc 20, no? D'una entitat més petita que el Colosseu, i després vens aquí i tens un jaciment al costat de casa i no saps ni què hi ha, i és una llàstima, i és una lluita que hem de fer des de nivell administratiu, arqueològic, històric, patrimonial, de tots els àmbits que es dediquen a la cultura. Doncs fer més difusió d'aquest tipus de turisme cultural o de viure a nivell local la cultura, i crec que un dels models que millor permet gaudir i fer-se una idea al ciutadà de peu és aquesta reconstrucció en arqueologia experimental, no? Perquè a nivell visual impacta moltíssim, és molt, molt, molt, molt guapo.
9: D'acord, Marc. I en aquest sentit, vaja, perquè jo també, la veritat, t'he escoltat a parlar i a mi, i crec que és un fet objectiu que a nivell de cultura pel municipi seria molt positiu que es tirés endavant aquesta proposta. Però quins entrebancs us heu trobat?
10: Bé, amb aquesta proposta no hem trobat cap problema. El problema ha estat amb una proposta que ha estat dedicada a l'excavació. Bàsicament, la proposta es deia explorant els límits del jaciment ibèric de la Mota de Sant Pere. Clar, això vol dir que proposàvem obrir una nova part del que sabem que és jaciment, perquè tenim la muralla que continua endavant, que es veu perfectament en el tall. Tenim un georradar fet, un georradar bàsicament és... passes amb el que seria un carrito, no? Que tira unes zones magnètiques... Bueno, les magnètiques serien més amb el geomagnetisme, no? Que també es va fer aquí a Cubelles. Però el georradar, bàsicament, et permet veure les possibles alteracions que s'interpreten com a possibles construccions humanes en el subsol, sense excavar, sense mètodes invasius. Mm-hmm. Fet que ens dona, per dir-ho d'alguna manera, l'excusa per poder obrir un joc i afirmar o desmentir si aquestes construccions són allà, i que possiblement a la Mota amb 100% de seguretat hi són a l'esplanada de la Pineda, perquè la muralla, que és de 4 metres d'amplada, no desapareix, continua sota el subsol, passa per sota de la carretera i va a l'esplanada de la Pineda.
9: Sí, Marc, la veritat és que jo tampoc m'explico, i bé, des d'aquí, des de Cubelles en la Història, simplement doncs fer una crida a que es facin les tasques necessàries. Jo també desconec els detalls administratius, perquè això se n'encarreguen ells, però bé, que sempre ho hem dit, que des d'aquest programa, que pensem que Cubelles té moltíssim potencial i que s'ha de donar a conèixer. Hi ha moltíssima gent que bé, com tu deies ara, que potser en altres llocs i doncs s'interessa pel patrimoni i està molt bé, però aquí a Cubelles tenim moltíssim potencial de patrimoni i de recerques historiogràfiques i arqueològiques que realment doncs s'haurien de potenciar i donar a conèixer. Bé, Marc, la veritat és que ens hem quedat sense temps, així que bé, simplement doncs agrair-te que hagis vingut un cop més per segona vegada, perquè ja vas venir fa uns mesos amb el Dani, que hagis vingut a aquest programa i doncs res, moltes gràcies, la veritat que ha sigut molt interessant. I bé, a l'audiència doncs res més, us deixem amb la cançó Te Recuerdo Amanda de Víctor Jara. I doncs aquest serà l'últim programa d'aquesta temporada, així que doncs desitjar-vos un bon estiu i també recordar-vos que des de Cubelles en la Història ens estem posant una miqueta les piles amb les xarxes socials i que ens podeu trobar a Instagram buscant Cubelles en la Història i a Spotify també podreu escoltar els programes a banda de la pàgina de Ràdio Cubelles. Així que res més, moltes gràcies.
11: Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte.

I fins aquí el magazín de Ràdio Cubelles, Cubelles tot un món, aquest contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Adeu-siau i fins una altra. Recupereu aquest programa a la carta des de radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: Un comunicat signat pel Sindicat Independent de la Policia Local de Cubelles diu que la inoperància del govern local ha empitjorat el servei, segons paraules textuals. Aquest sindicat, que no té representació al comitè de l'Ajuntament, ha publicat tot un llistat de peticions que consideren incomplertes i responsabilitzen la manca de voluntat, diuen, del consistori. En el comunicat publicat aquest dimecres al matí, aquesta secció de Cubelles del Sindicat Independent de la Policia Local, el CIP-FEPOL, diu que els agents han arribat al límit i apunten que la inoperància per part del govern municipal ha fet que la situació hagi empitjorat en els darrers anys, segons paraules textuals. Concretament, el sindicat llista 8 reivindicacions, com l'actualització d'un conveni col·lectiu caducat, cosa que afecta tots els treballadors de l'Ajuntament, la gestió de places que han caducat per no haver-les publicat en 3 anys o l'aplicació de l'increment salarial d'acord amb les funcions i riscos. A més, reclamen un increment del nombre d'agents, que diuen que són els mateixos des de fa més de 20 anys i que la població ha augmentat en uns 10.000 habitants, cosa que, segons publiquen, creen situacions de 2 agents patrullant tot el municipi. Consideren aquest grup sindical necessària l'estabilització de la plantilla per evitar que sigui una policia de pas. També denuncien que no s'ha fet la convocatòria per cobrir comandaments jubilats fa més de 2 anys i la necessitat d'habilitar un dipòsit de vehicles municipal tancat des del 2022. També parlen de la inoperància en la gestió del servei de grua municipal. Finalment, denuncien una retallada pressupostària i la manca de personal per fer tasques administratives. Tot això en un comunicat, repetim, signat pel sindicat CIP-FEPOL, que no té representació en el comitè de l'Ajuntament. Per la seva banda, el govern local, ara per ara, no ha fet encara cap declaració ni comentari sobre aquest comunicat.
3: El Club Patinatge Artístic Cubelles ja ho té tot a punt per al seu esperat festival anual, que tindrà lloc aquest dissabte 18 de juliol al Pavelló Poliesportiu de Cubelles. Sota el títol El Bosc Encantat en les 4 estacions, l'esdeveniment d'enguany promet sorprendre els espectadors amb una combinació de llums, música i acurades coreografies que serviran per tancar de manera lluïda la temporada esportiva. Per evitar les altes temperatures d'aquesta època de l'any i per treure el màxim profit dels efectes d'il·luminació, l'activitat començarà a darrera hora de la tarda. A partir de 8:45 del vespre s'iniciaran les activitats d'animació a l'exterior del pavelló per entretenir el públic que ja hi fa cua. Les portes del recintre s'obriran a les 9 i l'espectacle principal presentat per el cubellenc Pep Callau arrencarà oficialment a 9:45 de la nit. L'accés és totalment gratuït i obert a tothom. Així ho explicava la presidenta del Club Patinatge Artístic Cubelles, Alexandra Pérez.
4: Seguim amb aquesta dinàmica, ja no en si pel tema només de les llums, sinó pel tema del calor.
3: També.
4: Només amb l'onada de calor que acabem de passar, també. Llavors, en si, comença l'espectacle fora del pavelló sobre les 8:30, s'obren portes al pavelló a les 9 i l'espectacle començarà a les 9:30.
3: El festival comptarà amb una gran participació de patinadores i patinadors de diferents edats i de nivells. 57 formaran part del Club Patinatge Artístic Cubelles amb edat entre els 4 i els 17 anys. I després hi participaran també diversos clubs convidats de la zona que portaran les seves pròpies coreografies que surten d'altres festivals propis. En total, prop de 115 esportistes entre nois i noies que actuaran al llarg de la nit.
4: Bueno, aquest cop canviarem una mica el fil conductor i ens endinsarem a dintre d'un bosc encantat. A veure, en aquest cas, per part del club són 57 patinadores i després tenim clubs convidats i en total seran unes 115 entre nois i noies, que hi ha de tot.
3: Com dèiem, aquest serà el festival que tancarà la temporada esportiva per al Club Patinatge Artístic Cubelles, després que l'edició de l'any passat es veiés greument afectada per la dana i s'hagués d'ajornar fins al mes d'octubre. El Club Patinatge Artístic Cubelles espera viure una jornada més tranquil·la i festiva aquesta vegada. El festival posa el punt i final al curs intens d'entrenaments i competicions individuals on el club ha obtingut grans resultats, com ara l'excel·lent sisena posició d'una de les seves patinadores cadets en el prestigiós Trofeu Catalunya d'aquest any. Així doncs, tothom convidat per assistir a aquest festival del Bosc Encantat en les quatre estacions, que arrencarà a 9:15 del vespre al pavelló poliesportiu de Cubelles aquest proper dissabte.
0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Deixeu-nos en pau, fill de puta, això et llormau. Si la nit plou, vai carga, el patriarca de les llúdrigues surt del cau. A mi me la pela que les barres us cridin xatau. Sou una colla de xivatos i jo sóc immuni a la grip dels gripau. Avui entra qualsevol i li donen el vistiplau. Abans d'hòsties quan et deien
1: fes-ho en espanyol, sisplau.

0: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: El govern d'Unitat Cubellenca, el PSC i Cubelles en Comú ha rebutjat establir cap ple sobre l'estat del municipi. L'oposició ha aprofitat la sessió extraordinària en què s'ha presentat aquest acord per expressar també múltiples crítiques al mandat, reclamar més debat i transparència sobre la gestió municipal. El conjunt de l'oposició, formada per Vox, Junts per Cubelles, Esquerra Republicana, el PP i la CUP, ha presentat aquest dimecres en un ple extraordinari una proposta per establir un ple cada any per debatre sobre l'estat del municipi. La iniciativa ha rebut els 10 vots en contra de la majoria formada per l'executiu local d'Unitat Cubellenca, el PSC i Cubelles en Comú. Tot i aquest rebuig, l'executiu local ha obert la porta a parlar d'aquesta qüestió, d'aquests plens sobre l'estat del municipi, dins de la modificació del reglament orgànic municipal, el ROM, una modificació que ja estaria en marxa. El regidor de Transparència, Arturo Carrillo, és qui ha exposat el punt de vista del govern municipal i ha justificat així el seu vot en contra.
3: Els recordo que fa pocs mesos vam fer un ple per fer el nou ROM que volem aplicar a partir de la legislatura següent, que aquesta és la funció. Aquest govern va aprovar aquesta modificació del ROM, està pendent de convocar la taula amb tots els partits del consistori per tal de tirar endavant aquest nou ROM. S'està treballant en un esborrany de ROM des de serveis jurídics, que la secretaria també ho pot verificar. Una vegada tinguem aquest esborrany, el que farem és convocar aquesta taula, i crec que aquest punt, que és convocar un ple line, el que s'està demanant és modificar el ROM, que ara mateix no està incorporat, i això s'hauria d'incorporar al ROM. Jo els diria que aquest debat d'incorporar aquest ple extraordinari o no el fem a la taula ciutadana, que a la taula que farem amb govern i oposició per modificar aquest ROM.
2: Per la seva banda, els grups de l'oposició han defensat un ple d'aquestes característiques com el que han proposat aquest dimecres. El regidor de Vox, Jorge Mena, considera que un ple sobre l'estat del municipi també seria una oportunitat pel mateix govern local per explicar-se.
4: Queremos defender este tipo de plenos de estado del municipio porque creemos que son sanos y positivos para toda la población de Cubellas, por una cuestión ya no solo de transparencia, sino porque al final nosotros, todos los grupos municipales, estamos representando los puntos de vista de todos los cubellenses, incluido el propio gobierno. Entonces, esto ya no es simplemente una cuestión de fiscalización o intercambio de ideas que podamos tener entre oposición y gobierno, sino que también debería ser una oportunidad precisamente del gobierno de poder defender su gestión. Entonces, no se tomen esto como un ataque y les pedimos que voten a favor para que una vez al año podamos simplemente intercambiar ideas sobre cómo está yendo la gestión del gobierno.
2: Des de Junts per Cubelles, Robert Monzonis ha aprofitat la seva intervenció per enumerar unes quantes qüestions que considera que no s'estan tractant en prou profunditat en els plens municipals i que, per tant, es podrien debatre en sessions com la que han proposat des de l'oposició.
5: I és tota aquesta llista de qüestions i problemàtiques les que hauríem d'estar abordant i debatent en aquests plens municipals. I com això, vostès no és possible, defensem un ple sobre l'estat del municipi, com tenen Vilanova i la Geltrú o Sitges, on podem abordar les qüestions de fons que ens preocupen els cubellencs i cubellenques.
2: En el mateix sentit, Dani Pérez, regidor de la CUP, ha reclamat un esforç al govern local per donar més explicacions sobre les seves accions, sobretot les més dubtoses.
6: És molt trist que davant d'una proposta destinada a fomentar la transparència i la rendició de comptes, alguns prefereixin desacreditar-la parlant de dietes en lloc de parlar del contingut del debat. Si algú creu que la preocupació dels grups municipals és una assistència econòmica, aleshores potser està demostrant quina és la seva manera d'entendre la política. Nosaltres hem demanat aquest ple perquè volem respostes, perquè volem informació, perquè volem que la ciutadania conegui la realitat del municipi i perquè creiem que els veïns i veïnes mereixen molt més que propaganda i titulars.
2: Els portaveus dels grups de l'oposició, més enllà de defensar aquest acord d'establir un ple anual sobre l'estat del municipi, també han aprofitat aquesta mateixa sessió extraordinària per oferir la seva visió crítica d'aquest mandat 2023-2027, tal com han fet, per exemple, en tota la seva intervenció, Esther Soler, d'Esquerra Republicana, i Juana Navarrete, del Partit Popular. Sentim uns fragments de les seves intervencions.
7: Es mostra realment que durant 2 anys vostès no han tingut pressupost. Han buscat mil i una excusa. Al final, els problemes de personal, la intervenció, corresponien al final del 25 i ho justificaven al final del 25. Però ja al final del 24, ja al començament del 25, ja al juny del 25, no ho sabem. Sempre van acusar el mateix. Potser és que no s'han posat d'acord, no ho sé. Ni tampoc crec que sigui aquest l'objecte, no? Vostès estan aquí per governar i per donar solucions a la població. I el que queda molt palès és que és impossible que, o sigui, que tinguem tanta degradació.
8: I també me sorprende que este año, pues, un municipio como el nuestro, costero, que no tengamos chiringuitos. ¿Qué ha pasado con las concesiones de los chiringuitos? Porque todos los vecinos de al lado, todos, Vilanova, Cuní, todos los municipios playeros tienen y nosotros no tenemos. Entonces son un montón de temas que afectan al ciudadano en su día a día y que entre todos hemos de intentar solucionarlo. Y insisto, los problemas están para solucionarlos, no para encallarse en tal, tal, y esto ya se ha hecho, se ha hecho. No, vamos a ver, estamos viendo que no está funcionando. Pues señores, intentemos buscar soluciones.
2: El ple extraordinari, celebrat aquest dimecres al matí, ha tingut una durada aproximada d'uns 3/4 d'hora i es pot recuperar en qualsevol moment al portal radiocubelles.cat. El ple es tornarà a reunir previsiblement aquest dimarts que ve, dia 21 de juliol, quan, en teoria, s'ha de convocar una sessió ordinària a partir de les 7 del vespre. Tanmateix, encara no s'ha fet aquesta convocatòria oficial i manca també la publicació de l'ordre del dia.
0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
9: Están las avias.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Bon dia, el temps avui es presenta en conjunt variable, sí que dominat pel sol o el ressol, però amb presència tant de núvols, alguns d'alts, alguns de baixos, sobretot de cara a la tarda, i també d'un cel terrós, blanquinós, per pols en suspensió. Tot farà que la jornada sigui molt enlleganyada, per dir-ho d'alguna manera, amb una temperatura que ha pujat molt de nit, mentre que la màxima començarà a baixar, tot i que es notarà poquet. Així doncs, esperem que avui la temperatura es mogui entre l'alta temperatura que hem tingut de nit, amb una nit tòrrida, que ha fet que la temperatura mínima s'hagi situat en valors propers als 26 graus, mentre que la màxima avui voltarà els 31, amb una humitat que serà en conjunt alta i amb un ambient molt xafogós. Vents en conjunt febles, ara de més aviat de gregada ara al matí, girant sobretot cap a xaloc la resta del dia, en cops moderats al migdia, i fent que la mar hi hagi marejol, potser fins i tot amb alguna breu àrea de maró de cara a la tarda. Per demà esperem que el temps doncs, en conjunt doncs, mantingui aquesta variabilitat, sí que majoritari domini del sol, amb núvols baixos fins a mig matí i alguna mitja tarda, amb un cel una miqueta més clar al migdia, però tot i així encara amb un cel enlleganyat, amb aquest cel terrós. Les temperatures doncs, es mantindran, no variaran gaire, potser algunes dècimes baixin les màximes, però en conjunt es mourà entre els 25 i 26 de mínima, mentre que la màxima estarà al voltant dels 31, amb una humitat alta i amb molta xafogor. Vents en conjunt febles de gregal fins a mig matí i de xaloc amb algun cop moderat al centre del dia, fent que a la mar no estigui tan moguda com avui amb marejol, tot i que sempre més destacable de cara a la tarda.
0: Ràdio Cubelles, notícies. L'Ajuntament ha anunciat que muntarà una pantalla per veure la final del Mundial en col·laboració amb el Club de Futbol Cubelles. Aquest diumenge que ve, a partir de les 8 del vespre, al pati de l'escola Josep Andreu Charlie Rivel és on es podrà veure el partit entre les seleccions masculines de la Federació Espanyola de Futbol i la selecció argentina. El govern d'Unitat Cubellenca, el PSC i Cubelles en Comú, després de la victòria de la selecció masculina de la Federació Espanyola de Futbol contra la francesa aquest dimarts a la nit a les semifinals del Mundial, ha decidit organitzar una pantalla gegant per veure el partit de la final. L'Ajuntament ho ha anunciat aquest dimecres, cap a les 7 de la tarda, mitjançant les xarxes socials, i ha concretat que l'enfrontament entre la selecció espanyola i l'argentina es podrà veure gratuïtament a Cubelles diumenge al pati de l'escola Josep Andreu Charlie Rivel. L'obertura de portes serà a les 8 del vespre i hi haurà també un servei de bar en col·laboració amb el Club de Futbol Cubelles. A Corral d'Ancona ja ho tenen tot a punt per celebrar les seves festes d'estiu aquest divendres 17 i aquest dissabte 18 de juliol. El president de l'Associació de Veïns de Corral d'Ancona, en Guillem Fries, ha detallat en una entrevista aquí a Ràdio Cubelles la programació d'oci que han pensat per a tots els públics i que queda dividida en dues jornades que es faran, això sí, totes a la pista esportiva del centre del barri. La jornada d'aquest divendres estarà més enfocada a la gent gran o adulta i a les propostes habituals que hi ha cada any. Això vol dir que començarà amb el concurs de truites i després hi haurà l'actuació del grup musical Zenit, que ja acumula uns quants anys amenitzant les festes d'aquest barri. Per tancar la nit, hi haurà rom cremat per a tots els assistents. I dissabte serà el dia més dedicat d'una banda al públic infantil o juvenil, amb una programació que inclou inflables d'aigua, amb unes activitats lúdiques a la tarda, amb les atraccions aquàtiques que porta l'empresa Mediflash. Després hi haurà un concert de Salvador Beltrán a partir de les 10 de la nit i finalment a partir de mitjanit arrencarà la sessió del DJ de Cubelles, Eric Bo. El president de l'Associació de Veïns de Corral d'Ancona, Guillem Frías, també ha agraït el suport de l'Ajuntament per poder organitzar totes aquestes propostes que, a diferència d'anys anteriors, aquesta vegada es cobriran mitjançant una subvenció.
3: L'any passat continuàvem amb el que era el que l'Ajuntament es feia càrrec de dues factures. Vale, aquest any, per un tema d'intervenció, un tema de legalitat, no ho sé ben bé, el que hem fet és tramitar una subvenció. Amb aquesta subvenció el que fem és preparem el que és la festa en un format de paper, primer, presentem aquest model a l'Ajuntament i amb això l'Ajuntament pues, ens dona una petita subvenció suficient per poder donar compliment a les nostres festes que, bueno, que sempre hem volgut mantenir, no? També, bueno, aquest any estarem una mica així amb la subvenció perquè com els pressupostos han tingut una miqueta més o perquè a mi, pel que m'han comentat a mi, pues, bueno, és el que estarem una mica supeditats a aquesta subvenció que finalment sí que serà aprovada.
0: Un dels aspectes que podria condicionar la celebració aquest cap de setmana és el risc d'incendi forestal. Per això l'associació està pendent de finalment quin és el nivell de Cubelles dins del Pla Alfa per saber si podran encendre brasa per al sopar popular o hauran d'optar per unes planxes elèctriques. Guillem Frías, president de l'Associació de Veïns, també ha repassat l'actualitat de Corral d'Ancona i ha destacat, d'una banda, el canvi demogràfic, amb una tendència cada vegada més cap a un barri de primera residència. Entre les principals preocupacions del veïnat, el president ha assenyalat la necessitat de controlar la velocitat dels vehicles en els carrers del barri i també la demanda d'un nou local social per poder substituir els mòduls actuals que es van instal·lar ara fa anys enrere.
3: El que tenim és el problema del local. És un local que va comprar l'associació i penso que des de l'any 1988 aquesta associació es va crear aquest any i s'han fet petites reformes. Sí que és veritat que l'Ajuntament sempre ens ha ajudat a fer les reformes, a fer un sostre, a fer un cercat de valla metàl·lica, però clar, ja el temps, la calor, el vent, l'aigua, ja deterioren més el local del que la nostra economia pot reparar. L'Ajuntament ens ajuda molt, però crec que la necessitat que té actualment l'associació principalment és un local nou. A més que en aquest local l'Ajuntament fa activitats, i molt agraït que les faci, per la gent gran de la pròpia associació, que nosaltres amb fons propis no podríem fer.
0: Actualment l'Associació de Veïns de Corral d'Ancona suma un centenar de socis. El govern d'Unitat Covellenca, el PSC i Cubelles en Comú ha rebutjat establir cap ple sobre l'estat del municipi. L'oposició ha aprofitat la sessió extraordinària en què s'ha presentat aquest acord per expressar també múltiples crítiques al mandat, reclamar més debat i transparència sobre la gestió municipal. El conjunt de l'oposició, formada per Vox, Junts per Cubelles, Esquerra Republicana, el PP i la CUP, ha presentat aquest dimecres en un ple extraordinari una proposta per establir un ple cada any per debatre sobre l'estat del municipi. La iniciativa ha rebut els 10 vots en contra de la majoria formada per l'executiu local d'Unitat Covellenca, el PSC i Cubelles en Comú. Tot i aquest rebuig, l'executiu local ha obert la porta a parlar d'aquesta qüestió, d'aquests plens sobre l'estat del municipi, dins de la modificació del reglament orgànic municipal, el ROM, una modificació que ja estaria en marxa. El regidor de Transparència, Arturo Carrillo, és qui ha exposat el punt de vista del govern municipal i ha justificat així el seu vot en contra.
4: Els recordo que fa pocs mesos vam fer un ple per fer el nou ROM que volem aplicar a partir de la legislatura següent, que aquesta és la funció. Aquest govern va aprovar aquesta modificació del ROM. Està pendent de convocar la taula amb tots els partits del consistori per tal de tirar endavant aquest nou ROM. S'està treballant en un esborrany de ROM des de serveis jurídics, que la secretaria també ho pot verificar. Una vegada tinguem aquest esborrany, el que farem és convocar aquesta taula i crec que aquest punt, que és convocar un ple line, el que s'està demanant és modificar el ROM, que ara mateix no està incorporat, i això s'hauria d'incorporar al ROM. Jo els diria que aquest debat d'incorporar aquest ple extraordinari o no el fem a la taula ciutadana, a la taula que farem amb govern i oposició per modificar aquest ROM.
0: Per la seva banda, els grups de l'oposició han defensat un ple d'aquestes característiques com el que han proposat aquest dimecres. El regidor de Vox, Jorge Mena, considera que un ple sobre l'estat del municipi també seria una oportunitat pel mateix govern local per explicar-se.
5: Queremos defender este tipo de plenos de estado del municipio porque creemos que son sanos y positivos para toda la población de Cubellas, por una cuestión ya no solo de transparencia, sino porque al final nosotros, todos los grupos municipales, estamos representando los puntos de vista de todos los cubellenses, incluido el propio gobierno. Entonces, esto ya no es simplemente una cuestión de fiscalización o intercambio de ideas que podamos tener entre oposición y gobierno, sino que también debería ser una oportunidad precisamente del gobierno de poder defender su gestión. Entonces, no se tomen esto como un ataque y les pedimos que voten a favor para que una vez al año podamos simplemente intercambiar ideas sobre cómo está yendo la gestión del gobierno.
0: Des de Junts per Cubelles, Robert Monzonis ha aprofitat la seva intervenció per enumerar unes quantes qüestions que considera que no s'estan tractant en prou profunditat en els plens municipals i que, per tant, es podrien debatre en sessions com la que han proposat des de l'oposició.
6: I és tota aquesta llista de qüestions i problemàtiques les que hauríem d'estar abordant i debatent en aquests plens municipals. I com això, vostès no és possible, defensem un ple sobre l'estat del municipi, com tenen Vilanova i la Geltrú o Sitges, on podem abordar les qüestions de fons que ens preocupen els cubellencs i cubellenques.
0: En el mateix sentit, Dani Pérez, regidor de la CUP, ha reclamat un esforç al govern local per donar més explicacions sobre les seves accions, sobretot les més dubtoses.
7: És molt trist que davant d'una proposta destinada a fomentar la transparència i la rendició de comptes, alguns prefereixin desacreditar-la parlant de dietes en lloc de parlar del contingut del debat. Si algú creu que la preocupació dels grups municipals és una assistència econòmica, aleshores potser està demostrant quina és la seva manera d'entendre la política. Nosaltres hem demanat aquest ple perquè volem respostes, perquè volem informació, perquè volem que la ciutadania conegui la realitat del municipi i perquè creiem que els veïns i veïnes mereixen molt més que propaganda i titulars.
0: Els portaveus dels grups de l'oposició, més enllà de defensar aquest acord d'establir un ple anual sobre l'estat del municipi, també han aprofitat aquesta mateixa sessió extraordinària per oferir la seva visió crítica d'aquest mandat 2023-2027. Tal com han fet, per exemple, en tota la seva intervenció, Esther Soler d'Esquerra Republicana i Juana Navarrete del Partit Popular. Sentim uns fragments de les seves intervencions.
8: Es mostra realment que durant 2 anys vostès no han tingut pressupost. Han buscat mil i una excusa. Al final, els problemes de personal, la intervenció, corresponien al final del 25 i ho justificaven al final del 25. Però ja al final del 24, ja al començament del 25, ja al juny del 25, no ho sabem. Sempre van acusar el mateix. Potser és que no s'han posat d'acord, no ho sé, ni tampoc crec que sigui aquest l'objecte. No? Vostès estan aquí per governar i per donar solucions a la població. I el que queda molt palès és que és impossible que tinguem tanta degradació.
9: I també me sorprende que este any pues, un municipi com el nostre, costero, que no tengamos chiringuitos, ¿qué ha pasado con las concesiones de los chiringuitos? Porque todos los vecinos de al lado, todos los Vilanova, Cuní, todos los municipios playeros tienen y nosotros no tenemos. Entonces son un montón de temas que afectan al ciudadano en su día a día y que entre todos hemos de intentar solucionarlo. Y insisto, los problemas están para solucionarlos, no para encallarse en tal, y esto ya se ha hecho. No, vamos a ver, estamos viendo que no está funcionando. Pues señores, intentemos buscar soluciones.
0: El ple extraordinari, celebrat aquest dimecres al matí, ha tingut una durada aproximada d'uns 3/4 d'hora i es pot recuperar en qualsevol moment al portal radiocubelles.cat. El ple es tornarà a reunir previsiblement aquest dimarts que ve, dia 21 de juliol, quan, en teoria, s'ha de convocar una sessió ordinària a partir de les 7 del vespre. Tanmateix, encara no s'ha fet aquesta convocatòria oficial i manca també la publicació de l'ordre del dia. Un comunicat signat pel Sindicat Independent de la Policia Local de Cubelles diu que la inoperància del govern local ha empitjorat el servei, segons paraules textuals. Aquest sindicat, que no té representació al comitè de l'Ajuntament, ha publicat tot un llistat de peticions que consideren incomplertes i responsabilitzen la manca de voluntat, diuen, del consistori. En el comunicat publicat aquest dimecres al matí, aquesta secció de Cubelles del Sindicat Independent de la Policia Local, el CIP-FEPOL, diu que els agents han arribat al límit i apunten que la inoperància per part del govern municipal ha fet que la situació hagi empitjorat en els darrers anys, segons paraules textuals. Concretament, el sindicat llista 8 reivindicacions, com l'actualització d'un conveni col·lectiu caducat, cosa que afecta tots els treballadors de l'Ajuntament, la gestió de places que han caducat per no haver-les publicat en 3 anys o l'aplicació de l'increment salarial d'acord amb les funcions i riscos. A més, reclamen un increment del nombre d'agents, que diuen que són els mateixos des de fa més de 20 anys i que la població ha augmentat en uns 10.000 habitants, cosa que, segons publiquen, creen situacions de 2 agents patrullant tot el municipi. Consideren aquest grup sindical necessària l'estabilització de la plantilla per evitar que sigui una policia de pas. També denuncien que no s'ha fet la convocatòria per cobrir comandaments jubilats fa més de 2 anys i la necessitat d'habilitar un dipòsit de vehicles municipal tancat des del 2022. També parlen de la inoperància en la gestió del servei de grua municipal. Finalment, denuncien una retallada pressupostària i la manca de personal per fer tasques administratives. Tot això en un comunicat, repetim, signat pel sindicat CIP-FEPOL, que no té representació en el comitè de l'Ajuntament. Per la seva banda, el govern local, ara per ara, no ha fet encara cap declaració ni comentari sobre aquest comunicat. Un incendi ha afectat entre 3 i 4 hectàrees de vegetació entre Cubelles i Cunit aquest dimarts cap a 8:15 del vespre. Els bombers hi han enviat de seguida 7 dotacions terrestres i 3 mitjans aeris que han estabilitzat el foc cap a 9:15 del vespre, aproximadament quan portaven una hora ja treballant sobre el terreny. Des de Protecció Civil, en un primer moment, han enviat alertes als mòbils per demanar el confinament dels veïns de les urbanitzacions més pròximes a l'incendi. La majoria, 2 urbanitzacions de Cunit i una de Castellet. Unes ordres, però, que s'han aixecat al cap d'una hora, més o menys, quan els bombers han donat el foc per estabilitzat. Aquest mateix dimecres al matí, els bombers han confirmat a Ràdio Cubelles que han continuat treballant sobre el terreny amb 5 dotacions i uns 18 efectius per anar vigilant que el foc no revifés i poder donar-lo per controlat.
10: La Federació Catalana de Futbol ja ha fet oficial els agrupaments provisionals per la propera temporada a la segona catalana. D'aquesta manera, el Cubelles ja coneix quins són els rivals que tindrà aquesta temporada si no hi ha cap canvi després del descens de categoria la passada temporada. El conjunt cubellenc tornarà a competir en el grup 6è un any més. En aquest cas, han marcat per als llargs desplaçaments. La Federació Catalana de Futbol ha tornat a situar el Cubelles en un grup amb presència clara d'equips del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre, una configuració que obligarà l'equip a recórrer aproximadament més de 2.500 quilòmetres en desplaçaments per als seus partits de Lliga. Aquesta situació es repeteix per tercera vegada en les darreres temporades. En les dues últimes campanyes que el Cubelles va militar a la segona catalana, el conjunt cubellenc també va quedar enquadrat amb equips tarragonins i ebrencs, una circumstància que va provocar el malestar del club i que va traslladar a la Federació Catalana de Futbol la seva preocupació pel greuge que suposaven aquests desplaçaments per una entitat que estava a la província de Barcelona. Entre els rivals més propers, però, hi haurà el Club de Futbol Calafell i el Club Deportiu Ribes, que arriba aquesta temporada a la segona catalana i que permetran disputar 2 desplaçaments curts de temporada i, a més, rivals i derbis de proximitat. També hi haurà equips del Camp de Tarragona, com l'Atlètic Valls, la Canonja, el Torreforta o l'Escola Sant Pere i Sant Pau, i també la Unió Esportiva Salou. però el gruix dels quilòmetres arribaran amb els desplaçaments cap a les Terres de l'Ebre, on Cubelles haurà de visitar coms com l'Ampolla, l'Aldeana, l'Amposta, el Camarles, el Tortosa Ebre i encara més allunyats com la Sénia i l'Ulldecona, els pobles situats ja en el límit territorial de Catalunya. Alguns d'aquests viatges superen més de 150 quilòmetres per trajecte i seran els més exigents de la temporada pel que fa a la logística. Algun provisional d'aquesta segona catalana, doncs, queda format per aquests equips i li hauríem d'afegir algun menys com el Remolins Vitem o l'Ulldecona. Ara el club espera la confirmació definitiva del calendari per una temporada en què l'objectiu serà recuperar la categoria perduda. El nou projecte esportiu encapçalat per Josu i Manol com a entrenador i amb una plantilla que encara no està tancada definitivament haurà de combinar el repte esportiu amb una exigència afegida, tornar a afrontar un curs carregat de quilòmetres. El Club Patinatge Artístic Cubelles ja ho té tot a punt per al seu esperat festival anual, que tindrà lloc aquest dissabte 18 de juliol al Pavelló Poliesportiu de Cubelles. Sota el títol El Bosc Encantat en les quatre estacions, l'esdeveniment d'enguany promet sorprendre els espectadors amb una combinació de llums, música i acurades coreografies que serviran per tancar de manera lluïda la temporada esportiva. Per evitar les altes temperatures d'aquesta època de l'any i per treure el màxim profit dels efectes d'il·luminació, l'activitat començarà a darrera hora de la tarda. A partir de 8:45 del vespre s'iniciaran les activitats d'animació a l'exterior del pavelló per entretenir el públic que ja hi fa cua. Les portes del recinte s'obriran a les 9 i l'espectacle principal presentat per el cubellenc Pep Callau arrencarà oficialment a 9:45 de la nit. L'accés és totalment gratuït i obert a tothom. Així ho explicava la presidenta del Club Patinatge Artístic Cubelles, Alexandra Pérez.
11: Seguim amb aquesta dinàmica, ja no en si pel tema només de les llums, sinó pel tema del calor.
10: També.
11: Només amb l'onada de calor que acabem de passar, també. Llavors, en si, comença l'espectacle fora del pavelló sobre les 8:30, s'obren portes al pavelló a les 9 i l'espectacle començarà a les 9:30.
10: El festival comptarà amb una gran participació de patinadores i patinadors de diferents edats i de nivells. 57 formaran part del Club Patinatge Artístic Cubelles amb edat entre els 4 i els 17 anys. I després hi participaran també diversos clubs convidats de la zona que portaran les seves pròpies coreografies que surten d'altres festivals propis. En total, prop de 115 esportistes entre nois i noies que actuaran al llarg de la nit.
11: Bueno, aquest cop canviarem una mica el fil conductor i ens endinsarem a dintre d'un bosc encantat. A veure, en aquest cas, per part del club són 57 patinadores i després tenim clubs convidats i en total seran unes 115 entre nois i noies, que hi ha de tot.
10: Com dèiem, aquest serà el festival que tancarà la temporada esportiva per al Club Patinatge Artístic Cubelles, després que l'edició de l'any passat es veiés greument afectada per la Dana i s'hagués d'ajornar fins al mes d'octubre. El Club Patinatge Artístic Cubelles espera viure una jornada més tranquil·la i festiva aquesta vegada. El festival posa el punt i final al curs, intens d'entrenaments i competicions individuals on el club ha obtingut grans resultats, com ara l'excel·lent sisena posició d'una de les seves patinadores cadets en el prestigiós Trofeu Catalunya d'aquest any. Així doncs, tothom convidat per assistir a aquest festival del Bosc Encantat en les quatre estacions, que arrencarà a 9:45 del vespre al Pavelló Poliesportiu de Cubelles aquest proper dissabte.
0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
12: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
13: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
14: Hola, hola, hola. Tornem a estar aquí amb les ovelles negres.
15: Sí, ens trobem a la secció d'Alcohòlics Anònims, avui en companyia del Lluís. Benvingut. I quan sona aquesta sintonia vol dir que estem a l'espai, al cap i a la fi.
13: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, al mitjà multimèdia, per saber què passa a Cubelles.
1: Ei, va, què passa? Què? Ah, aquella cosa que et vaig explicar, no. Crec que se'm va anar la olla, tio.

0: l'ànima. A poc vaig passant pàgina.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: amb menta?
1: Faves!
2: Quina beneitura, no?

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Bon dia, el temps avui es presenta en conjunt variable, sí que dominat pel sol o el ressol, però amb presència tant de núvols, alguns d'alts, alguns de baixos, sobretot de cara a la tarda, i també d'un cel terrós, blanquinós, per pols en suspensió. Tot farà que la jornada sigui molt enllaganyada, per dir-ho d'alguna manera, amb una temperatura que ha pujat molt de nit, mentre que la màxima començarà a baixar, tot i que es notarà poquet. Així doncs, esperem que avui la temperatura es mogui entre l'alta temperatura que hem tingut de nit, amb una nit tòrrida, que ha fet que la temperatura mínima s'hagi situat en valors propers als 26 graus, mentre que la màxima avui voltarà els 31, amb una humitat que serà en conjunt alta i amb un ambient molt xafogós. Vents en conjunt febles, ara de més aviat de gregal ara al matí, girant sobretot cap a xaloc la resta del dia, en cops moderats al migdia, i fent que la mar hi hagi marejol, potser fins i tot amb alguna breu àrea de maró de cara a la tarda. Per demà esperem que el temps, doncs, en conjunt, doncs, mantingui aquesta variabilitat, sí que majoritari domini del sol, amb núvols baixos fins a mig matí i alguna mitja tarda, amb un cel una miqueta més clar al migdia, però tot i així encara amb un cel enllaganyat, amb aquest cel terrós. Les temperatures, doncs, es mantindran, no variaran gaire, potser algunes dècimes baixin les màximes, però en conjunt es mourà entre els 25 i 26 de mínima, mentre que la màxima estarà al voltant dels 31, amb una humitat alta i amb molta xafogor. Vents en conjunt febles, de gregal fins a mig matí, i de xaloc amb algun cop moderat al centre del dia, fent que a la mar no estigui tan moguda com avui, amb marejol, tot i que sempre més destacable de cara a la tarda.
0: Ràdio Cubelles, notícies. L'Ajuntament ha anunciat que muntarà una pantalla per veure la final del Mundial en col·laboració amb el Club de Futbol Cubelles. Aquest diumenge que ve, a partir de les 8 del vespre, al pati de l'escola Josep Andreu Charlie Rivel és on es podrà veure el partit entre les seleccions masculines de la Federació Espanyola de Futbol i la selecció argentina. El govern d'Unitat Cubellenca, el PSC i Cubelles en Comú, després de la victòria de la selecció masculina de la Federació Espanyola de Futbol contra la francesa aquest dimarts a la nit a les semifinals del Mundial, ha decidit organitzar una pantalla gegant per veure el partit de la final. L'Ajuntament ho ha anunciat aquest dimecres, cap a les 7 de la tarda, mitjançant les xarxes socials, i ha concretat que l'enfrontament entre la selecció espanyola i l'argentina es podrà veure gratuïtament a Cubelles diumenge al pati de l'escola Josep Andreu Charlie Rivel. L'obertura de portes serà a les 8 del vespre i hi haurà també un servei de bar en col·laboració amb el Club de Futbol Cubelles. A Corral d'Ancona ja ho tenen tot a punt per celebrar les seves festes d'estiu aquest divendres 17 i aquest dissabte 18 de juliol. El president de l'Associació de Veïns de Corral d'Ancona, en Guillem Fries, ha detallat en una entrevista aquí a Ràdio Cubelles la programació d'oci que han pensat per a tots els públics i que queda dividida en dues jornades que es faran, això sí, totes a la pista esportiva del centre del barri. La jornada d'aquest divendres estarà més enfocada a la gent gran o adulta i a les propostes habituals que hi ha cada any. Això vol dir que començarà amb el concurs de truites i després hi haurà l'actuació del grup musical Zenit, que ja acumula uns quants anys amenitzant les festes d'aquest barri. Per tancar la nit, hi haurà rom cremat per a tots els assistents. I dissabte serà el dia més dedicat d'una banda al públic infantil o juvenil, amb una programació que inclou inflables d'aigua, amb unes activitats lúdiques a la tarda, amb les atraccions aquàtiques que porta l'empresa Mediflash. Després hi haurà un concert de Salvador Beltrán a partir de les 10 de la nit i finalment a partir de mitjanit arrencarà la sessió del DJ de Cubelles, Eric Bo. El president de l'Associació de Veïns de Corral d'Ancona, Guillem Frías, també ha agraït el suport de l'Ajuntament per poder organitzar totes aquestes propostes que, a diferència d'anys anteriors, aquesta vegada es cobriran mitjançant una subvenció.
3: L'any passat continuàvem amb el que era el que l'Ajuntament es feia càrrec de dues factures. Vale, aquest any, per un tema d'intervenció, un tema de legalitat, no ho sé ben bé, el que hem fet és tramitar una subvenció. Amb aquesta subvenció el que fem és preparem el que és la festa en un format de paper, primer, presentem aquest model a l'Ajuntament i amb això l'Ajuntament pues, ens dona una petita subvenció suficient per poder donar compliment a les nostres festes que, bueno, que sempre hem volgut mantenir, no? També, bueno, aquest any estem una mica així amb la subvenció perquè com els pressupostos s'han tirat una miqueta més o perquè a mi, pel que m'han comentat a mi, doncs, bueno, és el que estem una mica supeditats a aquesta subvenció que finalment sí que serà aprovada.
0: Un dels aspectes que podria condicionar la celebració aquest cap de setmana és el risc d'incendi forestal. Per això l'associació està pendent de finalment quin és el nivell de Cubelles dins del Pla Alfa per saber si podran encendre brasa per al sopar popular o hauran d'optar per unes planxes elèctriques. Guillem Frías, president de l'Associació de Veïns, també ha repassat l'actualitat de Corral d'Ancona i ha destacat, d'una banda, el canvi demogràfic, amb una tendència cada vegada més cap a un barri de primera residència. Entre les principals preocupacions del veïnat, el president ha assenyalat la necessitat de controlar la velocitat dels vehicles en els carrers del barri i també la demanda d'un nou local social per poder substituir els mòduls actuals que es van instal·lar ara fa anys enrere.
3: El que tenim és el problema del local. És un local que va comprar l'associació i penso que des de l'any 1988 aquesta associació es va crear aquest any i s'han fet petites reformes. Sí que és veritat que l'Ajuntament sempre ens ha ajudat a fer les reformes, a fer un sostre, a fer un cercat de valla metàl·lica, però clar, ja el temps, la calor, el vent, l'aigua ja deterioren més el local del que la nostra economia pot reparar. L'Ajuntament ens ajuda molt, però crec que la necessitat que té actualment l'associació principalment és un local nou. A més que en aquest local l'Ajuntament fa activitats, i molt agraït que les faci, per la gent gran de la pròpia associació, que nosaltres amb fons propis no podríem fer.
0: Actualment l'Associació de Veïns de Corral d'Ancona suma un centenar de socis. El govern d'Unitat Covellenca, el PSC i Cubelles en Comú ha rebutjat establir cap ple sobre l'estat del municipi. L'oposició ha aprofitat la sessió extraordinària en què s'ha presentat aquest acord per expressar també múltiples crítiques al mandat, reclamar més debat i transparència sobre la gestió municipal. El conjunt de l'oposició, formada per Vox, Junts per Cubelles, Esquerra Republicana, el PP i la CUP, ha presentat aquest dimecres en un ple extraordinari una proposta per establir un ple cada any per debatre sobre l'estat del municipi. La iniciativa ha rebut els 10 vots en contra de la majoria formada per l'executiu local d'Unitat Covellenca, el PSC i Cubelles en Comú. Tot i aquest rebuig, l'executiu local ha obert la porta a parlar d'aquesta qüestió, d'aquests plens sobre l'estat del municipi, dins de la modificació del reglament orgànic municipal, el ROM, una modificació que ja estaria en marxa. El regidor de Transparència, Arturo Carrillo, és qui ha exposat el punt de vista del govern municipal i ha justificat així el seu vot en contra.
4: Els recordo que fa pocs mesos vam fer un ple per fer el nou ROM que volem aplicar a partir de la legislatura següent, que aquesta és la funció. Aquest govern va aprovar aquesta modificació del ROM, està pendent de convocar la taula amb tots els partits del consistori per tal de tirar endavant aquest nou ROM. S'està treballant en un esborrany de ROM des de serveis jurídics, que la secretaria també ho pot verificar. Una vegada tinguem aquest esborrany, el que farem és convocar aquesta taula i crec que aquest punt, que és convocar un ple line, el que s'està demanant és modificar el ROM, que ara mateix no està incorporat, i això s'hauria d'incorporar al ROM. Jo els diria que aquest debat d'incorporar aquest ple extraordinari o no el fem a la taula ciutadana, a la taula que farem amb govern i oposició per modificar aquest ROM.
0: Per la seva banda, els grups de l'oposició han defensat un ple d'aquestes característiques com el que han proposat aquest dimecres. El regidor de Vox, Jorge Mena, considera que un ple sobre l'estat del municipi també seria una oportunitat pel mateix govern local per explicar-se.
5: Queremos defender este tipo de plenos de estado del municipio porque creemos que son sanos y positivos para toda la población de Cubellas, por una cuestión ya no solo de transparencia, sino porque al final nosotros, todos los grupos municipales, estamos representando los puntos de vista de todos los cubellenses, incluido el propio gobierno. Entonces, esto ya no es simplemente una cuestión de fiscalización o intercambio de ideas que podamos tener entre oposición y gobierno, sino que también debería ser una oportunidad precisamente del gobierno de poder defender su gestión. Entonces, no se tomen esto como un ataque y les pedimos que voten a favor para que una vez al año podamos simplemente intercambiar ideas sobre cómo está yendo la gestión del gobierno.
0: Des de Junts per Cubelles, Robert Monzonis ha aprofitat la seva intervenció per enumerar unes quantes qüestions que considera que no s'estan tractant en prou profunditat en els plens municipals i que, per tant, es podrien debatre en sessions com la que han proposat des de l'oposició.
6: I és tota aquesta llista de qüestions i problemàtiques les que hauríem d'estar abordant i debatent en aquests plens municipals. I com això, vostès no és possible, defensem un ple sobre l'estat del municipi, com tenen Vilanova i la Geltrú o Sitges, on podem abordar les qüestions de fons que ens preocupen els cubellencs i cubellenques.
0: En el mateix sentit, Dani Pérez, regidor de la CUP, ha reclamat un esforç al govern local per donar més explicacions sobre les seves accions, sobretot les més dubtoses.
7: És molt trist que davant d'una proposta destinada a fomentar la transparència i la rendició de comptes, alguns prefereixin desacreditar-la parlant de dietes en lloc de parlar del contingut del debat. Si algú creu que la preocupació dels grups municipals és una assistència econòmica, aleshores potser està demostrant quina és la seva manera d'entendre la política. Nosaltres hem demanat aquest ple perquè volem respostes, perquè volem informació, perquè volem que la ciutadania conegui la realitat del municipi i perquè creiem que els veïns i veïnes mereixen molt més que propaganda i titulars.
0: Els portaveus dels grups de l'oposició, més enllà de defensar aquest acord d'establir un ple anual sobre l'estat del municipi, també han aprofitat aquesta mateixa sessió extraordinària per oferir la seva visió crítica d'aquest mandat 2023-2027. Tal com han fet, per exemple, en tota la seva intervenció, Esther Soler d'Esquerra Republicana i Juana Navarrete del Partit Popular. Sentim uns fragments de les seves intervencions.
8: Es mostra realment que durant 2 anys vostès no han tingut pressupost. Han buscat mil i una excusa. Al final, els problemes de personal, la intervenció, corresponien al final del 25 i ho justificaven al final del 25. Però ja al final del 24, ja al començament del 25, ja al juny del 25, no ho sabem. Sempre van acusar el mateix. Potser és que no s'han posat d'acord, no ho sé, ni tampoc crec que sigui aquest l'objecte. No? Vostès estan aquí per governar i per donar solucions a la població. I el que queda molt palès és que és impossible que tinguem tanta degradació.
9: I també me sorprende que este año pues, un municipio como el nuestro, costero, que no tengamos chiringuitos, ¿qué ha pasado con las concesiones de los chiringuitos? Porque todos los vecinos de al lado, todos los Vilanova, Cuní, todos los municipios playeros tienen y nosotros no tenemos. Entonces son un montón de temas que afectan al ciudadano en su día a día y que entre todos hemos de intentar solucionarlo. Y insisto, los problemas están para solucionarlos, no para encallarse en tal, y esto ya se ha hecho. No, vamos a ver, estamos viendo que no está funcionando. Pues señores, intentemos buscar soluciones.
0: El ple extraordinari, celebrat aquest dimecres al matí, ha tingut una durada aproximada d'uns 3/4 d'hora i es pot recuperar en qualsevol moment al portal radiocubelles.cat. El ple es tornarà a reunir previsiblement aquest dimarts que ve, dia 21 de juliol, quan, en teoria, s'ha de convocar una sessió ordinària a partir de les 7 del vespre. Tanmateix, encara no s'ha fet aquesta convocatòria oficial i manca també la publicació de l'ordre del dia. Un comunicat signat pel Sindicat Independent de la Policia Local de Cubelles diu que la inoperància del govern local ha empitjorat el servei, segons paraules textuals. Aquest sindicat, que no té representació al comitè de l'Ajuntament, ha publicat tot un llistat de peticions que consideren incomplertes i responsabilitzen la manca de voluntat, diuen, del consistori. En el comunicat publicat aquest dimecres al matí, aquesta secció de Cubelles del Sindicat Independent de la Policia Local, el CIP-FEPOL, diu que els agents han arribat al límit i apunten que la inoperància per part del govern municipal ha fet que la situació hagi empitjorat en els darrers anys, segons paraules textuals. Concretament, el sindicat llista 8 reivindicacions, com l'actualització d'un conveni col·lectiu caducat, cosa que afecta tots els treballadors de l'Ajuntament, la gestió de places que han caducat per no haver-les publicat en 3 anys o l'aplicació de l'increment salarial d'acord amb les funcions i riscos. A més, reclamen un increment del nombre d'agents, que diuen que són els mateixos des de fa més de 20 anys i que la població ha augmentat en uns 10.000 habitants, cosa que, segons publiquen, creen situacions de 2 agents patrullant tot el municipi. Consideren aquest grup sindical necessària l'estabilització de la plantilla per evitar que sigui una policia de pas. També denuncien que no s'ha fet la convocatòria per cobrir comandaments jubilats fa més de 2 anys i la necessitat d'habilitar un dipòsit de vehicles municipal tancat des del 2022. També parlen de la inoperància en la gestió del servei de grua municipal. Finalment, denuncien una retallada pressupostària i la manca de personal per fer tasques administratives. Tot això en un comunicat, repetim, signat pel sindicat CIP-FEPOL, que no té representació en el comitè de l'Ajuntament. Per la seva banda, el govern local, ara per ara, no ha fet encara cap declaració ni comentari sobre aquest comunicat. Un incendi ha afectat entre 3 i 4 hectàrees de vegetació entre Cubelles i Cunit aquest dimarts cap a 8:15 del vespre. Els bombers hi han enviat de seguida 7 dotacions terrestres i 3 mitjans aeris que han estabilitzat el foc cap a 9:15 del vespre, aproximadament quan portaven una hora ja treballant sobre el terreny. Des de Protecció Civil, en un primer moment, han enviat alertes als mòbils per demanar el confinament dels veïns de les urbanitzacions més pròximes a l'incendi. La majoria, 2 urbanitzacions de Cunit i una de Castellet. Unes ordres, però, que s'han aixecat al cap d'una hora, més o menys, quan els bombers han donat el foc per estabilitzat. Aquest mateix dimecres al matí, els bombers han confirmat a Ràdio Cubelles que han continuat treballant sobre el terreny amb 5 dotacions i uns 18 efectius per anar vigilant que el foc no revifés i poder donar-lo per controlat.
10: La Federació Catalana de Futbol

0: aquí per recórrer aproximadament més de 2.500 quilòmetres en desplaçaments per als seus partits de Lliga. Aquesta situació es repeteix per tercera vegada en les darreres temporades. En les dues últimes campanyes que el Cubelles va militar a la segona catalana, el conjunt cubellenc també va quedar enquadrat amb equips tarragonins i ebrencs, una circumstància que va provocar el malestar del club i que va traslladar a la Federació Catalana de Futbol la seva preocupació pel greuge que suposaven aquests desplaçaments per una entitat que estava a la província de Barcelona. Entre els rivals més propers, però, hi haurà el Club de Futbol Calafell i el Club Deportiu Ribes, que arriba aquesta temporada a la segona catalana i que permetran disputar dos desplaçaments curts de temporada i, a més, doncs, rivals i derbis de proximitat. També hi haurà equips del Camp de Tarragona, com l'Atlètic Valls, la Canonja, el Torreforta o l'Escola Sant Pere i Sant Pau, i també la Unió Esportiva Salou. Però el gruix dels quilòmetres arribaran amb els desplaçaments cap a les Terres de l'Ebre, on Cubelles haurà de visitar coms com l'Ampolla, l'Aldeana, l'Amposta, el Camarles, el Tortosa Ebre i encara més allunyats com la Sénia i l'Ulldecona, els pobles situats ja en el límit territorial de Catalunya. Alguns d'aquests viatges superen més de 150 quilòmetres per trajecte i seran els més exigents de la temporada pel que fa a la logística. Algun provisional d'aquesta segona catalana, doncs, queda format per aquests equips i li hauríem d'afegir algun menys com el Remolins Vitem o l'Ulldecona. Ara el club espera la confirmació definitiva del calendari per una temporada en què l'objectiu serà recuperar la categoria perduda. El nou projecte esportiu encapçalat per Josu i Manol com a entrenador i amb una plantilla que encara no està tancada definitivament haurà de combinar el repte esportiu amb una exigència afegida, tornar a afrontar un curs carregat de quilòmetres.
1: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
2: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
3: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngels Fuster.
4: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
3: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
2: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
1: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Hola, hola, hola. Tornem a estar aquí amb les ovelles negres.
2: Sí, ens trobem a la secció d'Alcohòlics Anònims, avui en companyia del Lluís, benvingut. I quan sona aquesta sintonia vol dir que estem a l'espai, al cap i a la fi.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
4: Un any més, aquest proper cap de setmana, el Club Patinatge Artístic Cubelles té a punt un dels seus espectacles, els festivals que ens té acostumats, doncs, que tothom es queda amb la boca oberta. Aquest any serà aquest proper dissabte i per parlar tenim a l'altra banda del fil telefònic a la seva presidenta, Alexandra. Alexandra, bon dia.
5: Bon dia.
4: Bé, doncs una vegada més, aquest any esperem sí que no hi hagi cap canvi d'última hora ni complicacions, com l'any passat, que recordem, doncs, us va tocar el cap de setmana de la riuada i això ho va complicar una mica, però aquest any en principi això sembla que no haurem de patir i per tant podrem viure un dels vostres espectacles. No sé què és el que teniu preparat aquest cop.
5: Bueno, aquest cop canviem una mica el fil conductor i endinsarem a dintre d'un bosc encantat.
4: Un bosc encantat. En aquests espectacles vosaltres hi jugueu molt amb la llum, la il·luminació, la música, evidentment, no? I després, clar, evidentment, les coreografies de les patinadores. Les idees no se us acaben mai, pel que veig.
5: No, sempre n'hi ha de sobres i tenim que escollir.
4: A veure, explica'ns, quantes patinadores hi prendran part? Com està pensat aquest espectacle?
5: A veure, en aquest cas, per part del club són 57 patinadores i després tenim clubs convidats i en total seran unes 115 entre nois i noies, que hi ha de tot.
4: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Entenc que des del club, el club fa el seu espectacle i els convidats, doncs, les seves coreografies que no estan dins de l'espectacle que heu pensat vosaltres.
5: No són vinculades, és a dir, sempre pot haver-hi alguna casualitat, com va passar l'any passat, però ells tenen els seus banys muntats i nosaltres els convidem perquè ens ensenyin el que ells fan dintre del seu club, que molts cops són els mateixos banys que ells munten pels seus festivals.
4: Mm-hmm. Va, aprofitant una mica les seves coreografies, no?, i les tornen a repetir fora. El que això no és una competició.
5: No.
4: Aquí no hi ha jutges, no hi ha ningú que digui si ho fan millor uns que uns altres, sinó que és bàsicament un espectacle.
5: Bueno, tenen molts jutges, és a dir, tot el públic jutja en si,
4: això sí,
5: si ho fan bé o ho fan malament.
4: Sí, sí. A més, com sempre, les grades obertes, no?, per qui vulgui anar a veure-ho.
5: Correcte, és totalment gratuït, apte per tots els públics, ja que nosaltres tenim patinadores que van des dels 4 anys fins als 17.
4: Ostres.
5: Encara que pot haver-hi alguna que una altra sorpresa.
4: Sorpreses, ojo. Horaris, a quina hora comença? Perquè les últimes edicions ja les fèieu cap al vespre per aprofitar, doncs, això que dèiem de les llums.
5: Seguim amb aquesta dinàmica, ja no en si pel tema només de les llums, sinó pel tema del calor.
4: També.
5: Només amb l'onada de calor que acabem de passar, també. Llavors, en si, comença l'espectacle fora del pavelló sobre les 8:30, s'obren portes al pavelló a les 9 i l'espectacle començarà a les 9:30.
4: Molt bé. Vol dir que a partir de les 8:30 hi hauran coses ja? Ja passaran coses?
5: Exacte, ja que la gent ens estem trobant que venen per agafar bons llocs i fan cua, doncs els animem una mica per la part de fora del pavelló.
4: Molt bé, molt bé. Aquest festival és una mica el... Clar, és que vosaltres aneu per anys naturals, em sembla, no? Les vostres competicions i això van per anys naturals o feu temporada
5: no,
4: com...
5: No, van per temporada, igual temporada. Que al col·legi.
4: Vale, per tant, tanqueu temporada, no? Ara això serveix una mica per fins aquí, diguéssim, no?
5: Exacte. tanquem temporada, no entrenaments, perquè som un dels pocs esports que entrena fins a finals de juliol, però això serveix una mica de tancament de temporada.
4: Fins a finals de juliol. Descanseu a l'agost, entenc?
5: Sí.
4: I al setembre som-hi?
5: És no? L'únic que descansem, és l'únic.
4: Un mes de vacances, bueno, està bé, no està malament.
5: Exacte, perquè la resta de l'any no parem.
4: Clar.
5: Ni per vacances de Nadal ni per Setmana Santa.
4: A més, vosaltres teniu aquestes competicions que, per una banda, doncs, feu l'escola, no? Una competició més tècnica, que van passant nivells les patinadores. Després teniu els festivals on doncs, també hi ha competicions, que competiu amb les vostres coreografies. I després també teniu aquests festivals de lluïment. Per tant, clar, heu d'anar combinant coses, no?
5: Sí, exacte. Nosaltres només fem individual, en aquest cas, a nivell competició. Sí que el que és el festival, els balls del nostre festival, durant aquesta temporada els hem portat a alguns altres clubs que també ens conviden, llavors els aprofitem durant la resta de l'any. Però en si només competim a nivell individual.
4: Mm-hmm. Que això és durant la temporada, no? Que aneu fent aquests... que em surt exàmens, però no sé si són exàmens. No són exàmens,
5: són
4: competicions,
5: exàmens.
4: No?
5: Són, li diuen opens.
4: Això. I llavors, si superen, no? Les patinadores o els patinadors van pujant de categoria.
5: No funciona. Això sí que el que tu estàs dient, Marc, és sí. De fa uns anys.
4: Ah.
5: A dia d'avui, des de la pandèmia, va canviar tot una mica i va en funció d'un rànquing. És a dir, les nenes tenen que competir durant la temporada mínima 3 opens, uh-huh. De 3 competicions, de les quals després fan una mitja, ho posen en aquest rànquing que és a nivell de tota Catalunya i fan dels 18 primers, després fan una competició del qual hem tingut la sort aquest any de tindre alguna patinadora. I després es fa bueno, el Trofeu Catalunya, que també hem participat i hem tingut una nena que ens ha quedat sisena de Catalunya.
4: Molt bé, no? O sigui, classificada primer entre les 18 primeres i després sisena. Està mm-hmm. Molt bé, està molt bé. En quina categoria, això?
5: Era una categoria cadet de primer any en nivell 3.
4: Cadet de primer any. Això vol dir que 14?
5: Sí, aproximadament.
4: Més o menys, no? Més
5: 13,
4: o menys.
5: 14.
4: Això de les categories i les edats, a més, hi ha esports que canvien una miqueta i fan ballar una mica al cap. Molt bé, sí, doncs sí. Aquest... no sé si té títol el festival d'aquest any, el espectacle, a vegades... Com?
5: Perdona, que t'he tallat.
4: Digues, com li
5: no,
4: he posat?
5: Que abans parlàvem del Bosc Encantat,
4: sí.
5: I en si el títol és El Bosc Encantat en les 4 estacions.
4: El Bosc Encantat en les 4 estacions. Moltes pistes, eh? Moltes pistes.
5: Que, bueno...
4: Alguna, no? Alguna pista, però
5: alguna.
4: Moltes sorpreses esperant a aquest cap de setmana, dissabte, a partir de 8:45, ja als voltants del poliesportiu o del pavelló, i a partir de les 9, portes obertes i endavant, a buscar el millor lloc per veure aquest festival. Esperem que sigui tot un èxit, com sempre, i que no hi hagin contratemps. L'any passat, realment, se us va posar complicat fer aquest festival. Em sembla bo que va fent a l'octubre, no? Em sembla, o...
5: Exacte.
4: Sí.
5: Vam patir la dana, vam netejar tot el pavelló per la tarda per poder fer-lo a la nit, però després va haver l'esbordament del riu.
4: Sí.
5: El diumenge no ens van deixar fer-ho tampoc per la desaparició de dues persones. Mm. I ja finalment ho vam fer el cap de setmana de l'11 a 12 d'octubre.
4: Sí, l'any passat va ser complicat, bé, aquestes coses, no? El temps tampoc el controla ningú i, per tant, doncs, ens va donar aquest ensurt. Aquest any no té pinta de que
5: no,
4: hagi de ploure.
5: No.
4: De fet, el problema serà la calor, potser, però en tot cas, Banús...
5: Bueno,
4: sí, Banús, aigua fresqueta i a gaudir d'aquest espectacle del Bosc Encantat en les 4 estacions. Aquesta és la proposta del Club Patinatge Artístic Cubelles per aquest dissabte al vespre, al poliesportiu, al pavelló de Cubelles, amb un nou espectacle i també doncs, amb aquests clubs convidats que doncs, també aportaran el seu granet de sorra. Alexandra, moltes gràcies, com sempre, desitjar-vos molta sort i que vagi tot molt bé.
5: Moltíssimes gràcies, Marc.
6: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
7: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
8: Hola,
7: de
8: amics,
7: Ràdio
8: què tal? Qui us parla, Cintobel, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
7: Bon dia o bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: A Corral d'Ancona ja ho tenen tot a punt per celebrar les seves festes d'estiu aquest divendres 17 i aquest dissabte 18 de juliol. El president de l'Associació de Veïns de Corral d'Ancona, en Guillem Frías, ha detallat en una entrevista aquí a Ràdio Cubelles la programació d'oci que han pensat per a tots els públics i que queda dividida en dues jornades que es faran, això sí, totes a la pista esportiva del centre del barri. La jornada d'aquest divendres estarà més enfocada a la gent gran o adulta i a les propostes habituals que hi ha cada any. Això vol dir que començarà amb el concurs de truites i després hi haurà l'actuació del grup musical Zenit, que ja acumula uns quants anys amenitzant les festes d'aquest barri. Per tancar la nit, hi haurà rom cremat per a tots els assistents. I dissabte serà el dia més dedicat d'una banda al públic infantil o juvenil, amb una programació que inclou inflables d'aigua, amb unes activitats lúdiques a la tarda, amb les atraccions aquàtiques que porta l'empresa Mediflash. Després hi haurà un concert de Salvador Beltran a partir de les 10 de la nit i, finalment, a partir de mitjanit, arrencarà la sessió del DJ de Cubelles, Eric Bo. El president de l'Associació de Veïns de Corral d'Ancona, Guillem Frías, també ha agraït el suport de l'Ajuntament per poder organitzar totes aquestes propostes que, a diferència d'anys anteriors, aquesta vegada es cobriran mitjançant una subvenció.
3: L'any passat continuàvem amb el que era el que l'Ajuntament es feia càrrec de dues factures. Vale, aquest any, per un tema d'intervenció, un tema de legalitat, no ho sé ben bé, el que hem fet és tramitar una subvenció. Amb aquesta subvenció el que fem és preparem el que és la festa en un format de paper, primer, presentem aquest model a l'Ajuntament i amb això l'Ajuntament pues, ens dona una petita subvenció suficient per poder donar compliment a les nostres festes que, bueno, que sempre hem volgut mantenir, no? També, bueno, aquest any estem una mica així amb la subvenció perquè com els pressupostos han tingut una miqueta més o perquè a mi, pel que m'han comentat a mi, pues, bueno, és el que estem una mica supeditats a aquesta subvenció que finalment sí que serà aprovada.
2: Un dels aspectes que podria condicionar la celebració aquest cap de setmana és el risc d'incendi forestal. Per això l'associació està pendent de finalment quin és el nivell de Cubelles dins del Pla Alfa per saber si podran encendre brasa per al sopar popular o hauran d'optar per unes planxes elèctriques. Guillem Frías, president de l'Associació de Veïns, també ha repassat l'actualitat de Corral d'Ancona i ha destacat, d'una banda, el canvi demogràfic, amb una tendència cada vegada més cap a un barri de primera residència. Entre les principals preocupacions del veïnat, el president ha assenyalat la necessitat de controlar la velocitat dels vehicles en els carrers del barri i també la demanda d'un nou local social per poder substituir els mòduls actuals que es van instal·lar ara fa anys enrere.
3: El que tenim és el problema del local. És un local que va comprar l'associació i penso que des de l'any 1988 aquesta associació es va crear aquest any i s'han fet petites reformes. Sí que és veritat que l'Ajuntament sempre ens ha ajudat a fer les reformes, a fer un sostre, a fer un cercat de valla metàl·lica, però clar, hi ha el temps, la calor, el vent... La...

Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: A Corral d'Ancona ja ho tenen tot a punt per celebrar les seves festes d'estiu aquest divendres 17 i aquest dissabte 18 de juliol. El president de l'Associació de Veïns de Corral d'Ancona, en Guillem Fries, ha detallat en una entrevista aquí a Ràdio Cubelles la programació d'oci que han pensat per a tots els públics i que queda dividida en dues jornades que es faran, això sí, totes a la pista esportiva del centre del barri. La jornada d'aquest divendres estarà més enfocada a la gent gran o adulta i a les propostes habituals que hi ha cada any. Això vol dir que començarà amb el concurs de truites i després hi haurà l'actuació del grup musical Zenit, que ja acumula uns quants anys amenitzant les festes d'aquest barri. Per tancar la nit, hi haurà rom cremat per a tots els assistents. I dissabte serà el dia més dedicat d'una banda al públic infantil o juvenil, amb una programació que inclou inflables d'aigua, amb unes activitats lúdiques a la tarda, amb les atraccions aquàtiques que porta l'empresa Mediflash. Després hi haurà un concert de Salvador Beltran a partir de les 10 de la nit i, finalment, a partir de mitjanit, arrencarà la sessió del DJ de Cubelles, Eric Bo. El president de l'Associació de Veïns de Corral d'Ancona, Guillem Fries, també ha agraït el suport de l'Ajuntament per poder organitzar totes aquestes propostes que, a diferència d'anys anteriors, aquesta vegada es cobriran mitjançant una subvenció.
3: L'any passat continuàvem amb el que era el que l'Ajuntament es feia càrrec de dues factures. Vale, aquest any, per un tema d'intervenció, un tema de legalitat, no ho sé ben bé, el que hem fet és tramitar una subvenció. Mm. Amb aquesta subvenció el que fem és preparem el que és la festa en un format de paper, primer, presentem aquest model a l'Ajuntament i amb això l'Ajuntament pues, ens dona una petita subvenció suficient per poder donar compliment a les nostres festes que, bueno, que sempre hem volgut mantenir, no? També, bueno, aquest any estarem una mica així amb la subvenció perquè com els pressupostos han tingut una miqueta més o perquè a mi, pel que m'han comentat a mi, pues, bueno, és el que estarem una mica supeditats a aquesta subvenció que finalment sí que serà aprovada.
2: Un dels aspectes que podria condicionar la celebració aquest cap de setmana és el risc d'incendi forestal. Per això l'associació està pendent de finalment quin és el nivell de Cubelles dins del Pla Alfa per saber si podran encendre brasa per al sopar popular o hauran d'optar per unes planxes elèctriques. Guillem Fries, president de l'Associació de Veïns, també ha repassat l'actualitat de Corral d'Ancona i ha destacat, d'una banda, el canvi demogràfic, amb una tendència cada vegada més cap a un barri de primera residència. Entre les principals preocupacions del veïnat, el president ha assenyalat la necessitat de controlar la velocitat dels vehicles en els carrers del barri i també la demanda d'un nou local social per poder substituir els mòduls actuals que es van instal·lar ara fa anys enrere.
3: El que tenim és el problema del local. És un local que va comprar l'associació i penso que des de l'any 1988 aquesta associació es va crear aquest any i s'han fet petites reformes. Sí que és veritat que l'Ajuntament sempre ens ha ajudat a fer les reformes, a fer un sostre, a fer un cercat de valla metàl·lica, però clar, ja el temps, la calor, el vent, l'aigua, ja ha deteriorat més el local del que la nostra economia pot reparar. Uh-huh. L'Ajuntament ens ajuda molt, però crec que la necessitat que té actualment l'associació principalment és un local nou. Uh-huh. A més que en aquest local l'Ajuntament fa activitats, i molt agraït que les faci, per la gent gran de la pròpia associació, que nosaltres amb fons propis no podríem fer.
2: Actualment l'Associació de Veïns de Corral d'Ancona suma un centenar de socis.
4: La Federació Catalana de Futbol ja ha fet oficial els agrupaments provisionals per la propera temporada a la segona catalana. D'aquesta manera, el Cubelles ja coneix quins són els rivals que tindrà aquesta temporada si no hi ha cap canvi després del descens de categoria la passada temporada. El conjunt cubellenc tornarà a competir en el grup 6è un any més. En aquest cas, han marcat doncs per als llargs desplaçaments. La Federació Catalana de Futbol ha tornat a situar el Cubelles en un grup amb presència clara d'equips del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre, una configuració que obligarà l'equip a recórrer aproximadament més de 2.500 quilòmetres en desplaçaments per als seus partits de Lliga. Aquesta situació es repeteix per tercera vegada en les darreres temporades. En les dues últimes campanyes que el Cubelles va militar a la segona catalana, el conjunt cubellenc també va quedar enquadrat amb equips tarragonins i ebrencs, una circumstància que va provocar el malestar del club i que va traslladar a la Federació Catalana de Futbol la seva preocupació pel greuge que suposaven aquests desplaçaments per una entitat que estava a la província de Barcelona. Entre els rivals més propers, però, hi haurà el Club de Futbol Calafell i el Club Deportiu Ribes, que arriba aquesta temporada a la segona catalana i que permetran disputar dos desplaçaments curts de temporada i, a més, doncs, rivals i derbis de proximitat. També hi haurà equips del Camp de Tarragona, com l'Atlètic Valls, la Canonja, el Torreforta o l'Escola Sant Pere i Sant Pau, i també la Unió Esportiva Salou. Però el gruix dels quilòmetres arribaran amb els desplaçaments cap a les Terres de l'Ebre, on Cubelles haurà de visitar coms com l'Ampolla, l'Aldeana, l'Amposta, el Camarles, el Tortosa Ebre i encara més allunyats com la Sénia i l'Ulldecona, els pobles situats ja en el límit territorial de Catalunya. Alguns d'aquests viatges superen més de 150 quilòmetres per trajecte i seran els més exigents de la temporada pel que fa a la logística. Algun provisional d'aquesta segona catalana, doncs, queda format per aquests equips i li hauríem d'afegir algun menys com el Remolins Vitem o l'Ulldecona. Ara el club espera la confirmació definitiva del calendari per una temporada en què l'objectiu serà recuperar la categoria perduda. El nou projecte esportiu encapçalat per Josu i Manol com a entrenador i amb una plantilla que encara no està tancada definitivament haurà de combinar el repte esportiu amb una exigència afegida, tornar a afrontar un curs carregat de quilòmetres.
0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
5: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
6: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngels
2: Fuster.
6: Bon dia,
2: Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
6: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
5: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Cubelles en la història, la teva història.
2: Bon dia i bona hora, benvinguts i benvingudes a Cubelles en la història, el programa on cerquem divulgar la història local del nostre municipi. Avui continuem amb el Oriol Millán, president de l'associació Arba Litoral. Bon dia, Oriol.
3: Hola, bon dia a tots i totes.
2: La setmana passada vam parlar amb ell sobre la història ambiental de Cubelles. Vam tractar diversos temes sobre la fauna i el paisatge, i avui ens centrarem més en un episodi bastant rellevant i que va cridar bastant l'atenció, i és bastant recent, que va ser la dana que va ocórrer el mes de juliol. Bé, per començar, Oriol, per posar una mica de context als oients, podries explicar-nos què és Arba Litoral i quina tasca dueu a terme?
3: Arba Litoral som una entitat que significa les seves sigles Associació per la Recuperació dels Boscos Autòctons, el Sistema Litoral Català. D'arbes n'hi ha més de 70 per tota la península ibèrica i nosaltres treballem al litoral català. Tenim la seu a Cubelles. I concretament, avui que parlarem d'aquest tema de la dana, en el riu Foix tenim la custòdia de 40 hectàrees dintre del domini hidrogràfic d'aquest riu. Això vol dir la llera i les ribes. Des de la via del tren fins al Gual de la Xuriguera, que està molt a prop de la presa de l'embassament. És a dir, tenim la custòdia, això és un conveni que tenim amb l'Agència Catalana de l'Aigua, que és l'organisme que gestiona els rius catalans. És un conveni de custòdia fluvial, vol dir que som com una mena de masovers que fem coses, que tenim el permís de fer coses dintre aquest espai, que és un espai públic, també és vostre, cubellencs i cubellenques.
2: Des del vostre punt de vista, Oriol, quines són les causes que expliquen que el riu Foix es desbordés quan va ocórrer la dana al juliol?
3: Bé, doncs, evidentment, la primera causa que, a més, és inevitable, està totalment fora del nostre abast, va ser la gran precipitació que es va donar a les capçaleres d'aquesta conca i a la part mitja d'aquesta conca. Després, la segona causa, no? Bueno, aquesta precipitació genera un cabal que va arribar al seu punt màxim a 200 metres cúbics per segon, això vol dir 2.000 litres per segon. Aleshores, la segona causa que tenim perquè es desbordi és que aquest cabal a la part alta i a la part mitja no es va desbordar perquè encara cabia dintre del que és la rasa, no? El forat que és la nostra llera, però a la part baixa de Cubelles, que és una zona molt plana on les ribes del riu són molt baixes, evidentment va sortir fora. De fet, amb riuades molt menors que hem tingut, ja hem tingut inundacions, no?, en aquella part baixa que antigament era un aiguamoll. Però clar, amb 200 metres cúbics, doncs, la inundació va ser més ràpida i, a més, el problema en aquest cas van ser sobretot l'escorrentia, no? O sigui, que dic clar que el problema més que la inundació va ser l'escorrentia, però sí. Vam tenir una inundació perquè va caure molta aigua i perquè aquesta zona baixa, doncs, té una forma que afavoreix, ja ho diuen els mapes de geologia, la inundabilitat. A més, també, dintre aquesta plana inundable, que és el barri marítim de Cubelles, bàsicament, hi ha una part que no agafa tot el barri, però sí agafa tot el que és l'espai natural de la desembocadura i una part dels barris que estan més a prop, que a més de està en zona inundable, està en zona de flux, és a dir, una zona que el mapa geològic ja et marca que allà hi ha corrent forta, en cas de grans riuades com aquesta, que en teoria ocorren només de tant en tant. Altra cosa és si l'escalfament global, que escalfa molt el mar Mediterrani, altra causa que podríem donar a que es formin danes, no?, gotes fredes, que se li deien abans, és que el mar Mediterrani s'escalfa, s'evapora molta aigua, puja a capes altes de l'atmosfera, allà es refreda i patapam. Encara hem tingut sort que en aquest cas aquesta dana es va moure. Va ploure molt, però aquesta tempesta es movia. Si un dia tinguéssim la mala sort que passa el que va passar a València, que es queda quieta, doncs en comptes de 200 metres cúbics, doncs baixaran molts més i els danys seran més grans.
2: D'acord, Oriol. I en aquest sentit, històricament, quins canvis en l'ús del sòl i el paisatge han afavorit que a Cubelles es produís un episodi d'aquesta intensitat?
3: Bé, doncs, tradicionalment i antigament, els únics canvis que podien afectar va ser l'activitat agrícola, és a dir, quan aquesta activitat agrícola sobretot es transforma de secà a regadiu, aquí sí que hi ha una afectació important, no? Perquè recordem que això té a veure amb la construcció de la presa l'any 1928, comença aquesta construcció, per tant, a partir d'aquí comencen aquests 100 anys que ha patit aquest riu amb el cabal capat, totalment aturat, obturat, no?, durant quasi 100 anys. Això ja és un canvi molt important, no només perquè es deixa d'alimentar l'aqüífer en gran part, no del tot, no?, perquè per filtració tenim aquesta llacuna aquí a la desembocadura, però en gran part perd alimentació aquest aqüífer, però més important encara, perquè s'atura el transport de sediments, que és una funció molt important que tenen els rius. Un altre impacte molt important que vindrà després, després d'aquesta obturació del riu, com que tenim una riera seca, és una activitat que es va fer durant tot el franquisme de forma legal i que avui en dia de forma clandestina encara continua, és l'extracció de sorra de la llera. ¿Vale? S'agafa i es criba el material de la llera i es separa el que és els còdols de la sorra. I aquesta sorra se l'enduen perquè és molt bona per fer morter, per fer construcció. Aquesta pràctica el que ha fet és que la nostra llera, que tenia, us heu d'imaginar com un sàndwich, no?, com una capa de sorra, una capa de còdols, una capa de sorra, una capa de còdols, ho han remenat tot, ho han cribat i han deixat només els còdols. Enteneu ara que és un colador. Aquí l'aigua s'infiltra al fons. Hem perdut impermeabilització de la llera. I això significa que l'aigua se'ns escola a l'interior, no que s'infiltra. I, per últim, i no menys important, doncs hi ha hagut un altre problema, que és l'ocupació de la plana inundable i de gairebé, a molts llocs, gairebé fins a la pròpia riba, primer per part de l'agricultura, el qual no és tan greu en realitat, perquè és una cosa que al riu no li afecta tant, però sobretot per les edificacions, és a dir, les requalificacions que va fer durant l'època del Batet i que després durant tota l'època democràtica van anar continuant aquestes requalificacions de sòl inundable, que continuen de fet fins avui en dia, doncs no fan més que empitjorar la inundabilitat de la nostra plana, perquè clar, perdem superfície d'infiltració i guanyem superfície d'escorrentia.
2: Aleshores, pel que estàs explicant, Oriol, entenc que la urbanització de zones inundables ha sigut algú o és un factor molt important en aquest tipus de fenòmens.
3: Sí, és un fenomen decisiu i, de fet, alhora és el fenomen que fa que aquest tipus de pertorbacions naturals, que són les riuades, posin en perill la vida humana, perquè si no fos perquè hem urbanitzat en zones inundables, el fet que hi haguessin riuades podria afectar-nos materialment, no?, en el fet de perdre collites o perdre infraestructures com ara ponts, però no ens estaríem jugant vides humanes.
2: I tornant al tema de la gota freda que hi va haver a Cubelles, quins hàbitats o ecosistemes locals van quedar més afectats després del temporal?
3: La majoria dels nostres hàbitats naturals, el que és afectats, no van ser afectats, diguéssim, d'una forma negativa. Evidentment, ja va haver-hi canvis geomorfològics i van haver-hi plantes que van morir, no?, i animals que van morir, però com que estem parlant d'un hàbitat que està acostumat a aquest tipus de pertorbació, doncs més que considerar-la negativa o positiva, la considerem una pertorbació. És a dir, si a la muntanya mediterrània és normal la pertorbació del foc i després observem una regeneració, doncs als rius mediterranis és normal la pertorbació de la riuada i després observem una regeneració. En aquest sentit hem observat doncs, un gran paper, per exemple, a la part alta d'un arbust que es diu murta. Ha fet un gran paper la murta retenint les ribes i lluitant contra aquesta gran força erosiva. Això vol dir que aquestes murtes han salvat moltes vides, més a baix. ¿Vale? Més a baix de la murta hi ha zones més properes a Cubelles, han tingut un paper similar, arbres com el roure, com l'om i sobretot el freixa, que aquí a la desembocadura doncs tenim una petita freixaneda i es pot observar com aquests freixes doncs, han atrapat gran part dels sediments que transportava aquest riu, el qual és bo per al nostre ecosistema, i és bo per frenar la velocitat de l'aigua, perquè la funció que té aquesta vegetació no és tant parar la inundació, que això no es pot parar, sinó frenar-la, fer-la que sigui més lenta i que la turbulència sigui menor. Vale? I en tot aquest sentit, aquesta vegetació ha fet un gran paper. Després també podem parlar que el que és els hàbitats marins, aquest tipus de riuades són en general molt positives. Per què? Doncs perquè estem fent una aportació de sediments, els sediments són els que formen les platges, i els fons marins, o sigui, la Posidònia, la Cimodocea i les dunes, després fixen aquests sediments que ha portat el riu, així es forma la nostra plana. Després, a part de sediments minerals com fang, sorra i tot això, aquestes riuades porten matèria orgànica, matèria procedent d'animals i de plantes, sobretot de plantes, que és molt positiva pels medi marí, és a dir, literalment estem adobant el medi marí, i això després, amb el temps, genera explosions de vida marina, com en el fitoplàncton i després el zooplàncton, i això està demostrat que afavoreix molt als peixos, als crustacis i, sobretot, als cetacis. És a dir, les balenes es veuen molt beneficiades d'aquestes riuades i es coneix que les migracions de les balenes del Mediterrani van molt vinculades als episodis de riuada dels rius mediterranis perquè elles després doncs, en treuen molt de profit d'això. Tot això no treu que, com que aquest cabal ve barrejat amb altres productes que no són tan bons, per altra banda sempre hi hagi el risc de contaminació. Aquesta vegada hem tingut la mala sort, per exemple, de que va coincidir una riuada amb l'època de bany i, clar, tothom es va empipar molt perquè van tancar les platges perquè estaven contaminades. Vull que sapigueu que si això, aquesta riuada hagués passat al novembre, no s'haguessin tancat platges perquè no hi ha banyistes. Vale? En això vull que entengueu que amb contaminació fecal o contaminació química d'origen agrícola o no, només amb la matèria orgànica del bosc i amb la quantitat de peixos que van morir i animals que van ser arrossegats i cadàvers i tot això, doncs sempre existiria després d'una riuada uns dies de risc. Després, amb el temps, les bactèries, com que és un medi salí, es moren i tal, però clar, hi ha més risc, per exemple, passa l'estiu, perquè hi ha banyistes, perquè fa calor, que no s'hi passa doncs, a l'hivern. Val? Per tant, diguéssim que totes aquestes pertorbacions que genera la gran pertorbació, aquests petits canvis, doncs tenen efectes positius i efectes negatius, però en general nosaltres ho valorem bastant positivament. Una altra cosa que us vull explicar que ha sigut molt, molt, molt bona que ha fet aquesta riuada és la creació de noves zones humides. Si us hi fixeu a la Pallissa és la zona que hi ha entre la carretera C31 i la via del tren, és a dir, aquest tram del riu que és molt urbà. Aquí el riu ha vingut, l'altre dia que es va enfadar tant, i ha excavat un clot. Vale? Però a l'hora que ha excavat un clot, recordeu que va venir tanta aigua i després hi ha hagut més baixades d'aigua, no? Aquestes han sigut artificials, però

0: sec, però a sota tens molta humitat, com a la platja quan fas un forat per fer un castell i trobes la humitat, i, amb sort, a un estat arreic, que vol dir que ja té basses on l'aigua està parada. Vale? Perquè arribem a tenir un riu en estat oligorreic, que vol dir que aquestes basses corre l'aigua entre elles, o eureic, que vol dir que corre tot, no, encara falta molt, o només passarà quan hi hagi riuades fortes, però bueno, ha sigut positiu per l'estat general del riu aquesta riuada.
1: I a nivell social, Oriol, com valoreu les accions que es van prendre des del govern local o des de les institucions en general al respecte del que va passar?
0: Val, primer, anomenar aquí que quina llàstima que hagin de passar coses tan bèsties perquè es presti atenció a una cosa que fa estona que hi hauríem d'estar, no? 100 anys hem trigat a tenir un event històric com ha sigut, que avui en dia podem celebrar, com és una alcaldia de Cubelles demanant a la Generalitat que per favor augmenti el cabal ecològic. Això ha sigut històric i això ho celebrem. Rebutgem que s'hagi trigat 100 anys a fer-ho, però més val tard que mai, no? És llàstima que la raó per la que s'hagi demanat això hagi sigut aquest susto, no? Aquest ensurt que ens ha donat el riu Foix enfadant-se. Ho hauríem d'haver fet abans, no? I ho hauríem d'haver fet tenint en compte que això podia passar i, a més, per millorar el nostre patrimoni natural. Però, bueno, en general, és molt positiu veure que tenim tant a l'administració cubellenca com a l'administració catalana, fins i tot l'administració cunitenca, que no té res a veure amb Cubelles, però és igual, com més gent tinguem i sobretot gent amb autoritat que estigui dient el que nosaltres portem anys dient, que és que el cabal ecològic del riu s'ha d'augmentar, doncs és superpositiu i ho celebrem. És una fita històrica. Penseu que en 100 anys no s'ha dit mai. Després, altres declaracions que ha fet, que jo sé que ha fet el regidor de Medi Ambient i que també l'Aaron, que és el director de Climètica, que és l'empresa que dirigeix aquest espai natural de la desembocadura, ells volen proposar, que després la Generalitat els hi deixarà o no, esperem que sí, ampliar la superfície de laminació, és a dir, de plana fèrtil sense pavimentar, al voltant de la desembocadura. Això implica reduir espai urbà una mica, no? I reduir passeig marítim a canvi d'ampliar la zona verda on el riu, quan faci riuades, pugui laminar. Laminar vol dir que l'aigua se surt del riu, però a poc i es fiquen els clots i transporta sediment i infiltra. D'acord? I es calma. Per què això? Perquè realment aquí veiem que sí que tenim algunes persones a la nostra administració que estan començant a entendre que el problema no és la inundació, sinó la turbulència. Perquè recordeu una cosa, cubellencs i cubellenques, el que mata persones no és la inundació, el que mata persones és la turbulència. Els corrents forts, els corrents violents són els que t'arrosseguen a tu, agafen el teu cotxe i l'empotren contra un altre cotxe, aquestes coses. Mentre que la inundació calmada pot generar danys materials, se t'inunda el pàrquing si vius allà baix, però et dona temps a fugir. Vale? Per tant, aquests dos punts són molt positius, augmentar cabal ecològic i donar-li espai al riu Foix perquè faci el seu dinamisme, perquè faci canvis geomorfològics a gran escala, que només ocorren quan hi ha riuada, si no, tampoc no us preocupeu que no passarà res. Després hi ha coses que ja no ens agraden tant, com per exemple, també direm que està molt bé, nosaltres també estem d'acord amb això, en que infraestructures com el pont del Salze, allà de les Estoreres, doncs s'hauran de tornar a arreglar, perquè s'ha trencat, i clar, aquí tenim una gent que necessita passar. I en això sí que nosaltres diem i li hem comentat a l'Agència Catalana de l'Aigua, també a l'Ajuntament, que si es torna a fer allà un pont s'hauria de fer molt millor com estava, que aquell pont era molt baix i que si es torna a fer tan malament com estava tornarà, se n'anirà a fer punyetes d'aquí 30 anys. Si voleu que duri almenys 50 anys o 100 anys, feu-lo millor, per favor. I sobre la passarel·la, a nosaltres no ens sembla gaire important fer-la, perquè realment no és, al contrari que la del Salze, no l'entenem com una infraestructura de vital importància per la circulació i tal i qual, perquè hi ha un pont molt a prop. Es podria fer potser una passarel·la en un lloc potser una mica més alt, que no estigui tan sotmesa a el que és la turbulència i la inundació, és a dir, que la puguis aixecar una mica més, no? Perquè jo crec que estava molt baixa, però bueno, això és una cosa

0: que té a veure més, més aviat amb la gestió de l'espai natural i amb com organitzar allò que és el que fan l'Ajuntament i Climàtica. I sí que hi haurien algunes coses que nosaltres no acabem de veure clar, com per exemple algunes declaracions que s'han fet, que crec que les ha fet el director de l'Agència Catalana de l'Aigua, com ara, per una banda, ell ha fet un parell de promeses que jo crec que són promeses més polítiques que no tècniques. Sembla que no s'hagi mirat gaire Cubelles, o al nostre cas abans de fer-ho, com és una, ha promès arreglar les comportes que estan soterrades sota milions de metres cúbics de fang. Això no sé jo si és viable, sense causar gran rebombori, però bueno, tot el que sigui aconseguir regular millor aquest cabal, aquest pantà, perquè per exemple una altra proposta que s'ha dit, tenir-lo ara sempre al 80%, de fer més regulacions massives com s'han fet darrerament, no?, per poder-lo buidar en previsió de que ara vingui aigua. Això està molt bé pel medi ambient perquè ajudes a recarregar, sempre que el riu corri és molt bo per recarregar, transportar sediments, però és que a més doncs va molt bé per evitar el risc per les persones, pels cubellencs. Aquestes són mesures preventives que no evitaran la inundació, tampoc evitaran la turbulència, però almenys sí poden donar-nos uns minuts que poden ser vitals per salvar la vida dels cubellencs i les cubellenques, i això és molt important. Això és més important que les coses materials. També com lo de posar sirenes, que han posat unes sirenes, no sé si heu fixat, tant de bo no les haguem de fer servir mai, no? Però si un dia les hem de fer servir i funcionen, doncs mira que bé. Val? I com a crítica aquí ja sí que no constructiva, sinó que totalment destructiva, en això estem totalment en contra, és una proposta que ha fet aquest director de l'ACA de posar motes. No sé si esteu... si sabeu el que són les motes. Les motes és un tipus de construcció artificial que va ser molt comuna durant el franquisme i durant la primera època democràtica i que avui en dia es consideren obsoletes, i que consisteixen bàsicament en crear monticles de terra a dalt de les ribes a banda i banda del riu. Normalment, a més, això es fa excavant el propi riu, altre cop, imagina't, tornar a excavar la llera del riu i dipositar aquest fang, aquesta sorra i aquests còdols als costats, a banda i banda. Això es feia antigament amb la ingènua idea de que així s'evitaria el desbordament del riu. I sí que és veritat que quan tens una riuada petitona, d'aquestes que no fan gaire mal, de fet, perquè no hi ha gaire escorrentia, potser s'inunda alguna zona del barri marítim, però amb poca turbulència, sense víctimes, doncs, vale, aquestes potser te les evita, però quan tens una riuada forta, de veritat, una dana com la que vam tenir l'altre dia o una encara més forta, clar, el problema és que a la capçalera d'aquesta mota l'aigua pot arribar a passar pels costats de fora i aleshores en comptes de tenir un corrent turbulent en tens tres, i a sobres la pròpia mota impedeix el retorn d'aquesta aigua a la pròpia llera. Per tant, augmentes, multipliques per 3 la turbulència. Recordeu que la turbulència és el que mata la gent i el que destrueix les infraestructures amb violència. I a més, també en cas de no de riuada, sinó que el cabal del riu augmenti, sinó en cas de pluviometria extrema a nivell local, és a dir, imagina't que plou molt però només a Cubelles, i clar, si tens una mota, aquesta mota impedeix l'escorrentia pluvial cap a la pròpia llera, perquè tens una mota a la riba. No sé si m'estic explicant, us imagineu, no? Imagineu per un moment que fas una muntanyeta seguint la riba. Això és tan antinatural que ja fa molts anys que s'ha descobert doncs, que és molt poc efectiu. Però és que, a més, en el cas cubellenc, no hi ha un lloc clar on es pugui fer aquesta mota. On realment sigui necessari. Us explico això perquè l'altre dia, que és que a mi m'estranya molt aquesta decisió i per això crec que és una decisió, una declaració política, perquè a mi, que sóc el director del projecte del Corredor Ecològic del Foix, que és la custòdia que fem, fa només una setmana, setmana i mitja, els tècnics de l'ACA es posen en contacte amb mi, m'escriuen al mail, demanant-me que vindran aquesta setmana a fer doncs, un seguiment, no? a fer un informe de les coses que estem fent al riu i també de lo que va fer la riuada, no? Dels canvis geomorfològics que es poden observar per deduir, no? Possibles actuacions en el futur. Clar, perquè estava passant tot això. Val? Molt bé, jo us dic, veniu. I mira quina cara se'm queda quan el dia abans que vinguin els, meus, els tècnics que porten el projecte, aquest senyor, el director de l'ACA, fa aquesta declaració. I clar, jo deia, però per favor esperin almenys que els vostres tècnics vinguin de veritat al riu, mirin el riu i després jo de vostès em prendria un parell de dies per rumiar-ho, no? I després facin la declaració que vulguin fer. Us dic això perquè a mi em va semblar que els propis tècnics de l'ACA tampoc no estaven gaire d'acord amb posar motes perquè deien que la geomorfologia del nostre riu no és adequada per fer-ho. A part de que es pugui criticar el propi mètode de les motes, deien que és que no hi ha un lloc clar on es pogués fer una mota que funcionés. Per tant, cabal ecològic sí, molt bé, regulació del, de l'embassament sí, molt bé, ampliació de la superfície de laminació, molt bé, però construcció de motes no, mai.
1: D'acord, Oriol. En aquest sentit, es podria considerar que el que va passar el juliol és un cas aïllat o és un patró que podria arribar a repetir-se?
0: Sens dubte és un patró que es repeteix. Sabem això perquè hi ha documents històrics que parlen de les riuades que hi ha hagut al riu Foix i que ocorren cada unes quantes dècades. Per exemple, l'última similar va ser la de 1994, que va rebentar dos ponts de Cubelles, el pont de Mastrader i el pont de la C31, i sabem que a principis del segle XX, no sabria ara dir la xifra exacta, i a finals del segle XIX van haver-hi dues riuades similars. A més, la pròpia geologia del riu, no? Les pròpies terrasses al·luvials i la pròpia forma de del barranc que tenim més amunt, no? Que tenen cap al pantano, ens parla de que aquesta és una pertorbació recurrent. Què passa cada 30, cada 40, cada 50, cada 25 anys? No ho sabria, no posaria la mà al foc tampoc en una xifra exacta. Sí que és molt probable que a causa de l'escalfament global aquesta xifra, a més, pugui variar i es pugui fer-se doncs, més freqüent.
1: D'acord, Oriol. I per acabar, quin missatge voldríeu transmetre des de Herba Litoral a algun, als oients que ens escoltin, els covellencs i les covellenques, quan van veure el que va passar en la Dana i amb el record tan recent del que havia passat a València, doncs es van quedar tan sorpresos després d'aquesta experiència?
0: Tots vosaltres, covellencs i covellenques, us diria que, per una banda, som uns privilegiats per viure en un entorn tan paradisíac com és Cubelles, però alhora estem en perill. Sempre ho hem estat. Si no us havíeu adonat, ja era hora que us donéssiu compte. De la mateixa manera que si vius a les Illes Canàries, doncs hi ha uns quants detalls, no?, que molen molt de viure en una illa subtropical, però que sàpigues que vius en un terreny volcànic i que pots patir els efectes d'una erupció. Nosaltres tenim el privilegi de viure a la Costa Daurada, però i tenim també la sort de ser l'únic municipi del Garraf que tenim muntanya, tenim plana, tenim platja i tenim riu, però això significa que vivim sota el risc de patir inundacions. Ara bé, també us diria que aquest risc és relatiu, de la mateixa manera que avui en dia existeixen molts sistemes per estudiar els volcans, no? També tenim un coneixement sobre el medi fluvial superior, no? Hem après moltíssimes coses i, per tant, és un risc que es, en principi es pot assumir. Hasta cert punt, evidentment. I sobre això també diríem que el que es pot fer, ja ho hem dit, no? Donar espai i augmentar cabal, i sobretot també us diria que si de veritat us interessa això, us aconsello que busqueu una aplicació de l'Agència Catalana de l'Aigua, busqueu Agència Catalana de l'Aigua i busqueu l'aplicació Aigua en temps real, es diu així, i en aquesta aplicació podeu entrar en un mapa que us proporciona l'Agència Catalana de l'Aigua, que a mi m'ha salvat la vida ja dues vegades, en dues riuades, i que us donarà en temps real informació sobre quanta aigua entra a l'embassament de Castellet, en quin nivell de tant per cent es troba aquest embassament, quants hectòmetres d'aigua hi ha ara mateix allà, en temps real, i quanta aigua està baixant pel cabal ecològic.
1: D'acord, doncs moltíssimes gràcies, Oriol. La veritat és que ha sigut molt interessant. T'agraïm molt que hagis vingut una setmana més a Cubelles en la Història i esperem poder comptar amb tu per altres programes, per parlar d'altres coses. I per la nostra part, res més. Continuarem la setmana que ve també parlant amb un tema que hem tocat una mica de puntetes avui, que és la tèrmica de Cubelles. Però ho farem des d'una perspectiva més en el sentit de, doncs, la història, perquè es va construir i què va comportar. Moltíssimes gràcies.

Doncs ja tornem a estar aquí amb tots vosaltres des d'on? Des de Ràdio Cubelles a la maleta de la Guspireta. Escoltem-la, Billie Holiday. And handle even the heart and soul of you.

Doncs com ens diu la Billie Holiday, All of You, de... Comencem la maleta a la guspireta, què tal? Com ha anat la setmana? Tot bé? Doncs sí, ja tornem a estar aquí, que us parla la Txell Marcilles, i res, ja engeguem un nou programa, però avui comencem, com heu pogut deduir, comencem amb una mica de swing. Avui el programa anirà de swing, sí senyor, perquè ja sabeu, pels que encara no ho sabeu, que una setmana us porto una mica de rock and roll per portar una mica de marxa, i l'altre us porto una mica més d'anar de tranquis, que això no vol dir que ens adormim, a veure, no fotem. Però sí que és veritat que és un altre rotllo, el swing és dels anys 40 i finals dels 40, 30 i pico, i el rock and roll ja és més 50, 60, finals dels 50, amb l'Elvis, amb el senyor Elvis, ja sabeu que li tinc devoció amb aquest senyor. Doncs res, hem començat amb una de les més grans, la Billie Holiday, que també va tenir una carrera difícil. Hi ha una pel·lícula, si us interessa, em sembla que és Estados Unidos contra Billie Holiday o alguna cosa així. Ara us ho confirmo, miraré en Google, perquè com que la memòria de vegades em falla, us la recomano 200%, està molt bé. Veieu una mica es fent pinzellades de la seva vida, diguéssim, conflictiva, problemàtica, i res, empatitzes una mica també, que de vegades no tot són flors i violes i romaní. Doncs bueno, avui tenim el programa doncs, grans del swing, com per exemple la Marlene Dietrich, l'Ella Fitzgerald, l'Andrew Sisters, Nina Simone, però bueno, estic adelantant i no cal, més que res per fer una mica de tastet. I seguim doncs amb la, com us veu, us deia, la següent cançó seria de la Marlene Dietrich, que m'encanta, aquesta és una senyora, malgrat l'època i el marc històric que va viure, va ser una senyora que els tenia ben quadrats, perquè ella feia el que volia i dins del que cap. I si no li agrada alguna cosa, doncs no ho feia, li era igual si quedava malament o no, en qui fos. Ja us vaig explicar, bueno, però el tornaré a explicar perquè sóc una abuela cebolleta, de vegades, una anècdota, que ella va marxar als Estats Units perquè se'n va cansar d'Alemanya i va anar allà a actuar i bla, bla, bla, i el senyor Adolf li va dir que, el senyor Adolf Hitler, li va dir que vingués a cantar per ella i ella li va dir tururup violes. En resum, una mica així resumit, doncs això, per mi és una gran, gran dona, feia el que volia, com ara moltes dones que fan, que tenen carreres, ja no diguéssim de cantant, sinó doncs altres professions, que fas el que vols i que coi, que endavant les atxes. Doncs res, us deixo amb la Marlene Dietrich, que seria que la canta, Lili Marlene.

Doncs haguem d'escoltar Lili Marlène, de la Marlène Dietrich. I res, després us aniré informant de aquest mes que entrem ara, el mes d'octubre, que és mes de castanyades. Pels qui no volen castanyar de Halloween, o les dues, això ja és decisió de cadascú, però entrem al mes d'octubre i al mes d'octubre ja canviem l'hora, totes aquestes coses que es fan al mes d'octubre, eh? I dir-vos que tenim punxades a la vista i després us ho dic. Ara seguim amb una altra cançó que a mi m'encanta, que és de la Jenny Siegel, que surt a la pel·lícula Swing Kids. És una pel·lícula del swing icònica, la veritat que no té pèrdua dins de l'època de la Segona Guerra Mundial, no? Que passen coses, però està molt bé perquè reflecteix el moviment, quan va sortir el moviment del swing als anys 30-40. Però dins del swing, que diguéssim que és la música, també tenim els balls que ballem, doncs, que és el Lindy Hop, el Shaq, el Balboa, tot aquest món tan guai, no? Doncs aquesta cançó surt a la pel·lícula i a mi m'encanta perquè de veritat que val molt la pena. La pel·lícula us la recomano, costa molt a trobar, no sé, per alguna plataforma, si no hauré de fer una mica de piratilla. Doncs res, us deixo amb Emir Pisduchain de la Jenny Siegel.

Doncs no era la Jenny Siegel, no. Mira, se m'ha colat, cosa que si no faig alguna cagadeta al programa no estic contenta. Eren les Andrew Sisters, que també són molt grans. No surten a la pel·lícula, però també, bueno, avui tenim una altra de les Andrew Sisters al final del programa, però bueno, aquesta és un diguéssim, una cançó que... Ai, no em surt el nom, home, ja em sortirà. Que és una cançó que la canta tothom, o sigui, es fan versions, i llavors la Jenny Siegel va fer la versió pel programa, ai, per la pel·lícula, diguéssim. En fi, no m'enrotllo més, que sempre acabo enrotllant-me. Ara tenim un altre gran, que també tenia una orquestra, que també surt en una altra pel·lícula, aquesta cançó, It's Been a Long, Long Time. Surt a la pel·lícula pels que potser us sonarà i sou fans de la Marvel, surt a la pel·lícula El Capità Amèrica. També, si us agrada els còmics, val molt la pena. I si no, doncs, bueno, és una pel·lícula que gaudeixes dels anys 40 i de la fantasia, no? d'un superheroi. Però aquí, com que anem a parlar de cançons, us deixo amb ell, el Harry James, i It's Been a Long, Long Time.

Doncs acabem d'escoltar a Harry James amb It's Been a Long, Long Time. Us ha sonat o no? Sí, bueno, depèn, si heu vist la pel·lícula, sí, clar. Si no, sonar-la d'haver-la escoltat en alguna ràdio o això, tot i que no és habitual. Però bueno, per això estem aquí, no? A la maleta, aquí a la Ràdio Cubelles, amb els cubellencs i cubellenques que ens escolten de bon grat i escolten la molt bona música, que per cert l'altre dia vam estar punxant els cups i va estar superguai, la gent supercontenta, feia un aire que flipaves, no vam sortir volant de miracle. Després vam fer l'espectacle dels drons, que era Festa Major a Barcelona, però bueno, això va ser fa uns dies. Seguim, ja estem quasi caminant al camí final del programa. Sí, és lo bueno dura poc. Doncs, però encara ens queden unes cançons. Després us comunicaré l'agenda d'aquest mes, així anem refrescant per si us voleu animar a venir a les jams. Doncs ara tenim una cançó que per mi és top. O sigui, la ciutat és top i ell era top i ho continua sent-ho, que és el Frank Sinatra. I no tinc més paraules que dir que escoltar aquesta cançó, que de vegades és millor escoltar música que anar-me enrotllant, com si diguéssim, no? Doncs res, que m'ho fego i tot, jo mateixa. Us deixo amb el New York, New York, del Frank Sinatra.

Doncs Frank Sinatra, New York, New York, acabem de viatjar cap a Nova York i tornem cap aquí perquè, com bé us deia de l'agenda, el dia 19 d'octubre, de 9 a 3, estarem punxant a la festa del tercer aniversari de Carburador Springs. És una entitat, una associació de cotxes americans i res, començaran a les 9, a 9:45 estaré punxant fins quasi les 11, 11:45, a l'hora de l'Àngelus, quasi. Després hi haurà l'entrega de premis i a 12:45, just a l'hora de l'Àngelus, hi haurà un grup en directe que es diu Handicaps, doncs això, que serà un grup de rockabilly, i jo estaré allà, la maleta, la guspireta estarà allà punxant i cap allà a les 3, fi de l'espectacle. No us ho podeu perdre. El dia 19 a Llorenç del Penedès, de 9 a 3, estarem allà punxant i música en directe, de música de rock and roll. Doncs res, seguim, ja quasi estem al final del programa i com us bé deia, us les he portat al principi, aquestes senyores, les tres germanes, les Andrew Sisters, i us deixo amb ella així a veure si puc posar l'última cançó. Vinga, aquesta cançó es diu In the Mood, superfamosa.

Doncs a les Andy Sisters amb In The Mood, i aquí us deixo, al final del programa hi ha arribat, tot un plaer com sempre que estigueu aquí a la maleta de la Guspireta, espero que passeu una bona setmana i us deixo amb una de les grans també, que l'he deixat la traca final pel final, mai més ben dit, amb la Nina Simone amb la cançó My Baby Just Cares For You, For Me, perdó. Doncs res, ens escoltem la setmana que ve, salut i swing. Fins aviat.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Bon dia. El temps avui es presenta en conjunt variable, sí que dominat pel sol o el ressol, però amb presència tant de núvols, alguns d'alts, alguns de baixos, sobretot de cara a la tarda, i també d'un cel terrós, blanquinós, per pols en suspensió. Tot farà que la jornada sigui molt enlleganyada, per dir-ho d'alguna manera, amb una temperatura que ha pujat molt de nit, mentre que la màxima començarà a baixar, tot i que es notarà poquet. Així doncs, esperem que avui la temperatura es mogui entre l'alta temperatura que hem tingut de nit, amb una nit tòrrida, que ha fet que la temperatura mínima s'hagi situat en valors propers als 26 graus, mentre que la màxima avui voltarà els 31, amb una humitat que serà en conjunt alta i amb un ambient molt xafogós. Vents en conjunt febles, ara de més aviat de gregada ara al matí, girant sobretot cap a xaloc la resta del dia, en cops moderats al migdia, i fent que la mar hi hagi marejol, potser fins i tot amb alguna breu àrea de maró de cara a la tarda. Per demà esperem que el temps doncs, en conjunt doncs, mantingui aquesta variabilitat, sí que majoritari domini del sol, amb núvols baixos fins a mig matí i alguna mitja tarda, amb un cel una miqueta més clar al migdia, però tot i així encara amb un cel enlleganyat, amb aquest cel terrós. Les temperatures doncs, es mantindran, no variaran gaire, potser algunes dècimes baixin les màximes, però en conjunt es mourà entre els 25 i 26 de mínima, mentre que la màxima estarà al voltant dels 31, amb una humitat alta i amb molta xafogor. Vents en conjunt febles de gregal fins a mig matí i de xaloc amb algun cop moderat al centre del dia, fent que a la mar no estigui tan moguda com avui amb marejol, tot i que sempre més destacable de cara a la tarda.
0: Ràdio Cubelles, notícies. L'Ajuntament ha anunciat que muntarà una pantalla per veure la final del Mundial en col·laboració amb el Club de Futbol Cubelles. Aquest diumenge que ve, a partir de les 8 del vespre, al pati de l'escola Josep Andreu Charlie Rivel és on es podrà veure el partit entre les seleccions masculines de la Federació Espanyola de Futbol i la selecció argentina. El govern d'Unitat Cubellenca, el PSC i Cubelles en Comú, després de la victòria de la selecció masculina de la Federació Espanyola de Futbol contra la francesa aquest dimarts a la nit a les semifinals del Mundial, ha decidit organitzar una pantalla gegant per veure el partit de la final. L'Ajuntament ho ha anunciat aquest dimecres, cap a les 7 de la tarda, mitjançant les xarxes socials, i ha concretat que l'enfrontament entre la selecció espanyola i l'argentina es podrà veure gratuïtament a Cubelles diumenge al pati de l'escola Josep Andreu Charlie Rivel. L'obertura de portes serà a les 8 del vespre i hi haurà també un servei de bar en col·laboració amb el Club de Futbol Cubelles. A Corral d'Ancona ja ho tenen tot a punt per celebrar les seves festes d'estiu aquest divendres 17 i aquest dissabte 18 de juliol. El president de l'Associació de Veïns de Corral d'Ancona, en Guillem Fries, ha detallat en una entrevista aquí a Ràdio Cubelles la programació d'oci que han pensat per a tots els públics i que queda dividida en dues jornades que es faran, això sí, totes a la pista esportiva del centre del barri. La jornada d'aquest divendres estarà més enfocada a la gent gran o adulta i a les propostes habituals que hi ha cada any. Això vol dir que començarà amb el concurs de truites i després hi haurà l'actuació del grup musical Zenit, que ja acumula uns quants anys amenitzant les festes d'aquest barri. Per tancar la nit, hi haurà rom cremat per a tots els assistents. I dissabte serà el dia més dedicat d'una banda al públic infantil o juvenil, amb una programació que inclou inflables d'aigua, amb unes activitats lúdiques a la tarda, amb les atraccions aquàtiques que porta l'empresa Mediflash. Després hi haurà un concert de Salvador Beltrán a partir de les 10 de la nit i finalment a partir de mitjanit arrencarà la sessió del DJ de Cubelles, Eric Bo. El president de l'Associació de Veïns de Corral d'Ancona, Guillem Frías, també ha agraït el suport de l'Ajuntament per poder organitzar totes aquestes propostes que, a diferència d'anys anteriors, aquesta vegada es cobriran mitjançant una subvenció.
3: L'any passat continuàvem amb el que era que l'Ajuntament es feia càrrec de dues factures. Vale, aquest any, per un tema d'intervenció, un tema de legalitat, no ho sé ben bé, el que hem fet és tramitar una subvenció. Amb aquesta subvenció el que fem és preparem el que és la festa en un format de paper, primer, presentem aquest model a l'Ajuntament i amb això l'Ajuntament pues, ens dona una petita subvenció. Suficient per poder donar compliment a les nostres festes que, bueno, que sempre hem volgut mantenir, no? També, bueno, aquest any estarem una mica així amb la subvenció perquè com els pressupostos han tingut una miqueta més o perquè a mi, pel que m'han comentat a mi, doncs, bueno, és el que estarem una mica supeditats a aquesta subvenció que finalment sí que serà aprovada.
0: Un dels aspectes que podria condicionar la celebració aquest cap de setmana és el risc d'incendi forestal. Per això l'associació està pendent de finalment quin és el nivell de Cubelles dins del Pla Alfa per saber si podran encendre brasa per al sopar popular o hauran d'optar per unes planxes elèctriques. Guillem Frías, president de l'Associació de Veïns, també ha repassat l'actualitat de Corral d'Ancona i ha destacat, d'una banda, el canvi demogràfic, amb una tendència cada vegada més cap a un barri de primera residència. Entre les principals preocupacions del veïnat, el president ha assenyalat la necessitat de controlar la velocitat dels vehicles en els carrers del barri i també la demanda d'un nou local social per poder substituir els mòduls actuals que es van instal·lar ara fa anys enrere.
3: El que tenim és el problema del local. És un local que va comprar l'associació i penso que des de l'any 1988 aquesta associació es va crear aquest any i s'han fet petites reformes. Sí que és veritat que l'Ajuntament sempre ens ha ajudat a fer les reformes, a fer un sostre, a fer un cercat de valla metàl·lica, però clar, ja el temps, la calor, el vent, l'aigua, ja deterioren més el local del que la nostra economia pot reparar. L'Ajuntament ens ajuda molt, però crec que la necessitat que té actualment l'associació principalment és un local nou. A més que en aquest local l'Ajuntament fa activitats, i molt agraït que les faci, per la gent gran de la pròpia associació, que nosaltres amb fons propis no podríem fer.
0: Actualment l'Associació de Veïns de Corral d'Ancona suma un centenar de socis. El govern d'Unitat Cubellenca, el PSC i Cubelles en Comú ha rebutjat establir cap ple sobre l'estat del municipi. L'oposició ha aprofitat la sessió extraordinària en què s'ha presentat aquest acord per expressar també múltiples crítiques al mandat, reclamar més debat i transparència sobre la gestió municipal. El conjunt de l'oposició, formada per Vox, Junts per Cubelles, Esquerra Republicana, el PP i la CUP, ha presentat aquest dimecres en un ple extraordinari una proposta per establir un ple cada any per debatre sobre l'estat del municipi. La iniciativa ha rebut els 10 vots en contra de la majoria formada per l'executiu local d'Unitat Cubellenca, el PSC i Cubelles en Comú. Tot i aquest rebuig, l'executiu local ha obert la porta a parlar d'aquesta qüestió, d'aquests plens sobre l'estat del municipi, dins de la modificació del reglament orgànic municipal, el ROM, una modificació que ja estaria en marxa. El regidor de Transparència, Arturo Carrillo, és qui ha exposat el punt de vista del govern municipal i ha justificat així el seu vot en contra.
4: Els recordo que fa pocs mesos vam fer un ple per fer el nou ROM que volem aplicar a partir de la legislatura següent, que aquesta és la funció. Aquest govern va aprovar aquesta modificació del ROM. Està pendent de convocar la taula amb tots els partits del consistori per tal de tirar endavant aquest nou ROM. S'està treballant en un esborrany de ROM des de serveis jurídics, que la secretaria també ho pot verificar. Una vegada tinguem aquest esborrany, el que farem és convocar aquesta taula i crec que aquest punt, que és convocar un ple line, el que s'està demanant és modificar el ROM, que ara mateix no està incorporat, i això s'hauria d'incorporar al ROM. Jo els diria que aquest debat d'incorporar aquest ple extraordinari o no el fem a la taula ciutadana, a la taula que farem amb govern i oposició per modificar aquest ROM.
0: Per la seva banda, els grups de l'oposició han defensat un ple d'aquestes característiques com el que han proposat aquest dimecres. El regidor de Vox, Jorge Mena, considera que un ple sobre l'estat del municipi també seria una oportunitat pel mateix govern local per explicar-se.
5: Queremos defender este tipo de plenos de estado del municipio porque creemos que son sanos y positivos para toda la población de Cubellas, por una cuestión ya no solo de transparencia, sino porque al final nosotros, todos los grupos municipales, estamos representando los puntos de vista de todos los cubellens, incluido el propio gobierno. Entonces, esto ya no es simplemente una cuestión de fiscalización o intercambio de ideas que podamos tener entre oposición y gobierno, sino que también debería ser una oportunidad precisamente del gobierno de poder defender su gestión. Entonces, no se tomen esto como un ataque y les pedimos que voten a favor para que una vez al año podamos simplemente intercambiar ideas sobre cómo está yendo la gestión del gobierno.
0: Des de Junts per Cubelles, Robert Monzonis ha aprofitat la seva intervenció per enumerar unes quantes qüestions que considera que no s'estan tractant en prou profunditat en els plens municipals i que, per tant, es podrien debatre en sessions com la que han proposat des de l'oposició.
6: I és tota aquesta llista de qüestions i problemàtiques les que hauríem d'estar abordant i debatent en aquests plens municipals. I com això, vostès no és possible, defensem un ple sobre l'estat del municipi, com tenen Vilanova i la Geltrú o Sitges, on podem abordar les qüestions de fons que ens preocupen els cubellencs i cubellenques.
0: En el mateix sentit, Dani Pérez, regidor de la CUP, ha reclamat un esforç al govern local per donar més explicacions sobre les seves accions, sobretot les més dubtoses.
7: És molt trist que davant d'una proposta destinada a fomentar la transparència i la rendició de comptes, alguns prefereixin desacreditar-la parlant de dietes en lloc de parlar del contingut del debat. Si algú creu que la preocupació dels grups municipals és una assistència econòmica, aleshores potser està demostrant quina és la seva manera d'entendre la política. Nosaltres hem demanat aquest ple perquè volem respostes, perquè volem informació, perquè volem que la ciutadania conegui la realitat del municipi i perquè creiem que els veïns i veïnes mereixen molt més que propaganda i titulars.
0: Els portaveus dels grups de l'oposició, més enllà de defensar aquest acord d'establir un ple anual sobre l'estat del municipi, també han aprofitat aquesta mateixa sessió extraordinària per oferir la seva visió crítica d'aquest mandat 2023-2027. Tal com han fet, per exemple, en tota la seva intervenció, Esther Soler, d'Esquerra Republicana, i Juana Navarrete, del Partit Popular. Sentim uns fragments de les seves intervencions.
8: Es mostra realment que durant 2 anys vostès no han tingut pressupost. Han buscat mil i una excusa. Al final, els problemes de personal, la intervenció, corresponien al final del 25 i ho justificaven al final del 25. Però ja al final del 24, ja al començament del 25, ja al juny del 25, no ho sabem. Sempre van acusar el mateix. Potser és que no s'han posat d'acord, no ho sé, ni tampoc crec que sigui aquest l'objecte. No? Vostès estan aquí per governar i per donar solucions a la població. I el que queda molt palès és que és impossible que tinguem tanta degradació.
9: I també me sorprende que este any pues, un municipi com el nostre, costero, que no tengamos chiringuitos, ¿qué ha pasado con las concesiones de los chiringuitos? Porque...

0: d'uns 3/4 d'hora i es pot recuperar en qualsevol moment al portal radiocubelles.cat. El ple es tornarà a reunir previsiblement aquest dimarts que ve, dia 21 de juliol, quan, en teoria, s'ha de convocar una sessió ordinària a partir de les 7 del vespre. Tanmateix, encara no s'ha fet aquesta convocatòria oficial i manca també la publicació de l'ordre del dia. Un comunicat signat pel Sindicat Independent de la Policia Local de Cubelles diu que la inoperància del govern local ha empitjorat el servei, segons paraules textuals. Aquest sindicat, que no té representació al comitè de l'Ajuntament, ha publicat tot un llistat de peticions que consideren incomplertes i responsabilitzen la manca de voluntat, diuen, del consistori. En el comunicat, publicat aquest dimecres al matí, aquesta secció de Cubelles del Sindicat Independent de la Policia Local, el CIP-FEPOL, diu que els agents han arribat al límit i apunten que la inoperància per part del govern municipal ha fet que la situació hagi empitjorat en els darrers anys, segons paraules textuals. Concretament, el sindicat llista 8 reivindicacions, com l'actualització d'un conveni col·lectiu caducat, cosa que afecta tots els treballadors de l'Ajuntament, la gestió de places que han caducat per no haver-les publicat en 3 anys o l'aplicació de l'increment salarial d'acord amb les funcions i riscos. A més, reclamen un increment del nombre d'agents, que diuen que són els mateixos des de fa més de 20 anys i que la població ha augmentat en uns 10.000 habitants, cosa que, segons publiquen, creen situacions de 2 agents patrullant tot el municipi. Consideren aquest grup sindical necessària l'estabilització de la plantilla per evitar que sigui una policia de pas. També denuncien que no s'ha fet la convocatòria per cobrir comandaments jubilats fa més de 2 anys i la necessitat d'habilitar un dipòsit de vehicles municipal tancat des del 2022. També parlen de la inoperància en la gestió del servei de grua municipal. Finalment, denuncien una retallada pressupostària i la manca de personal per fer tasques administratives. Tot això en un comunicat, repetim, signat pel sindicat CIP-FEPOL, que no té representació en el comitè de l'Ajuntament. Per la seva banda, el govern local, ara per ara, no ha fet encara cap declaració ni comentari sobre aquest comunicat. Un incendi ha afectat entre 3 i 4 hectàrees de vegetació entre Cubelles i Cunit aquest dimarts cap a 8:15 p.m. Els bombers hi han enviat de seguida 7 dotacions terrestres i 3 mitjans aeris que han estabilitzat el foc cap a 8:45 p.m. aproximadament, quan portaven una hora ja treballant sobre el terreny. Des de Protecció Civil, en un primer moment, han enviat alertes als mòbils per demanar el confinament dels veïns de les urbanitzacions més pròximes a l'incendi. La majoria, 2 urbanitzacions de Cunit i una de Castellet. Unes ordres, però, que s'han aixecat al cap d'una hora, més o menys, quan els bombers han donat el foc per estabilitzat. Aquest mateix dimecres al matí, els bombers han confirmat a Ràdio Cubelles que han continuat treballant sobre el terreny amb 5 dotacions i uns 18 efectius per anar vigilant que el foc no revifés i poder donar-lo per controlat.
1: La Federació Catalana de Futbol ja ha fet oficial els agrupaments provisionals per la propera temporada a la segona catalana. D'aquesta manera, el Cubelles ja coneix quins són els rivals que tindrà aquesta temporada si no hi ha cap canvi després del descens de categoria la passada temporada. El conjunt cubellenc tornarà a competir en el grup 6è un any més. En aquest cas, han marcat per als llargs desplaçaments. La Federació Catalana de Futbol ha tornat a situar el Cubelles en un grup amb presència clara d'equips del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre, una configuració que obligarà l'equip a recórrer aproximadament més de 2.500 quilòmetres en desplaçaments per als seus partits de Lliga. Aquesta situació es repeteix per tercera vegada en les darreres temporades. En les dues últimes campanyes que el Cubelles va militar a la segona catalana, el conjunt cubellenc també va quedar enquadrat amb equips tarragonins i ebrencs, una circumstància que va provocar el malestar del club i que va traslladar a la Federació Catalana de Futbol la seva preocupació pel greuge que suposaven aquests desplaçaments per una entitat que estava a la província de Barcelona.

0: Barcelona. Entre els rivals més propers, però, hi haurà el Club de Futbol Calafell i el Club Deportiu Ribes, que arriba aquesta temporada a la segona catalana i que permetran disputar dos desplaçaments curts de temporada i, a més, doncs, rivals i derbis de proximitat. També hi haurà equips del Camp de Tarragona, com l'Atlètic Valls, la Canonja, el Torreforta o l'Escola Sant Pere i Sant Pau, i també la Unió Esportiva Salou. Però el gruix dels quilòmetres arribaran amb els desplaçaments cap a les Terres de l'Ebre, on Cubelles haurà de visitar coms com l'Ampolla, l'Aldeana, l'Amposta, el Camarles, el Tortosa Ebre i encara més allunyats com la Sénia i l'Ulldecona, els pobles situats ja en el límit territorial de Catalunya. Alguns d'aquests viatges superen més de 150 quilòmetres per trajecte i seran els més exigents de la temporada pel que fa a la logística. Algun provisional d'aquesta segona catalana, doncs, queda format per aquests equips i li hauríem d'afegir algun menys com el Remolins Vitem o l'Ulldecona. Ara el club espera la confirmació definitiva del calendari per una temporada en què l'objectiu serà recuperar la categoria perduda. El nou projecte esportiu encapçalat per Josu Imanol com a entrenador i amb una plantilla que encara no està tancada definitivament haurà de combinar el repte esportiu amb una exigència afegida, tornar a afrontar un curs carregat de quilòmetres. El Club Patinatge Artístic Cubelles ja ho té tot a punt per al seu esperat festival anual, que tindrà lloc aquest dissabte 18 de juliol al Pavelló Poliesportiu de Cubelles. Sota el títol El Bosc Encantat en les quatre estacions, l'esdeveniment d'enguany promet sorprendre els espectadors amb una combinació de llums, música i acurades coreografies que serviran per tancar de manera lluïda la temporada esportiva. Per evitar les altes temperatures d'aquesta època de l'any i per treure el màxim profit dels efectes d'il·luminació, l'activitat començarà a darrera hora de la tarda. A partir de 8:45 del vespre s'iniciaran les activitats d'animació a l'exterior del pavelló per entretenir el públic que ja hi fa cua. Les portes del recinte s'obriran a les 9 i l'espectacle principal presentat per el cubellenc Pep Callau arrencarà oficialment a 9:45 de la nit. L'accés és totalment gratuït i obert a tothom. Així ho explicava la presidenta del Club Patinatge Artístic Cubelles, Alexandra Pérez.
1: Seguim amb aquesta dinàmica, ja no en si pel tema només de les llums, sinó pel tema del calor.
0: També.
1: Només amb l'onada de calor que acabem de passar, també. Llavors, en si, comença l'espectacle fora del pavelló sobre les 8:30, s'obren portes al pavelló a les 9 i l'espectacle començarà a les 9:30.
0: El festival comptarà amb una gran participació de patinadores i patinadors de diferents edats i de nivells. 57 formaran part del Club Patinatge Artístic Cubelles amb edat entre els 4 i els 17 anys. I després hi participaran també diversos clubs convidats de la zona que portaran les seves pròpies coreografies que surten d'altres festivals propis. En total, prop de 115 esportistes entre nois i noies que actuaran al llarg de la nit.
1: Bueno, aquest cop canviarem una mica el fil conductor i ens endinsarem a dintre d'un bosc encantat. A veure, en aquest cas, per part del club són 57 patinadores i després tenim clubs convidats i en total seran unes 115 entre nois i noies, que hi ha de tot.
0: Com dèiem, aquest serà el festival que tancarà la temporada esportiva per al Club Patinatge Artístic Cubelles, després que l'edició de l'any passat es veiés greument afectada per la dana i s'hagués d'ajornar fins al mes d'octubre. El Club Patinatge Artístic Cubelles espera viure una jornada més tranquil·la i festiva aquesta vegada. El festival posa el punt i final al curs intens d'entrenaments i competicions individuals on el club ha obtingut grans resultats, com ara l'excel·lent sisena posició d'una de les seves patinadores cadets en el prestigiós Trofeu Catalunya d'aquest any. Així doncs, tothom convidat per assistir a aquest festival de El Bosc Encantat en les quatre estacions, que arrencarà a 9:45 del vespre al Pavelló Poliesportiu de Cubelles aquest proper dissabte.
2: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
3: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
4: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
5: Hola, hola, hola. Tornem a estar aquí amb les ovelles negres.
6: Sí, ens trobem a la secció d'Alcohòlics Anònims, avui en companyia del Lluís, benvingut. I quan sona aquesta sintonia vol dir que estem a l'espai, al cap i a la fi.
4: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: I fins aquí el programa d'avui. Recordeu que ha sigut un plaer tenir-vos a les ones una setmana més i que recordeu, com sempre que us dic, del 17 al 20 d'octubre, del 17 al 20 d'agost, al Cubelles Noir, on us esperem amb moltes xerrades i de tot. Us ha parlat Xavier Borrell, això és Cubelles Noir Ràdio, a Ràdio Cubelles, i fins la setmana que ve. Adeu!
1: Cubelles Noir Ràdio, i serem a les ones perquè estiguis a l'aguai de tota l'actualitat mundial del gènere.
2: Mundial?
1: Universal.
3: En tots els idiomes?
1: El que faci falta.
3: A Ràdio Cubelles 107.5 FM o per internet.
4: Tots els dijous a les 20:30 o a la carta a la web de radiocubelles.cat.
5: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: El amor habla. El programa de difusió del llenguatge de l'amor, entès des de la seva essència. Un programa conduït per Elisabet Molet.

0: A Cubelles, bar-restaurant L'Armengol, obert de dilluns a diumenge, menú diari i de cap de setmana, ampli menjador i terrassa exterior. Ofereix una àmplia carta d'entrepans, especialitat en paelles, fideuà, arròs negre, caldosos i tapes variades. Per esmorzar, dinar o sopar, vine al restaurant Armengol de Cubelles, al carrer Àngel Guimerà 8, al telèfon 93 688 59 59. A Cubelles, bar-restaurant L'Armengol.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Bon dia, amics de Ràdio Cubelles. Us saludem una vegada més amb aquesta sintonia que dona pas a les nostres històries de la música. Soc l'Ignasi Guiluz i, com sempre, tinc al meu costat el Xavier Andreu. Bon dia, Xavier.
1: Bon dia, Ignasi, i bon dia també a tots els oients. Avui donarem per acabada la sèrie que hem dedicat a la música de ball. Ho farem amb alguns d'aquells ritmes que més hem associat al ball, tot i que alguns no s'hagin restringit únicament a les pistes de ball, com aquest que estem a punt d'escoltar.
0: A veure...

0: Doncs és veritat, alguns dels ritmes de ball, com el swing, han creuat no només fronteres, sinó que també han sortit de les pistes de ball i han arribat al cinema, i no precisament a pel·lícules musicals, que podríem pensar, sinó a films infantils d'animació, com El llibre de la selva, de Walt Disney, aquella que es va estrenar l'any 1967. El tema que estem escoltant es titula I Wanna Be Like You.
1: El concepte de swing com a ball agrupa una sèrie de danses, totes elles en parella, i hereves de la música originària del jazz, i també anomenada swing, esclar.
0: Correcte.
1: Els seus inicis els hem de situar entre els anys 20 i 40 del segle XX, i va continuar sent un dels estils de ball preferits a les pistes i als salons de ball.
0: La música d'aquest estil de ball la interpreten big bands, i la seva orquestració i grandiositat, juntament amb el seu ritme trepidant, són els atractius d'aquest ball que, especialment en els tornejos de dansa, arriba a tenir aspectes gairebé d'exercicis gimnàstics en els que un component de la parella, indistintament la noia o el noi, aixequen a l'altre i el voltegen en l'aire.

0: Un altre ball dels que se'n fan competicions d'interpretació és el xa-xa-xa. També ballat en parella i seguint uns passos molt ben establerts, la capacitat d'improvisació dels components de la parella, fent figures, és la que fa més o menys notòria una execució.
1: Estem escoltant un dels xa-xa-xas més clàssics, Frenesí, del compositor mexicà Alberto Domínguez Borràs, i que ha sigut un dels més versionats. Una de les versions entre elles ha sigut aquesta que estem escoltant, la de l'orquestra i cors de Ray Conniff.

0: I aquí tenim a Gloria Estefan interpretant Oye, un excel·lent exemple del que és la salsa.
1: La salsa és una barreja entre el son cubano i altres gèneres caribenys i tendències musicals nord-americanes, sobretot el blues. Si féssim un símil, la salsa és musicalment parlant el mateix que el Cuba Libre en el món dels còctels.
0: Segueixen, doncs, un ball en parella que, com en el cas del xa-xa-xa, deixa molt a la inspiració dels components en l'execució.
1: Fixeu-vos que hem parlat d'una sèrie de balls que cada vegada més anaven afavorint la separació, l'allunyament dels membres de la parella. Un allunyament, òbviament, físic, clar. Però no volem deixar de recordar un d'aquells temes que a les discoteques molts i moltes esperaven per sortir a ballar amb la parella que els agradava.

0: Hi va haver una època en què a les discoteques el DJ alternava blocs de ràpides i també de lentes.
1: Se'n deien així respectivament aquelles que es ballaven individualment cadascú per la seva banda a la pista i de les que es ballaven en parella i permetien una abraçada, un contacte més o menys proper en funció dels desitjos, coincidents o no, dels membres de la parella, i tan llarga aquesta abraçada com el tema durés.
0: Doncs aquest tema dels Beatles, que era un dels que estàvem en el bloc de les lentes, es titula Something, i és una de les poques que va compondre en George Harrison.

0: Les modes van i venen, és la seva essència. I així com a mitjans del segle passat la dansa va anar evolucionant cap a balls de parella tancada, que afavorien una proximitat i en ocasions aquesta proximitat era molt estreta, va ser a partir dels 60 que van reaparèixer els balls de parelles obertes, els que es ballaven, sí, en parella, però separats.
1: Això no vol dir que a inicis del segle no existissin també aquest tipus de ball, eh? A tall d'exemple, us mostrem aquest charleston, que és una dansa que té els seus orígens en les danses afroamericanes de la ciutat del mateix nom, de Charleston.
0: Clar.
1: I va popularitzar-se a partir de la seva aparició en un musical de Broadway, que protagonitzava l'actriu Josephine Baker. Wop-bop-a-loom-a-blop-bam-boom, I got a gal named Sue.

0: bubble wobble up, bam boom. I got a gal named Daisy. She almost drives me crazy. El ball en parella oberta per excel·lència i el que més ha triomfat a tot el món és el rock and roll. Es va iniciar als Estats Units a finals dels 40 i el seu màxim desenvolupament es va produir durant els anys 50 i els inicis dels 60.
1: I hem escollit per parlar-ne un dels que van marcar estil i època. Es tracta de Tutti Frutti, que va ser compost l'any 1955 per Little Richard i posteriorment versionada l'any següent per l'Elvis Presley, que és la versió que ara estem escoltant.
0: Exactament. Podem considerar el rock and roll com un dels estils musicals més influents en la història de la música actual i, com a ball, també ha marcat tendències que altres balls han heretat. Sing my song.

0: Un d'aquests hereus és el Twist, i un dels primers a introduir-lo va ser en Xavi Checar, del qual escoltem Game.
1: Aquesta peça, que es va publicar l'any 1961, fa referència a una altra anterior, The Twist, que va ser la primera d'aquest estil que Checar publicava. Twist es podria traduir com girar o caragolar, que és el que, en part, fan els ballarins.
0: Vam començar en el seu moment, que alguns balls, a l'inici dels quals es trobaven la marxa caminada, havien evolucionat cap a balls de parella tancada. I un bon exemple d'això que us diem és el pasdoble.
1: Mm-hmm. Ara, alguns pasdobles el que han fet ha sigut retornar als seus orígens. Veiem-ho.

Paquito Chocolatero és un d'aquests pasdobles que, si bé es poden ballar en parella tancada, el més habitual és ballar-lo en fileres, més o menys ordenades, avançant i retrocedint i fent tots els

0: els qui ballen, un gest simultani endavant i endarrere amb els malucs, seguint el ritme de la tornada d'aquesta peça.
1: Ah, exactament. La va compondre el músic alacantí Gustavo Pascual Falcó i es va estrenar a les festes de moros i cristians del seu poble, Cocentaina.
0: Són precisament les festes de moros i cristians un dels llocs que més, on s'interpreten més aquest pasdoble, que és un dels més populars i coneguts de la música popular espanyola.
1: I tant que sí.

0: L'estiu de 1981 es va produir un fenomen sense precedents. Un ball amb una coreografia grupal molt senzilla va irrompre els embalats i places de les festes majors de tot Espanya. Hi va haver gent, jo particularment un d'ells, que van marxar de vacances i al tornar es van veure sorpresos a les revetlles per un ball que tothom ballava com bojos al ritme d'una musiqueta d'acordió.
1: I qui tocava aquest acordió era María Jesús, que era la cantant de El baile de los pajaritos i que va provocar que tothom, grans i petits, ballessin tots alhora movent els braços com si fossin pollets i el cul com si tinguessin cua, tot això alternant amb ajupir-se i tornar-se a alçar al compàs de la música. Era una de les primeres ocasions en què es llançava al mercat un tema amb coreografia incorporada i va marcar tendència, eh?
0: I tant.

0: La grandíssima Rafaela Carrà, com la mateixa lletra de la cançó que escoltem diu, es va inventar un ball. El va titular Tuca Tuca.
1: Com recordareu, la Carrà, a més de cantant i ballarina, era presentadora de programes de varietats i va ser en un d'aquests programes, es titulava Cançoníssima, que va interpretar per primera vegada aquest tema, que com Los Pajaritos d'abans, també va marcar tendència.
0: Sí, senyor. Aviam, això era l'any 1971 i realment va causar una autèntica revolució. El ball consisteix en anar tocant parts del cos de la parella, finalitzant en el front, cosa que l'altre membre de la parella ha de repetir en el mateix ordre, i així anar fent. Això, naturalment, ho feia la Rafaela dalt de l'escenari amb els ballarins del que l'acompanyaven i, com imaginareu, ho feia amb moviments força sensuals.
1: Sí, sí, però l'escàndol no venia només per això, eh?
0: No.
1: No, no. Allò de què es va parlar fins i tot al diari del Vaticà, l'Observatori Romano,
0: sí,
1: va ser el fet que Rafaela Carrà portava un conjunt de pantalons i top que li deixaven al descobert el melic.
0: Ah, carai!
1: Tot un escàndol per l'època.
0: Muy tant!

0: En un pas més en l'augment de la distància entre balladors van aparèixer les anomenades danses urbanes, sent un dels primers exponents el breakdance.
1: Amb una base musical a partir de sintetitzadors i ritmes molt marcats, aquest tipus de balls es basen sobretot en el lluïment de les habilitats individuals de cada ballarí.
0: Exactament. S'estableixen fins i tot competicions informals en què una colla d'espectadors situats en cercle deixa un espai central en el que cada ballarí executa una sèrie de moviments en ocasions molt propers a la gimnàstica o als exercicis circenses i que altres ballarins intenten millorar en les posteriors entrades.
1: Segur que teniu al cap la imatge d'algun ballarí de breakdance, de cap per avall, fent tombs sobre el cap, eh?
0: I tant, tots ho hem vist, això.
1: Doncs més d'una lesió vertebral va tenir-hi origen.
0: Vaja.

0: Quan parlem de música de ball, no podem deixar de banda una de les formes més efectives d'omplir les pistes de ball. Són la multitud de danses amb coreografia en grup que han anat sorgint a partir de la irrupció de les pistes d'aquell entranyable baile de los pajaritos que esmentàvem abans.
1: Per acabar el capítol d'avui i amb aquesta sèrie, us en portem un parell dels que més èxit van tenir en el seu moment. El primer ha sigut un tema que va marcar una època en els balls en línia i que va ser No rompes más, de Coyote Ducks.

0: Hem deixat pel final aquest tema que també és un dels grans exemples de coreografia executada amb més o menys encert per pràcticament la majoria d'assistents als balls de l'època.
1: Es tracta de La Macarena, un tema original del grup Los del Río, que es va fer famós mundialment, sobretot a partir de la versió que escoltem, de la qual en van fer els arranjaments Alaska i Los Pegamoides.
0: Doncs amb La Macarena us deixem, amics, fins la setmana que ve, que tornarem amb la comparativa d'èxits entre el Billboard i les 40 principals de l'any 1975.
1: Com diu l'Ignasi, això serà la setmana que ve. Mentrestant, cuideu-vos tots.
0: Cuideu-vos molt, amics.

0: Bon dia, amics de Ràdio Cubelles. Us saludem una vegada més amb aquesta sintonia que, com ja sabeu, dona pas a les nostres històries de la música. Jo sóc el Xavier Andreu i, com sempre, també ens acompanya l'Ignasi Guiluz. Bon dia, Ignasi.
1: Bon dia, Xavier. Bon dia a tothom. Seguim dintre de la sèrie en què estem parlant-vos de cançons amb protagonisme dels instruments accionats per teclats.
0: I en el capítol d'avui trobarem majoritàriament orgues electrònics, però també escoltarem algun piano i força sintetitzadors.
1: Una mica de tot, doncs.
0: Sí, avui ho toquem tot, avui. Començarem amb un tema que precisament es reconeix d'immediat, gràcies a l'inici amb un orgue Vox Continental.

0: Efectivament, aquesta cançó es reconeix des d'un bon començament gràcies al so de l'orgue Vox Continental, com deia el Xavier, i aquest orgue molts grups el van utilitzar cap a finals de la dècada dels 60, sobretot degut a la seva versatilitat i facilitat de transport, al ser de reduïdes dimensions.
1: Es tracta de Light My Fire, de The Doors, grans exponents del que es va anomenar rock psicodèlic. Aquest tema es va publicar dintre del primer àlbum de The Doors i en va ser un dels més celebrats, arribant a situar-se en el número 1 dels Billboard durant 3 setmanes.
0: Déu-n'hi-do. Doncs bé, la durada de la cançó original, de gairebé 7 minuts, era molt poc freqüent a l'època de la seva publicació, i el grup en va haver de fer una versió reduïda de 2 minuts 58 segons per poder entrar en les durades estàndard dels programes de ràdio.

0: Estem escoltant el gènesis de la primera època, en què els seus temes s'encabien en el rock progressiu. Per tant, la veu que escoltem ara és la de Peter Gabriel, qui encara no havia marxat de la banda, esclar.
1: No, esclar. La cançó es titula Firth of Fifth, un títol ideal per dir si t'acaben de treure una dent, Firth of Fifth, eh? I va ser escrita principalment pel teclista Tony Banks, qui, a part de llargs passatges dedicats al piano, hi va incloure intrincats arranjaments per altres instruments.

0: Iron Butterfly van ser un dels precursors del rock psicodèlic que posteriorment evolucionaria cap al rock progressiu, on hi hem trobat, com dèiem abans, a Genesis.
1: Ara escoltem Inagada de vida, dels Iron Butterfly, un tema que, com abans Light My Fire, va haver de treure al mercat una versió reduïda de prop de 3 minuts, ja que l'original durava més de 17 minuts, amb llargs solos, com un de bateria, que en la versió original dura 2 minuts.
0: I si parlem del títol, Inagada de vida, hem de dir que no té cap significat, però sí que té una història al seu voltant.
1: Expliquem-la, doncs.
0: Mira. El compositor d'aquesta cançó va ser el cantant i teclista de la formació, en Doug Ingle. I la cançó havia de portar per títol In the Garden of Eden. O sigui, en el jardí de l'Eden.
1: Molt bé. Però sembla, però sembla que quan el tal Ingle va presentar la cançó als seus companys del grup, anava una mica, diguéssim, que tocat per l'alcohol.
0: Se li enganxava la llengua.
1: O pel que fos, i no li faltava una dent, no, però sí que tenia la llengua una mica dormida.
0: Ah, ja, ja.
1: I quan va pronunciar el nom de la cançó, ho va fer amb una mica de dificultat, provocant que els altres, els companys, entenguessin Inagada de vida, en lloc de l'original In the Garden of Eden, que va ser el títol que finalment va quedar perquè el trobaven aquest Inagada de vida més exòtic.
0: I tant.

0: I aquests són The Zombies, amb el que podríem dir que és el tema pòstum. Pòstum, ja que Time of the Season es va publicar posteriorment a la dissolució del grup.
1: No
0: perquè morís ningú, no?
1: Bé. Aquest tema està també enquadrat dintre del corrent del rock psicodèlic i es va convertir en la seva època en un himne per a la cultura hippie. Escolta.

0: L'orgue que escoltem torna a ser un Vox continental i escoltant-lo actualment hi ha ocasions en què pot arribar a semblar un instrument de joguina.
1: És veritat.
0: Així que ara canviem d'instrument i també canviem d'estil.

0: Ara l'instrument que escoltem és un clavinet Honor C, que és el que Stevie Wonder utilitza ja en l'introducció i al llarg de tot aquest tema titulat Superstition.
1: Aquesta és una cançó que deu part del seu èxit al riff que Stevie Wonder va compondre per aquest petit orgue, que és el que ara estem escoltant.
0: Però aquesta no va ser l'única contribució de Stevie Wonder en aquesta peça, ja que en la seva gravació ell també va tocar la bateria i el sintetitzador, demostrant amb això les seves capacitats com a multiinstrumentista.

0: Ara estem escoltant Steely Dan amb un tema titulat Do It Again.
1: Steely Dan era un grup de rock format al voltant de dos músics, Donald Fagen, vocalista principal i teclista, i Walter Becker, que s'encarregava de la guitarra i el baix.

Es van envoltar de músics d'estudi i la seva música es caracteritzava per la seva complexitat harmònica i la barreja d'elements de jazz, rock, pop i funk. Van ser coneguts per la seva meticulositat a la recerca del so perfecte.

0: Ara parlarem de Billy Preston, que va arribar a ser considerat el cinquè Beatle. Ho vam comentar escoltant Let It Be, de The Beatles, un tema en què Billy Preston va col·laborar com a músic d'estudi tocant l'orgue.
1: Doncs bé, avui tenim l'oportunitat d'escoltar-lo a ell, en solitari, interpretant també a l'orgue una de les seves composicions, Outer Space, en què utilitza un clavinet Hohner D6, combinat amb un pedal d'efectes anomenat wah-wah.
0: Com a músic en solitari, Billy Preston va ser un innovador dintre del soul, el rock i el funk. El tema que escoltem, Outer Space, va néixer de

0: Estem escoltant Don't Let Me Down, una composició de John Lennon que ell mateix interpreta a la veu i en la qual fa una encesa declaració d'amor a Yoko Ono i al mateix temps li prega que no li falli, com el títol diu, com el títol de la cançó diu.
1: Podem escoltar perfectament la interpretació de Billy Preston al teclat, generant una atmosfera que embolcalla la melodia amb un toc soul.
0: La cançó no va acabar formant part de cap àlbum, però sí que es va publicar com a cara B del single Get Back i també va formar part del repertori del mític concert al terrat de l'edifici Apple, situat a Mayfair, a Londres, i que va ser l'última aparició de The Beatles en directe.

0: Aquests són Tears for Fears, interpretant Shout, una peça on trobem l'ús de sintetitzadors que són els que escoltem de fons, amb llargues notes de baix que van acompanyant la melodia.
1: El títol i la lletra són una denúncia de les injustícies socials i animen a l'oient a cridar, Shout, per expressar la seva disconformitat o frustració davant les situacions d'injustícia.
0: Doncs encarem la recta final del capítol d'avui escoltant a dos genis de la música pop.

0: En primer lloc tenim a Prince amb el tema 1999 o 1999, una cançó que inicialment s'havia pensat que parlés de l'esposa al voltant del canvi del mil·lenni i també un possible apocalipsi, recordeu allò de l'efecte 2000, però que Prince es va convertir en un himne i a festa per gaudir del present.
1: L'enregistrament de la cançó va ser el mateix Prince qui va tocar el sintetitzador. Ell era un reconegut multiinstrumentista que, a part de la guitarra, que potser era el seu instrument preferit, també tocava, entre d'altres, els teclats.
0: Finalment, hem d'esmentar que en aquesta peça també podem observar una notòria presència de percussió, que també era electrònica. La produïa un instrument electrònic anomenat Lindrum, un instrument creat per l'enginyer Roger Lynn, i d'aquí ve el seu nom.
1: Sí, Lindrum, clar.
0: I que era el primer instrument de percussió programable amb un so realista.
1: Ah, carai, molt bé. Doncs bé, ara anem pel darrer tema del capítol d'avui.

0: Amb l'ús del sintetitzador, Michael Jackson va aconseguir donar forma a la que és considerada una de les obres mestres degudes a la genialitat de qui va ser anomenat el rei del pop.
1: El sintetitzador aporta a Thriller no només la base harmònica sobre la que es construeix la melodia, sinó que també hi afegeix un complement rítmic als ja molt potents baix i bateria.
0: A part d'això, el sintetitzador també es va utilitzar per incloure sons que imitaven l'udol del llop o els gemecs dels zombis. És a dir, va perfeccionar el pop amb l'aportació electrònica, convertint-se en una fita que tothom reconeix que va marcar un abans i un després.
1: Doncs amb Thriller de Michael Jackson us deixem fins la setmana que ve. Mentrestant, feu molta bondat, amics.
0: Porteu-vos bé.
2: To terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot.

0: Ràdio Cubelles, el mitjà multimèdia per saber què passa a Cubelles.
1: Bon dia i benvinguts al programa Cubelles, tot un món, el magazín matinal de Ràdio Cubelles.
2: Ràdio Cubelles.
1: Des d'ara mateix, a través del 107.5 de la freqüència modulada, podreu escoltar tot un contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Benvinguts al Cubelles, tot un món.

0: I tornem a l'espai Compartim la platja amb la natura, amb Xavier Pedro, que ja tenim avui aquí als estudis de la ràdio. Benvingut, Xavier.
1: Hola, molt bones.
0: I tornem de nou amb aquest programa, avui sota el títol La platja no és una piscina. Parlarem, doncs, de crema solar, residus i sorolls. Endavant, explica'ns.
1: Bueno, doncs, en temes de soroll, de sorolls, el que volíem referir és als sorolls acústics, no?, que produeixen els vaixells i de la seva afectació en certs animals, sobretot en peixos, i els que els afecta més són els grans cetacis, sobretot. Però bueno, aquí tampoc hi tenim gaire mà, no? Nosaltres, no sé, que siguem mariners o bueno, que podem fer viatjar més o menys amb vaixell o sí. I sí que volia parlar d'un altre tema que has comentat, que aquí sí que hi tenim força incidència, com per exemple són el tema de les cremes solars.
0: Doncs comencem per aquest primer bloc, cremes solars, què hem de tenir en compte?
1: Vale, doncs el que hem de tenir en compte és que és molt important posar-se crema, no?, sobretot pel tema dels càncers de pells, que després explicaré alguna cosa. I bueno, aquí no hi trobem cap davant, no? El posar-se crema és una cosa que és positiva per nosaltres, per evitar certes malalties, però sí que és important saber quines cremes són més respectuoses amb el medi ambient o quines no ho són tant.
0: Que mirem una miqueta, no?, a l'hora d'adquirir aquesta crema, no?, que n'hi ha de més beneficioses per l'ecosistema.
1: Sí, exacte. Sí, a part de segurament, bueno, això cal mirar-ho també, si és... ens estem posant una cosa sobre la nostra pell i segurament a vegades segons quins components químics no deuen ser gaire bons. Hi ha cremes que tenen filtres que són químics i cremes que tenen filtres que són minerals. Quins penses tu que són més perjudicials pel medi ambient?
0: Home, els més, o sigui, els químics, els perjudicials i els minerals suposo que més bons.
1: Exacte.
0: Per deducció, però vaja.
1: Exacte,
0: sí. Ets tu l'expert, digue'ns, Xavier.
1: Per això t'ho preguntava, bueno, sí. perquè pugui quedar clar. A vegades quan anem a la platja, sobretot si l'aigua està molt quieta, i sí, a vegades sobretot quan hi ha molta gent o així, a vegades fins i tot es veu o entres tu dintre de l'aigua i es veu aquella pel·lícula que queda surant a dintre de l'aigua.
0: I que sembla com un oli, no?
1: Exacte, sí, és, més o menys és això, no? Crea aquesta capa que és com un oli, no? Els impactes dels factors químics que poden tindre sobre els organismes marins, sobre la fauna i sobre la flora que hi ha al mar, sobretot són més perjudicials, però el mar és molt gran i tot es dilueix allà, no? És com posar una goteta petita en una galleda molt gran, però sobretot en zones que són cales petites o aigües que renoven poquet, no? Doncs allà sí que doncs el dany que poden causar és encara molt més gran, no?
0: I aquí es posa crema solar, però aquí es posa oli, no?, d'oliva. No sé si és el mateix.
1: Clar, doncs crearà també aquesta pel·lícula i també estarem aportant, bueno, segurament alguns olis d'aquests no és només oli com l'oli d'oliva que pot estar fet amb coses que siguin més minerals o siguin orgàniques i per tant sí que estem aportant doncs uns residus, no?, doncs a l'aigua del mar que seran perjudicials, no?, per tota la fauna i flora que viu allà.
0: Per concloure aquest primer bloc i passar al segon, no? Què és el que hem de tenir en compte com a conclusió final, no?, del tema cremes solars i el mar?
1: Vale, doncs que, bueno, els filtres minerals és fixar-nos, no? Igual que quan abans que parlàvem de l'oli, doncs quan anem a comprar oli al supermercat, oli d'oliva, ara ens fixem més si és verge extra o és verge o així, no? Doncs amb les cremes solars hauríem de començar i fer-ho així, mirar quins filtres porta, si són químics o són minerals. Els minerals normalment porten òxid de zinc o diòxid de titani, que són més estables i bueno, també depèn de la formulació, uns tindran més o menys d'una cosa o altra, però bueno, és anar experimentant, provant o informar-nos també de veure quins poden ser més bons tant pel medi ambient com per nosaltres mateixos.
0: No? Parlem també del, si hem tancat doncs, aquest primer bloc, d'una segona part, no?, que també ens has preparat, que serien els residus invisibles. Uh-huh. Quins són aquests residus invisibles o cap a on va aquest tema, Xavi?
1: Els residus invisibles és tot allò que trobem a la platja, que alguns sí que són força visibles, no? Per exemple, sí que volia parlar del tema de les borilles, no?, que bueno, és una cosa que sabem que estan, no?, a les platges on es pot... bueno, a totes les platges, més o menys, et trobarem. I bueno, que cal entendre que no és que sigui només que es quedi una borilla allà i sigui aquell el residu, sinó que una sola borilla pot contaminar litres i litres d'aigua, val? Perquè va alliberant substàncies que són tòxiques i això no té revés, no? Després hi ha, bueno, i el que sí que m'agradaria aconsellar és, per exemple, doncs que les persones que sí que són fumadores, doncs el més, si volen continuar fumant i que no els prohibeixin, és que s'emportin aquestes borilles, no? Que bueno, que si han fumat, que s'emportin els residus.
0: Que no ho llencin a la sorra, no?
1: Exacte.
0: És a dir, guardin i busquin un lloc, no?, on dipositar-ho correctament, no?
1: Exacte, sí, perquè per una banda en alguns municipis que estan restringint el...
0: Que no es pot fumar, bueno, a les platges, no? Una nova ordenança.
1: Exacte, això mateix. Uh-huh. Doncs, bueno, va tant com pel tema dels fumadors passius, com pel tema dels residus, que així s'eviten tots aquests. Doncs si es fa aquest avenç abans, no? Doncs si tu ets fumador i no provoques aquests residus, potser et deixaran fumar durant molt més temps o més anys a la platja.
0: Uh-huh. Què més?
1: Després tenim altres residus que són invisibles, com per exemple, a Torredembarra tenim contacte amb una associació de bussejadors i ens van informar, bueno, allà van instal·lar una platja per gossos, val? Igual que la que hi havia aquí a Cubelles, que ara està tancada, i ens van dir, és que és una passada, allà hi ha com una barrera de Posidònia a prop, doncs van trobar que estava, des que van instal·lar aquella platja per gossos, estava ple de pilotes de goma dintre de l'aigua, just davant d'on hi havia aquell espai. Bueno, són aquests residus que són invisibles perquè no els veiem, però hi són, i són grans. I bueno, són tot això, aquests residus que podem trobar per allà, i no es veuen, però bueno, es van desfent, es van fragmentant, es converteixen en microplàstics, i llavors tot això entra dintre de la cadena alimentària, i quan nosaltres mengem un peix, doncs estem menjant-nos part de tot allò que hem anat llançant.
0: Mm-hmm, clar, els infants van a la platja potser amb pilotes, no?, amb joguines, i es perden a la sorra, vols dir, això acaba al mar o se'ls escapa l'aigua, no? Perquè a vegades una onada s'emporta la pilota, no?
1: Sí, és al·lucinant, sobretot jo durant el mes de març i tot això, que vaig molt per la platja, març, abril i això, que no hi ha tanta neteja, em trobo moltes joguines d'infants, pales, cubells, pilotes, joguinetes d'aquestes de plàstic que o bé han quedat abandonades allà perquè se l'han deixat o bé han arribat amb el mar, perquè just al final d'hivern hi ha aquestes llevantades, aquests temporals que aporten a vegades molts plàstics que estan surant per allà a la sorra. I bueno, doncs tot això que es podríem evitar, no?, de que acabi entrant dintre de la cadena alimentària, si tenim cura dels objectes que portem a la platja, tindrà cura de retornar-los.
0: Uh-huh. El tercer bloc, no?, el soroll, qui no ha vist, doncs això, a gent, no?, que es munta doncs inclús una festa a la platja i porten altaveus, què passa amb el soroll, no?, per l'hàbitat també, uh-huh, de l'entorn?
1: Uh-huh. Bueno, en el tema del soroll sí que hi ha les molèsties que tenim les persones i conflictes entre nosaltres, perquè a vegades, bueno, tu vas en un lloc, en una zona tranquil·la, en un espai natural i et trobes que bueno, que és una zona que és igual que si t'anessis en un bar, perquè hi ha xivarri, hi ha soroll, hi ha fins i tot música i tot això. Doncs si ens afecta a nosaltres, a la fauna que no estan acostumats a escoltar música, encara més, no? Doncs el que pot produir és que s'espantin i marxin i abandonin aquella zona. I també a l'inici del programa hem parlat de la contaminació acústica dintre de l'aigua, que sí que cada vegada hi ha més estudis, a part del tema dels vaixells, sobretot a l'estret de Gibraltar, que és una zona de pas per on grans cetacis han de passar, i hi ha molta fauna per allà que entra i surt del Mediterrani. Allà, clar, també hi ha molta trànsit de vaixells i bueno, ja sí que s'està estudiant que, bueno, el greu impacte, no?, que causa tota aquesta contaminació acústica. Després també en contaminació acústica trobem cada vegada també s'estan implementant més parcs eòlics marins, que són els molins de vent grans per produir energies renovables, que ho posen dintre del mar per no ocupar zones terrestres, i bueno, també produeixen soroll, no? Uh-huh. Aquest soroll que bueno, nosaltres no l'escoltem, no ens donem compte, però clar, els cetacis sobretot es comuniquen amb freqüències que són molt baixes, i aquestes freqüències tan altes que poden produir els vaixells o els parcs eòlics, etc., doncs els afecten.
0: Uh-huh. Per tant, això, el soroll afecta doncs, uh-huh, l'ecosistema, els peixos també,
1: Exacte.
0: Per fer-ho uh-huh una mica més entenedor. Hem repassat una mica les cremes solars, els residus invisibles, el soroll en aquest primer programa d'aquesta temporada. La platja no és una piscina. No sé si vols fer una conclusió abans de tancar aquest capítol.
1: Com a conclusió, això del que parlàvem, que sí, que hi ha moltes espècies que viuen a la platja, que viuen al mar també, i que fins i tot nosaltres ens alimentem d'aquestes espècies, o sigui que si com més correcte ho fem, millor serà pel nostre benefici també.
0: Doncs queda clar, deixem aquí doncs aquest espai, aquesta nova edició de Compartim la platja amb la natura amb Xavier Pedro del GPEC. Qualsevol, no sé, informació que vulguin també conèixer de la vostra entitat, poden buscar-ho, no? De seguida, internet, esteu a tot arreu, no?
1: Sí, a la pàgina web gpec.cat o a les xarxes socials trobaran molta informació de què fem.
0: Doncs ho deixem aquí i fins la propera. Moltes gràcies per la teva col·laboració.
1: Gràcies.
0: A reveure.
1: Adéu.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: M'he despertat d'aquest somni i em costa de creure. Han passat 3 dies i tu ja no hi ets. Quin estiuet més idíl·lic i ara no et puc veure. No pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero.

0: Ràdio Cubelles, el mitjà multimèdia per saber què passa a Cubelles.
1: L'Ajuntament ja ha donat a conèixer des de fa uns dies quins són els projectes guanyadors de l'última edició dels pressupostos participatius. La proposta més votada, per exemple, és la construcció de parcs inclusius, una inversió que sumaria uns 75.000 euros i que ha rebut durant el procés 182 vots. Per tal de donar a conèixer doncs, la resta de resultats i comentar també i valorar com ha anat tot aquest procés de pressupostos participatius, avui rebem aquí a Ràdio Cubelles Arturo Carrillo, regidor de Participació Ciutadana. Benvingut, gràcies per atendre'ns.
2: Gràcies per convidar-me, molt bon dia.
1: I bé, això doncs, ja s'ha donat per tancat aquesta convocatòria dels pressupostos participatius. En total hi haurien participat unes 450 persones. Abans de comentar doncs, els projectes guanyadors, també com valoreu aquesta xifra de participació de votants i vots recollits durant els pressupostos participatius?
2: Bé, en aquest cas... Els que portem sempre a processos participatius, sempre ens agradaria que fos més ampli, no? La votació, sempre ens agradaria que hagués participat molta més gent. No obstant, 452 persones, si no recordo malament, que han votat, no, 54 aproximadament, perquè clar, s'ha de tenir en compte que la votació podies votar una opció, dos o tres. Hem intentat filtrar per número de registre, per saber exactament quantes persones són, i han sortit 454, i un total de 1.068 vots, en aquest cas. Creiem que aquesta vegada hem fet coses innovadores, com posar la carpa que vam posar un dia al mercat. Això aquí ens va fer que molta gent que no havia votat votés, unes 32 persones crec que van ser, si no recordo malament, que van anar a votar directament aquí a la carpa del mercat que hem fet. És veritat que també s'han posat punts a la biblioteca, a l'Espai Jove, al Casal d'Avis. En aquests punts no s'han trobat votacions, però sí que és veritat que s'ha ajudat a molta gent a saber què són els pressupostos, com votar, i sí que és veritat que ells individualment a casa seva han votat gràcies a aquest reforç que hem posat a molts jocs municipals, no, en aquest cas, per això valorem molt positivament pues això, no? Que no només és fer el pressupost participatiu, sinó fomentar que la gent participi i posar facilitats perquè la gent pugui gaudir d'aquests pressupostos i puguin votar la seva proposta.
1: Bé, no sé si doncs, a l'hora d'analitzar també si es pot incrementar aquesta participació, hi ha cap aspecte a tenir en compte o que creieu doncs, de pròximes convocatòries o de com era aquesta i respecte d'altres?
2: Crec que el que hem de continuar treballant és en fer accions com la que vam fer a la plaça del mercat, de posar una carpa per ajudar la gent a donar a conèixer també els pressupostos participatius, perquè a vegades donem per entendre que quan fem difusió a la ràdio, difusió a les xarxes socials, això arriba a molta gent, hi ha gent que no arriba en aquests punts, no? I crec que aquestes accions que hem fet aquest any s'han d'incrementar, es poden incrementar, podent només un dia, si no dos dies al mercat o en altres indrets municipals o altres festes que puguin haver coincidit en el temps per donar més a conèixer els pressupostos participatius i que la gent es pugui augmentar pues, aquesta participació, que ja és alta, la veritat, però podria ser molt més, la veritat.
1: Recordem que hi havia una dotació de 300.000 euros. Finalment, doncs, sumant les propostes guanyadores, s'arriba a 288.000. Per tant, no es podia encabir cap més proposta, no?, per completar, entenem, aquests 300.000 euros, oi?
2: Correcte. La qüestió és que les bases són molt clares en aquest àmbit. És a dir, es comença a donar per vàlides les més votades fins a exaurir el pressupost que està destinat. Aquest any eren 300.000 euros perquè juntaven dues convocatòries per no haver-se fet abans. I en aquest cas, clar, després d'anar sumant els imports que es van valorar en el moment de la validació de les propostes que va proposar, pues hem arribat a aquest punt. S'ha passat, com ha passat altres vegades, que les propostes més petites o imports més petits han entrat abans que altres que han pogut tenir més votació, però clar, quan tu vas sumant tota la resta de partides, per exemple, les parts d'inclusió són 75.000, la següent que havia era l'àrea de descans d'ombres i fonts d'aigua potable al passeig de la Marina, amb 177 vots. Després estaven les millores al passeig marítim, que eren 40.000 euros més. La següent era la reforma de millora de l'escape park amb 113 vots, 75.000 euros. Què vull dir amb això? Que clar, s'han anat per ordre agafant aquestes propostes. Després hem hagut d'anar saltant de proposta a proposta fins a exaurir el pressupost. Què passa? Que les següents que quedaven per sota ja ens passaven de 300.000 euros i per això han quedat aquests 12.000 euros fora de termini. Tot això s'ha decidit, no és que ho hem decidit nosaltres hàbilment de regidoria, sinó es va convocar la taula ciutadana que ja estava estipulada per això. Aquest any també s'ha fet aquesta novetat, no? De posar aquesta taula ciutadana amb representació de veïns, entitats, un partit de l'oposició i jo com a president d'aquesta taula ciutadana, es va decidir com haurien de repartir aquests diners. I el que s'hauria de fer és tornar a revisar les propostes per veure si podem encaixar el pressupost i que poguessin entrar més. Es va decidir que no, que no era la millor via, perquè si no podia haver un greu comparatiu amb pressupostos que no van entrar pel tema del pressupost, vam decidir que no seria el més just. Llavors es va decidir això, deixar aquests 12.000 euros en stand-by. Si en el moment d'executar les obres o d'executar els contractes menors que poden fer amb imports més petits, es pot anar mirant el pressupost i més o menys, si aconseguim lliurar diners d'aquestes propostes que s'han fet, pues, poder juntar amb aquests 12.000 i poder entrar alguna proposta més que ha quedat pues, en el tintero, no? Com aquest que diu, perquè es pugui fer realitat.
1: Mm. Ara que ja es poden conèixer doncs, aquestes opcions, propostes guanyadores, la feina, diguéssim, de participació arriba fins aquí o intentarà donar continuïtat a que doncs, aquestes accions s'executin, doncs, fent un seguiment, o, és a dir, ara el paper de participació ciutadana a partir d'ara quin serà també?
2: La taula ciutadana continuarà vigent, es va crear per tal de que es fes el seguiment tant dels projectes que presentaven com a la fase de votació, com ara el post-votació. En aquest cas ara el que s'ha de fer és fer la feina de dividir aquests diners en diferents partides pressupostàries amb els projectes que s'han ficat en aquest moment, i aquesta taula ciutadana continuarà vigent, continuarà reunint-se mirant com acaba el procés fins que s'executin totes aquestes partides que han guanyat en aquest any 2026. La taula ciutadana es va crear amb aquest esperit, i amb aquest esperit continuarà vigent fins que pugui treure pues, aquest seguiment, com hem dit, del ja no només de quins projectes s'han tret, sinó l'execució d'aquests projectes. Hi haurà aquí darrere, que tota la ciutadana, que anirà fent aquest control i aquesta participació.
1: Perquè recordem que malgrat que encara no es coneixia exactament què seria, sí que el pressupost sí que té aquests diners, no?, ja reservats, sí. Perquè doncs, ara aquests projectes de manera individual es puguin anar contractant, no?, i executant.
2: Correcte, en el pacte dels pressupostos d'aquest any 2026, hi està la partida de 300.000 euros que es va demanar des de la meva regidoria. En aquest cas, jo personalment vaig demanar aquests 300.000 euros i s'han dotat amb 300.000 euros d'inversió de recursos ordinaris, és a dir, són diners que ja estan disponibles i ja es poden tirar endavant els projectes que han guanyat els pressupostos participatius. Ja es va fer d'aquesta manera. Jo vaig lluitar perquè sigués així i així ha sigut. Són 300.000 euros de recursos ordinaris. Per tant, el pressupost ja està aprovat. Per tant, aquests imports ja estan habilitats per fer-ne l'ús.
1: Sí que doncs, ja en les entrevistes prèvies també doncs, hi havia hagut el seu compromís de intentar executar tan aviat com fos possible també els que quedaven projectes pendents d'edicions anteriors, no?, que s'havien anat encallant. Bé, no sé si es podran anar veient també pròximament aquests projectes, si n'hi ha cap que doncs, pel camí s'ha trobat amb dificultats i pugui ser difícil de complir. No sé què ens pot dir doncs, de projectes de convocatòries anteriors que no s'han acabat de realitzar.
2: En aquest cas, com ja he dit diverses vegades, la meva lluita era perquè estiguessin aquests 300.000 euros i també que estiguessin dintre dels pressupostos participatius anteriors, que no eren d'aquesta legislatura en què jo tinc aquesta responsabilitat. Això s'ha fet així, està en el pressupost i està en mans del departament que ha de tirar endavant totes aquestes obres i licitacions, que en aquest cas pues, és el serveis tècnics, que és la regidoria que ha de tirar endavant tots aquests projectes. Estem darrere, estem treballant per tal que es pugui tirar endavant. És veritat que fa poc que tenim el pressupost, fa poc que s'ha incorporat tot el pressupost i estem treballant en tirar endavant el més possible tot això. El que sí que puc assegurar d'aquests pressupostos nous que tenim ara mateix és que hi ha, com també vaig explicar a l'altra ciutadana en aquest cas i puc explicar públicament, que hi ha projectes que són més grans, i altres que són més petits. Llavors, l'administració pues, té diferents tipus de contractes que es poden tirar endavant segons l'import de l'obra o del servei que puguis tirar endavant. En aquest cas, com són inversions, parlem, si són 40.000 euros més IVA, poden ser contractes menors, que són molt més ràpids, molt més fàcils, només demanar pressupostos i poder tirar endavant. Hi ha diverses propostes que estan així, com per exemple la de les marquesines que falten dels busos. Jo ja he parlat amb la regidora del servei del bus, que és la Núria Planes, companya meva del govern, que ja estem intentant tirar endavant pues, que es posin en marxa aquestes parades que s'han d'executar, no? Hi ha altres projectes que són també petits projectes que tenen menys import, que estem mirant a veure l'opció més fàcil per tirar endavant aquests projectes més ràpids. Les que ja són licitacions serà més difícil. Ja vaig dir que aquests projectes segurament ja seran de cara al 27, perquè pràcticament és impossible tirar endavant una licitació tan ràpid en aquest any, però bueno, estem treballant que això es tira endavant.
1: Mm. Clar, també es pot trobar, no, si un projecte va guanyar, posem pel cas el 2020, i estem al 2026, encara no s'ha executat, que el pressupost que en el seu dia es va dir, no, hem viscut uns anys en què tot s'ha inflat molt, oi? Aleshores, suposo que això també acaba sent un escull per l'Ajuntament, que si preveia destinar una quantitat, ara potser val no el doble, però bé, molt més, no?, del que s'havia dit a l'inici.
2: Ja ha passat amb alguns projectes que s'han volgut portar a terme, com pot ser l'escorxador, per exemple, que havia una partida pressupostària, es volia fer una cosa i al final, quan s'ha anat a fer l'obra, s'ha vist que era impossible amb el pressupost que tenia fer això. Em consta que s'ha parlat amb qui va presentar aquesta proposta per intentar arribar pues, a un petit acord de bueno, pues, on arribem, no?, amb aquests, no sé si seran 10.000 o 15.000 euros, fins on arribem a fer, pues, si no fem la teulada podem fer el terra, si no podem fer una paret o... Bueno, jo crec que si hi ha voluntat i en formes de poder arribar a acords, com és la política, no?, i poder arribar pues, a fer el millor possible, igual que ara hi ha partides com són els parcs inclusius, en aquest cas, que quan es va fer la proposta pues, ja es va dir que seria un parc més dels que ja estaven estipulats, no? Si només és ficar aquests diners perquè es puguin ampliar els parcs que tenim ara mateix de parcs inclusius, si no són jocs, és un parc més, estem mirant l'opció ja. Jo he parlat ja amb el regidor Duguer per tirar endavant el projecte de parcs inclusius i dir bueno, que tenim 75.000 euros més de pressupostos participatius que dona per fer un parc més o fins on arribem a aquests 75.000 euros.
1: Mm. Molt bé, no sé si doncs vol afegir res més també de tot com ha anat aquest procés fins ara, no?, dels pressupostos participatius i si preparen una convocatòria més per l'any que ve o dins d'aquesta legislatura es tornaran a convocar.
2: Encara no hem pogut, encara no hem tancat aquest procés participatiu, estem mirant, ens agradaria que de cara a l'imminent tornar a fer uns pressupostos participatius, segurament ja no seran 300.000 euros perquè anem a 150.000 euros per any, aquest any ha sigut algo excepcional, s'ha explicat perquè hem juntat dos anys seguits, però bueno, estem treballant en el moment en aquests pressupostos participatius, el que avui és tancar-ho bé i que estiguin demanant aquests projectes. Sí que m'agradaria agrair moltíssim a tothom que ha participat, tant en la presentació de propostes com a la votació, com a tots els membres de la taula ciutadana, que han fet molt bona feina, s'han implicat moltíssim amb aquest projecte, els hi vull agrair de veritat, públicament, aquesta voluntat, no? Pues, jo crec que ha sigut molt positiva aquesta taula ciutadana per fer partícip, no?, a la ciutadania també, amb aquests representants, que estiguin davant aquest projecte i que tingui un control el més transparent i el més públic possible.
1: Mm. I també, bueno, per anar tancant les propostes que bé, no han tingut tant de suport o han tingut menys suport i per tant queden descartades, suposo que també se'ls pot donar l'oportunitat en futures convocatòries, no? Això no vol dir que quedin descartades.
2: No vol dir que quedin descartat, queden descartades que es tiraran endavant amb aquesta partida pressupostària de pressupostos participatius, però hi ha projectes que són projectes de veritat molt interessants i molt xulos i que no descarta que poder, des de l'Ajuntament podem tirar endavant alguns d'aquests projectes amb recursos propis d'Ajuntament fora dels pressupostos participatius. Crec que tot es pot estudiar. Crec que com a polítics hem de veure el que la gent demana, no?, i el que la gent ha votat, i jo crec que són temes a poder tenir en consideració, si no per aquests pressupostos perquè no estan... Pues, pressupostos futurs, ja no pressupostos participatius, sinó pressupost ordinari de l'Ajuntament, i jo crec que tot ho pot estudiar, la veritat, no descartem res.
1: Molt bé, doncs Arturo Carrillo, regidor de Participació Ciutadana, moltíssimes gràcies per atendre'ns, que vagi molt bé, bon dia.
2: A vosaltres, bon dia.
0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: I fins aquí el programa d'avui. Recordeu que ha sigut un plaer tenir-vos a les ones una setmana més i que recordeu, com sempre que us dic, del 17 al 20 d'octubre, del 17 al 20 d'agost, al Cubelles Noir, on us esperem amb moltes xerrades i de tot. Us ha parlat Xavier Borrell, això és Cubelles Noir Ràdio, a Ràdio Cubelles, i fins la setmana que ve. Adeu!
1: Cubelles Noir Ràdio, i serem a les ones perquè estiguis a l'aguai de tota l'actualitat mundial del gènere.
2: Mundial?
1: Universal.
3: En tots els idiomes?
1: El que faci falta.
3: A Ràdio Cubelles 107.5 FM o per internet.
2: Tots els dijous a les 20:30 o a la carta a la web de radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
2: Hola,
1: de
2: amics,
1: Ràdio
2: què tal? Qui us parla, Cintobel, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
1: Bon com dia sempre. O bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: Ràdio Cubelles, al mitjà multimèdia, per saber què passa a Cubelles.
4: Cubelles en la història, la teva història.
5: Bon dia i bona hora, benvinguts i benvingudes a Cubelles en la Història, el programa on cerquem divulgar la història del nostre municipi. Avui seguirem el fil que vam iniciar la setmana anterior amb el Marc Linuesa, arqueòleg que ha treballat en la Mota de Sant Pere, entre altres jaciments, i amb el que vam estar parlant sobre el paper de la Mota dins el context ibèric i també una mica de les diferents tasques que fan des de l'arqueologia. Bé, Marc, no sé si per posar un breu context a l'audiència, si no m'ha escoltat el programa anterior, vols explicar una miqueta doncs, què és la Mota de Sant Pere i doncs, per què és tan important per Cubelles?
6: Bé, hola a tothom, un altre cop. Soc en Marc, com hem dit a Guillem, arqueòleg de Cubelles, i vaig estudiar a la Universitat Autònoma, he fet el màster a l'ICAC també, a l'Institut d'Arqueologia Catalana. I bé, la Mota de Sant Pere bàsicament és un nucli únic a nivell de l'arqueologia catalana perquè tenim una conservació excepcional de la resta que no està que no ha sigut afectada per les construccions modernes dels anys 2000 en endavant, i bàsicament és tan important perquè és l'únic punt en tota l'arqueologia catalana que trobem una conservació excepcional dels segles del 6 al 4 abans de Crist. Això què és? És bàsicament l'ibèric antic i l'inici de l'ibèric ple, moment on es confecciona aquesta societat ibèrica, on hi ha les principals transformacions econòmiques i administratives del territori, i el paper de la Mota ens pot ajudar una mica a aproximar-nos a com podria ser més aquest funcionament en aquestes etapes inicials d'aquest establiment d'aquesta societat protohistòrica a la península ibèrica i a la zona de Catalunya del nord-est peninsular, no? A banda, la Mota, a nivell de fer-ho visitable i donar a conèixer, compleix certes característiques que molt pocs jaciments compleixen. Primer, és una monumentalitat en l'estructura per la conservació del sistema defensiu que tenim fins a més de 3 metres d'altura de conservada de la muralla. La muralla només, clar, els edificis ja són una altra cosa. Tenim la seva ubicació al costat de la platja, en un punt que és bastant turístic, amb comerç locals propers com restaurants o bars, i la tenim a prop de l'estació de tren, que això és un diferencial molt important amb la resta de jaciments de tot el territori català, perquè normalment es situen a mig de la muntanya o en zones que no arriben al transport públic, no? Per tant, compleix tots els requisits per convertir-ho en un punt important patrimonial del que seria tant la comarca del Garraf com el Penedès històric, com la zona de la Catalunya central.
5: Molt bé, Marc. En el programa anterior ho explicàvem breument, però no sé si ens podries explicar de manera sintètica, a partir de les evidències que heu trobat, quina diferència hi hauria entre els pobles laietans i els cassetans?
6: Bé, la diferència a nivell d'estructura del territori no és molt gran. De fet, és la mateixa. L'única evidència a nivell d'ocupació que podem trobar és la magnitud de sistemes defensius que té la Cusatània en contra dels sistemes defensius que té la Laietània. No? La Laietània prioritzar més una ocupació en alt i, per exemple, a la Cusatània tenim més ocupacions en zones planes, no? Per exemple, a nivell màxim d'ocupació, a nivell d'altitud sobre el nivell del mar, tenim jaciments com la Mota de Sant Pere o de Roc que estan a 8 metres sobre el nivell del mar, no? I crec que a la Laietània, si no recordo malament, era bastant més elevat aquesta altura inicial, no? Per exemple, tenim les grans ciutats com les Masies de Sant Miquel, que està en una zona plana, una ocupació en una zona plana, i amb un sistema defensiu molt, molt, molt imponent, no? Amb una muralla de caixons. Bé, aquest és la principal diferència a nivell d'ocupació del territori. A nivell de material, doncs és molt similar. Potser hi ha alguna diferència que jo no sé dir en ceràmica, perquè no és el meu tema d'estudi dins de l'arqueologia, però sí que estic treballant per conèixer més, però ara mateix a nivell de material no sabria dir si realment hi ha una diferència, però crec que no, que de fet és, potser és la ceràmica, la vaixella d'uns dels dos territoris, crec que és pintada i l'altra no, l'autòctona, la local. Però bé, sí que és veritat que, per exemple, els límits territorials es defineixen, doncs, perquè ho diré, com ho deia en el programa anterior, és bàsicament per la tradició historiogràfica de les fonts llatines, dels periplois dels primers viatges grecs i després dels viatges romans, doncs, descriuen una sèrie d'ètnies, de pobles, i marquen uns territoris basant-se sobretot en els límits geogràfics, com són els rius o les serralades. Bàsicament és aquest el que ens marca els límits, no?, de cada ètnia en la zona de Catalunya.
5: Abans havies explicat que el jaciment concretament de la Mota de Sant Pere, si no m'equivoco, s'han trobat, tot i que després es pot ampliar la forquilla d'anys, però que s'havien datat d'entre el segle VI al IV abans de Crist. A partir del que heu trobat, o potser no a la Mota de Sant Pere, però en altres jaciments de la mateixa època, heu trobat evolució en l'ús de tecnologia, és a dir, introducció d'elements de ferro o d'altre tipus de tecnologies d'aquella època?
6: Bé, sí que trobem diferències, sobretot a nivell d'ocupació del territori, del sistema econòmic, no? A nivell general de tot el territori, no només a la Mota. Clar, parlant només de la Mota de Sant Pere en aquest context és molt difícil perquè no tenim suficients evidències a l'hora de la investigació, no? Perquè ha estat molt poc, ha excavat molt poc. Llavors, potser més de la Mota hauríem de parlar a nivell de territori. El que sí que podem dir és que a nivell econòmic canvia des de la primera edat del ferro a l'Ibèric Antic, hi ha una transformació, sorgeixen aquests primers nuclis d'especialització econòmica en producció d'excedent cerealístic, i aquí sí que hi ha una evidència tecnològica molt important, i és la introducció del tor ceràmic, de producció de ceràmica tor, pels fenicis al nostre territori. És en aquest moment, a l'Ibèric Antic, quan sorgeixen aquests nuclis especialitzats en producció ceràmica, com són Hortes de Cal Pons, Bas dels Foix, Font dels Sius, que es localitzen a la capçalera del riu Foix i que funcionen dins de la mateixa ruta de la Mota de Sant Pere, no? La ruta comercial del riu Foix, i que té una horquilla d'ocupació molt similar a la Mota de Sant Pere. S'abandonen pràcticament igual, si no recordo malament. Bé, a l'hora de les eines, doncs clar, si mires tot el territori, clar, hi ha un ventall d'eines molt gran, des de pics de ferro, ornamentació en bronze, de tot, hi ha de tot. Hi ha ceràmica decorada molt, molt, molt, molt, molt xula. Clar, és més, potser, més de parlar d'evolucions tecnològiques individuals, és millor, potser, parlar d'evolucions tecnològiques a nivell general, no?
5: Mm-hmm. D'acord, Marc. En el programa anterior vam estar parlant de diverses problemàtiques que us trobàveu vosaltres en la vostra feina. I bé, la primera que et va sortir va ser els pressupostos. A vegades potser, ho dic per mi mateix, costa una mica entendre per què, doncs, potser hi ha certes institucions o des de certes estaments que no es dona prou importància doncs a l'arqueologia i a la recerca del passat. En aquest sentit, tu diries que a la zona on estem aquí estem fent una bona gestió del patrimoni.
6: Clar, et refereixes a Cubelles o a la zona del Penedès? Bé, a Cubelles, al principi de tot, com vam comentar a l'anterior programa, es van trobar al principi una finançació molt potent, molt bona, per part de l'Ajuntament i de la gent. No? Hi havia una voluntat política per donar a conèixer el passat del municipi. I bé, a nivell de lo que és la Cusatània, potser hi ha dos vessants. No? Tenim la zona de la Cusatània Oriental, que és on van engegar els meus mestres fa molts, molts anys, l'inici de les excavacions del territori de la Cusatània, que és a la Ciutadella de Calafell, a l'Argilera també a Calafell. Clar, trobem que possiblement aquesta zona de la Cusatània és la més treballada a nivell ibèric de tota Catalunya, a nivell de coneixements. I després tindria la part occidental, que és més desconeguda i s'ha fet més un treball de prospeccions que no d'excavacions. Clar, possiblement la Cusatània sigui dels territoris més treballats a nivell d'arqueologia ibèrica de tota Catalunya. I aquí, sobretot, més que una predisposició de les entitats administratives o polítiques, es podria dir més que és gràcies a la feina sobretot que van fer els arqueòlegs històrics, com podrien ser el Joan Sant Martí, Joan Santa Cana, David Asensio, el Jordi Moré, Dani López, no? Tot el Rafael Jornet també, aquesta gent que va dedicar a dedicar tota la, i encara dediquen tota la seva vida a l'arqueologia, doncs van ser els que van impulsar aquesta investigació del nostre territori, no? Que potser els hi va faltar una mica d'ajuda d'aquestes entitats, però que al final l'arqueologia també és una feina molt vocacional i has de fer el que pots amb el que tens, no? Per exemple, jo he estat a campanyes d'excavació de voluntari que els companys amb els que treballo avui dia m'estaven formant a mi i no cobraven, per exemple. Clar, quin tipus de feina li dius a una persona que estàs formant, que has de formar a les noves generacions i no li dius que et pagaré? Clar, això és molt vocacional, molt vocacional.
5: Doncs pel que expliques, Marc, vaja, semblaria que, doncs que per desgràcia és un sector que està molt precaritzat. Ara ho explicaves una mica, però podries parlar-nos de la teva experiència dins del sector i com has viscut tu aquesta precarietat?
6: Bé, la precarietat, a part dels sous baixos que hi ha dins del sector, no? Que és perquè no tenim un conveni acceptat ara mateix. De fet, estan treballant en fer-ho, i de fet tenim companys d'arqueologia que estan ara mateix en vaga a Barcelona, que es diu Aixa Can Massana, l'empresa. Clar, és un sector molt, molt precari, no només a nivell econòmic, sinó a nivell de seguretat laboral, a nivell de mobilitat, a nivell de condicions dels llocs on has de viure per poder anar a treballar, no? I sobretot està el tema del contracte discontinu, el fixe discontinu. Que clar, aquest contracte és quan hi ha un pic de feina, no pares, però quan baixa potser et tires mig any sense treballar, la mateixa empresa o en el sector, perquè no hi ha feina, sobretot al món de les urgències, no? Clar, jo he tingut moltíssima sort, perquè jo quan vaig sortir de la carrera vaig començar a treballar amb Arqueobitis, amb un contracte de manera més o menys contínua, fent jaciments que estan a prop de la meva casa, que és bàsicament del territori del Penedès. I ara mateix, per exemple, també tinc molta sort perquè estic treballant per l'empresa Monibar Rocks i Estinclés Difusió, que són amb els qui anava tots els estius a excavar, són els que conjuntament amb Arqueobitis m'han format com arqueòleg, no? I clar, és un món precari, però clar, també és molt vocacional, no? I quan el que a vegades no tira les necessitats de la vida, doncs et fa seguir endavant la teva vocació, no? Però clar, és complicat, és molt difícil. Com sempre diuen els meus companys, és una marató. És aguantar, aguantar, aguantar, fins que arriba un dia que pots viure decentment.
5: Vaja, Marc, doncs un panorama que jo estic segur que part de l'audiència potser no s'imaginava. Tornant al tema de la Mota de Sant Pere i el patrimoni de Cubelles, si no m'equivoco, esteu intentant impulsar diverses propostes en relació doncs, a la conservació d'aquest patrimoni i sobretot el què fer amb aquests jaciments. No sé si podries explicar-nos quina és la vostra proposta o què és el que creieu que s'hauria de fer.
6: Bé, la Mota, com he dit abans, té una ubicació excepcional a nivell de proximitat a transport públic, zones concorrides, ubicació privilegiada al costat de la platja. Bé, bàsicament el problema que ara mateix té la Mota és que no està tancat perimetralment d'una manera permanent. El que té són tanques d'obra. Aquestes tanques d'obra no estan fixes. Amb el vent i la pluja cauen. Jo crec que el primer pas que s'ha de fer és tancar perimetralment la Mota sencera, tot l'espai patrimonial, per evitar possibles furts i sobretot per protegir a la ciutadania de Cubelles. Perquè dins d'aquest recinte, on cauen les valles sovint, tenim sondejos de 2-3 metres de profunditat, amb forats. Són forats, bàsicament, amb pedra a dins, que si tu et caus de cap et pots fer molt mal, et pots matar. Fins i tot un nen que es perd, un animal de companyia, qualsevol persona pot caure i fer-se mal. No? Llavors jo crec que tant per seguretat com per possibilitats d'obtenir diferents beneficis a nivell de financiació, crec que és molt important fer un tancat perimetral d'aquest jaciment. No? Després, tenim, clar, aquest tipus d'actuació ens aproparia una mica a poder sol·licitar unes subvencions que ara han canviat, que abans eren bianuals, ara són trianuals, que bàsicament són les subvencions de l'OSIC. Aquestes subvencions tenen una finançació molt gran, evidentment és cofinanciada, l'Ajuntament ha de portar un 20% de la finançació total d'aquesta subvenció, però que està encarada sobretot a fer adequació, instal·lació d'infraestructura, fer-ho visitable. Llavors, amb això aconseguiríem que la Mota de Sant Pere, a part de que es comencessi a veure dins del mapa del patrimoni arqueològic de Catalunya, doncs tindríem una injecció econòmica important, sobretot a fer-ho adequació, difusió i fer-ho arribar al ciutadà, que al final és la funcionalitat de l'arqueologia, fer recerca per donar-ho a conèixer al ciutadà de peu, no només als bojos que es dediquen a excavar com jo, a fer història o ha d'arribar a tothom, perquè és públic, és de tothom, el patrimoni arqueològic i històric és de tothom. No? Llavors és una de les coses que volem fer aquí. Bé, ara, a parlar d'un tipus de model de visita del jaciment, clar, a mi, per exemple, com que jo faig arqueologia experimental i els estincleis, doncs m'agrada molt aquest model, que bàsicament és recrear un per un els recintes, edificis, estructures dels jaciments arqueològics. Clar, aquí hi ha dos models. Es pot fer in situ, com a la Ciutadella de Calafell, o es pot fer extramurs, fora del jaciment. Jo soc més partidari de fer-ho extramurs, de tenir, per una part, el discurs arqueològic i, per una part, el discurs experimental. A banda, aquesta arqueologia experimental dona moltíssimes dades a nivell científic que a nivell d'excavació se'ns pot escapar, no? Perquè, per exemple, quan estem fent les cases d'estincleix, doncs van sortint problemes que has de solucionar, d'anar solucionant en el moment, no? Per exemple, jo què sé, el tema del sostre, no? Que amb les pluges es va desfent, es va fer malbé, no? Doncs, per exemple, allà a Stinclays vam tenir que tirar un sostre per refer-ho per seguretat i van aplicar una metodologia diferent a l'hora de posicionar les vigues, no? O els materials, no? De pujar o baixar el mur, no? Llavors, ens dona molta informació que a nivell arqueològic potser se'ns pot escapar. I a mi és un sistema, a nivell sobretot visual, que m'agrada molt per l'espectador. Perquè veus, bàsicament veus la volumetria reial del que és l'edifici. Perquè tu veus, per exemple, la casa 1 d'Stinclays, veus la casa en el jaciment i dius, va, és gran, però no sembla tan gran. En canvi, veus l'edifici construït fora i és monumental, és en arquitectura en fang, és en, perquè la reconstrucció la fem amb tubots d'argila, és una argamassa de terra, aigua i paja, no? I bàsicament és una arquitectura en fang, que trobem sobretot les evidències dins del món de l'arqueologia i de l'etnografia que fem al Marroc, Tunísia, no? Que vem aquestes construccions. Llavors, a nivell visual impacta molt. Quan tu veus una muralla de 4 a 5 metres d'alçada de tubots i ho veus des de lluny i dius, hòstia, doncs potser aquests ibers no eren tan ibers, no? Potser eren més sofisticats de que tot el món es creu, no? I això és curiós i fa molta gràcia perquè quan anem de viatge fora del nostre territori, doncs anem a veure, per exemple, evidentment salvem moltes distàncies, no? Tu vas a Roma i vas a veure el Colosseu, sí. Vas a veure el Circus Maximus, vas a veure tots els monuments romans i els valores, i fas coles i pagues 30 euros per accedir i fins i tot en algun lloc 20, no? D'una entitat més petita que el Colosseu, i després vens aquí i tens un jaciment al costat de casa i no saps ni què hi ha. I és una llàstima, i és una lluita que hem de fer des de nivell administratiu, arqueològic, històric, patrimonial, de tots els àmbits que es dediquen a la cultura, doncs fer més difusió d'aquest tipus de turisme cultural o de viure a nivell local la cultura. I crec que un dels models que millor permet gaudir i fer-se una idea al ciutadà de peu és aquesta reconstrucció en arqueologia experimental. No, perquè a nivell visual impacta moltíssim. És molt, molt, molt, molt guapo.
5: D'acord, Marc. I en aquest sentit, vaja, perquè jo també, la veritat, t'he escoltat parlar i a mi i crec que és un fet objectiu que a nivell de cultura pel municipi seria molt positiu que es tirés endavant aquesta proposta. Però quins entrebancs us heu trobat?
6: Bé, amb aquesta proposta no hem trobat cap problema. El problema ha estat amb una proposta que ha estat dedicada a l'excavació. Bàsicament, la proposta es deia explorant els límits del jaciment ibèric de la Mota de Sant Pere. Clar, això vol dir que proposàvem obrir una nova part del que sabem que és jaciment, perquè tenim la muralla que continua endavant, que es veu perfectament en el tall. Tenim un georadar fet, un georadar bàsicament és passes amb el que seria un carrito, no? Que tira unes ones magnètiques. Bueno, les magnètiques serien més amb el geomagnetisme, no? Que també es va fer aquí a Cubelles. Però el georadar bàsicament et permet veure les possibles alteracions que s'interpreten com a possibles construccions humanes en el subsol, sense excavar, sense mètodes invasius. El fet que ens dona per dir-ho d'alguna manera l'excusa per poder obrir un joc i afirmar o desmentir si aquestes construccions són allà i que possiblement a la Mota amb 100% de seguretat hi són a l'esplanada de la Pineda, perquè la muralla, que és de 4 metres d'amplada, no desapareix, continua sota el subsol, passa per sota de la carretera i va a l'esplanada de la Pineda.
5: Sí, Marc, la veritat és que jo tampoc m'explico, i bé, des d'aquí, des de Cubelles en la Història, simplement doncs fer una crida a que es facin les tasques necessàries. Jo també desconec els detalls administratius, perquè això se'n encarreguen ells, però bé, que sempre ho hem dit, que des d'aquest programa, que pensem que Cubelles té moltíssim potencial i que s'ha de donar a conèixer. Hi ha moltíssima gent que bé, com tu deies ara, que potser va a altres llocs i doncs s'interessa pel patrimoni i està molt bé, però aquí a Cubelles tenim moltíssim potencial de patrimoni i de recerques historiogràfiques i arqueològiques que realment doncs s'haurien de potenciar i donar a conèixer. Bé, Marc, la veritat és que ens hem quedat sense temps, així que bé, simplement doncs agrair-te que hagis vingut un cop més, per segona vegada, perquè ja vas venir fa uns mesos amb el Dani, que hagis vingut a aquest programa i doncs res, moltes gràcies, la veritat que ha sigut molt interessant. I bé, a l'audiència, doncs, res més, us deixem amb la cançó Te recuerdo Amanda, de Víctor Jara. I doncs aquest serà l'últim programa d'aquesta temporada, així que doncs desitjar-vos un bon estiu i també recordar-vos que des de Cubelles en la Història ens estem posant una miqueta les piles en les xarxes socials i que ens podeu trobar a Instagram buscant Cubelles en la Història, i a Spotify també podreu escoltar els programes a banda de la pàgina de Ràdio Cubelles. Així que res més, moltes gràcies.
7: Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrar.

I fins aquí el magazín de Ràdio Cubelles, Cubelles tot un món, aquest contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Adeu-siau i fins una altra. Recupereu aquest programa a la carta des de radiocubelles.cat.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Bon dia. El temps avui es presenta en conjunt variable, sí que dominat pel sol o el ressol, però amb presència tant de núvols, alguns d'alts, alguns de baixos, sobretot de cara a la tarda, i també d'un cel terrós, blanquinós, per pols en suspensió. Tot farà que la jornada sigui molt enlleganyada, per dir-ho d'alguna manera, amb una temperatura que ha pujat molt de nit, mentre que la màxima començarà a baixar, tot i que es notarà poquet. Així doncs, esperem que avui la temperatura es mogui entre l'alta temperatura que hem tingut de nit, amb una nit tòrrida, que ha fet que la temperatura mínima s'hagi situat en valors propers als 26 graus, mentre que la màxima avui voltarà els 31, amb una humitat que serà en conjunt alta i amb un ambient molt xafogós. Vents en conjunt febles, ara de més aviat de gregada ara al matí, girant sobretot cap a xaloc la resta del dia, en cops moderats al migdia, i fent que la mar hi hagi marejol, potser fins i tot amb alguna breu àrea de maró de cara a la tarda. Per demà esperem que el temps doncs, en conjunt doncs, mantingui aquesta variabilitat, sí que majoritari domini del sol, amb núvols baixos fins a mig matí i alguna mitja tarda, amb un cel una miqueta més clar al migdia, però tot i així encara amb un cel enlleganyat, amb aquest cel terrós. Les temperatures doncs, es mantindran, no variaran gaire, potser algunes dècimes baixin les màximes, però en conjunt es mourà entre els 25 i 26 de mínima, mentre que la màxima estarà al voltant dels 31, amb una humitat alta i amb molta xafogor. Vents en conjunt febles de gregal fins a mig matí i de xaloc amb algun cop moderat al centre del dia, fent que a la mar no estigui tan moguda com avui amb marejol, tot i que sempre més destacable de cara a la tarda.
0: Ràdio Cubelles, notícies. L'Ajuntament ha anunciat que muntarà una pantalla per veure la final del Mundial en col·laboració amb el Club de Futbol Cubelles. Aquest diumenge que ve, a partir de les 8 del vespre, al pati de l'escola Josep Andreu Charlie Rivel és on es podrà veure el partit entre les seleccions masculines de la Federació Espanyola de Futbol i la selecció argentina. El govern d'Unitat Cubellenca, el PSC i Cubelles en Comú, després de la victòria de la selecció masculina de la Federació Espanyola de Futbol contra la francesa aquest dimarts a la nit a les semifinals del Mundial, ha decidit organitzar una pantalla gegant per veure el partit de la final. L'Ajuntament ho ha anunciat aquest dimecres, cap a les 7 de la tarda, mitjançant les xarxes socials, i ha concretat que l'enfrontament entre la selecció espanyola i l'argentina es podrà veure gratuïtament a Cubelles diumenge al pati de l'escola Josep Andreu Charlie Rivel. L'obertura de portes serà a les 8 del vespre i hi haurà també un servei de bar en col·laboració amb el Club de Futbol Cubelles. A Corral d'Ancona ja ho tenen tot a punt per celebrar les seves festes d'estiu aquest divendres 17 i aquest dissabte 18 de juliol. El president de l'Associació de Veïns de Corral d'Ancona, en Guillem Fries, ha detallat en una entrevista aquí a Ràdio Cubelles la programació d'oci que han pensat per a tots els públics i que queda dividida en dues jornades que es faran, això sí, totes a la pista esportiva del centre del barri. La jornada d'aquest divendres estarà més enfocada a la gent gran o adulta i a les propostes habituals que hi ha cada any. Això vol dir que començarà amb el concurs de truites i després hi haurà l'actuació del grup musical Zenit, que ja acumula uns quants anys amenitzant les festes d'aquest barri. Per tancar la nit, hi haurà rom cremat per a tots els assistents. I dissabte serà el dia més dedicat d'una banda al públic infantil o juvenil, amb una programació que inclou inflables d'aigua, amb unes activitats lúdiques a la tarda, amb les atraccions aquàtiques que porta l'empresa Mediflash. Després hi haurà un concert de Salvador Beltrán a partir de les 10 de la nit i finalment a partir de mitjanit arrencarà la sessió del DJ de Cubelles, Eric Bo. El president de l'Associació de Veïns de Corral d'Ancona, Guillem Frías, també ha agraït el suport de l'Ajuntament per poder organitzar totes aquestes propostes que, a diferència d'anys anteriors, aquesta vegada es cobriran mitjançant una subvenció.
3: L'any passat continuàvem amb el que era el que l'Ajuntament es feia càrrec de dues factures. Vale, aquest any, per un tema d'intervenció, un tema de legalitat, no ho sé ben bé, el que hem fet és tramitar una subvenció. Amb aquesta subvenció el que fem és preparem el que és la festa en un format de paper, primer, presentem aquest model a l'Ajuntament i amb això l'Ajuntament pues, ens dona una petita subvenció suficient per poder donar compliment a les nostres festes que, bueno, que sempre hem volgut mantenir, no? També, bueno, aquest any estarem una mica així amb la subvenció perquè com els pressupostos han tingut una miqueta més o perquè a mi, pel que m'han comentat a mi, doncs, bueno, és el que estarem una mica supeditats a aquesta subvenció que finalment sí que serà aprovada.
0: Un dels aspectes que podria condicionar la celebració aquest cap de setmana és el risc d'incendi forestal. Per això l'associació està pendent de finalment quin és el nivell de Cubelles dins del Pla Alfa per saber si podran encendre brasa per al sopar popular o hauran d'optar per unes planxes elèctriques. Guillem Frías, president de l'Associació de Veïns, també ha repassat l'actualitat de Corral d'Ancona i ha destacat, d'una banda, el canvi demogràfic, amb una tendència cada vegada més cap a un barri de primera residència. Entre les principals preocupacions del veïnat, el president ha assenyalat la necessitat de controlar la velocitat dels vehicles en els carrers del barri i també la demanda d'un nou local social per poder substituir els mòduls actuals que es van instal·lar ara fa anys enrere.
3: El que tenim és el problema del local. És un local que va comprar l'associació i penso que des de l'any 1988 aquesta associació es va crear aquest any i s'han fet petites reformes. Sí que és veritat que l'Ajuntament sempre ens ha ajudat a fer les reformes, a fer un sostre, a fer un cercat de valla metàl·lica, però clar, ja el temps, la calor, el vent, l'aigua ja deterioren més el local del que la nostra economia pot reparar. L'Ajuntament ens ajuda molt, però crec que la necessitat que té actualment l'associació principalment és un local nou. A més que en aquest local l'Ajuntament fa activitats, i molt agraït que les faci, per la gent gran de la pròpia associació, que nosaltres amb fons propis no podríem fer.
0: Actualment l'Associació de Veïns de Corral d'Ancona suma un centenar de socis. El govern d'Unitat Cubellenca, el PSC i Cubelles en Comú ha rebutjat establir cap ple sobre l'estat del municipi. L'oposició ha aprofitat la sessió extraordinària en què s'ha presentat aquest acord per expressar també múltiples crítiques al mandat, reclamar més debat i transparència sobre la gestió municipal. El conjunt de l'oposició, formada per Vox, Junts per Cubelles, Esquerra Republicana, el PP i la CUP, ha presentat aquest dimecres en un ple extraordinari una proposta per establir un ple cada any per debatre sobre l'estat del municipi. La iniciativa ha rebut els 10 vots en contra de la majoria formada per l'executiu local d'Unitat Cubellenca, el PSC i Cubelles en Comú. Tot i aquest rebuig, l'executiu local ha obert la porta a parlar d'aquesta qüestió, d'aquests plens sobre l'estat del municipi, dins de la modificació del reglament orgànic municipal, el ROM, una modificació que ja estaria en marxa. El regidor de Transparència, Arturo Carrillo, és qui ha exposat el punt de vista del govern municipal i ha justificat així el seu vot en contra.
4: Els recordo que fa pocs mesos vam fer un ple per fer el nou ROM que volem aplicar a partir de la legislatura següent, que aquesta és la funció. Aquest govern va aprovar aquesta modificació del ROM, està pendent de convocar la taula amb tots els partits del consistori per tal de tirar endavant aquest nou ROM. S'està treballant en un esborrany de ROM des de serveis jurídics, que la secretaria també ho pot verificar. Una vegada tinguem aquest esborrany, el que farem és convocar aquesta taula i crec que aquest punt, que és convocar un ple line, el que s'està demanant és modificar el ROM, que ara mateix no està incorporat, i això s'hauria d'incorporar al ROM. Jo els diria que aquest debat d'incorporar aquest ple extraordinari o no el fem a la taula ciutadana, a la taula que farem amb govern i oposició per modificar aquest ROM.
0: Per la seva banda, els grups de l'oposició han defensat un ple d'aquestes característiques com el que han proposat aquest dimecres. El regidor de Vox, Jorge Mena, considera que un ple sobre l'estat del municipi també seria una oportunitat pel mateix govern local per explicar-se.
5: Queremos defender este tipo de plenos de estado del municipio porque creemos que son sanos y positivos para toda la población de Cubellas, por una cuestión ya no solo de transparencia, sino porque al final nosotros, todos los grupos municipales, estamos representando los puntos de vista de todos los cubellenses, incluido el propio gobierno. Entonces, esto ya no es simplemente una cuestión de fiscalización o intercambio de ideas que podamos tener entre oposición y gobierno, sino que también debería ser una oportunidad precisamente del gobierno de poder defender su gestión. Entonces, no se tomen esto como un ataque y les pedimos que voten a favor para que una vez al año podamos simplemente intercambiar ideas sobre cómo está yendo la gestión del gobierno.
0: Des de Junts per Cubelles, Robert Monzonis ha aprofitat la seva intervenció per enumerar unes quantes qüestions que considera que no s'estan tractant en prou profunditat en els plens municipals i que, per tant, es podrien debatre en sessions com la que han proposat des de l'oposició.
6: I és tota aquesta llista de qüestions i problemàtiques les que hauríem d'estar abordant i debatent en aquests plens municipals. I com això, vostès no és possible, defensem un ple sobre l'estat del municipi, com tenen Vilanova i la Geltrú o Sitges, on podem abordar les qüestions de fons que ens preocupen els cubellencs i cubellenques.
0: En el mateix sentit, Dani Pérez, regidor de la CUP, ha reclamat un esforç al govern local per donar més explicacions sobre les seves accions, sobretot les més dubtoses.
7: És molt trist que davant d'una proposta destinada a fomentar la transparència i la rendició de comptes, alguns prefereixin desacreditar-la parlant de dietes en lloc de parlar del contingut del debat. Si algú creu que la preocupació dels grups municipals és una assistència econòmica, aleshores potser està demostrant quina és la seva manera d'entendre la política. Nosaltres hem demanat aquest ple perquè volem respostes, perquè volem informació, perquè volem que la ciutadania conegui la realitat del municipi i perquè creiem que els veïns i veïnes mereixen molt més que propaganda i titulars.
0: Els portaveus dels grups de l'oposició, més enllà de defensar aquest acord d'establir un ple anual sobre l'estat del municipi, també han aprofitat aquesta mateixa sessió extraordinària per oferir la seva visió crítica d'aquest mandat 2023-2027. Tal com han fet, per exemple, en tota la seva intervenció, Esther Soler, d'Esquerra Republicana, i Juana Navarrete, del Partit Popular. Sentim uns fragments de les seves intervencions.
8: Es mostra realment que durant 2 anys vostès no han tingut pressupost. Han buscat mil i una excusa. Al final, els problemes de personal, la intervenció, corresponien al final del 25 i ho justificaven al final del 25. Però ja al final del 24, ja al començament del 25, ja al juny del 25, no ho sabem. Sempre van acusar el mateix. Potser és que no s'han posat d'acord, no ho sé, ni tampoc crec que sigui aquest l'objecte. No? Vostès estan aquí per governar i per donar solucions a la població. I el que queda molt palès és que és impossible que tinguem tanta degradació.
9: I també me sorprende que este año pues, un municipio como el nuestro, costero, que no tengamos chiringuitos, ¿qué ha pasado con las concesiones de los chiringuitos? Porque todos los vecinos de al lado, todos los Vilanova, Cuní, todos los municipios playeros tienen y nosotros no tenemos. Entonces son un montón de temas que afectan al ciudadano en su día a día y que entre todos hemos de intentar solucionarlo. Y insisto, los problemas están para solucionarlos, no para encallarse en tal, y esto ya se ha hecho. No, vamos a ver, estamos viendo que no está funcionando. Pues señores, intentemos buscar soluciones.
0: El ple extraordinari, celebrat aquest dimecres al matí, ha tingut una durada aproximada d'uns 3/4 d'hora i es pot recuperar en qualsevol moment al portal radiocubelles.cat. El ple es tornarà a reunir, previsiblement, aquest dimarts que ve, dia 21 de juliol, quan, en teoria, s'ha de convocar una sessió ordinària a partir de les 7 del vespre. Tanmateix, encara no s'ha fet aquesta convocatòria oficial i manca també la publicació de l'ordre del dia. Un comunicat signat pel Sindicat Independent de la Policia Local de Cubelles diu que la inoperància del govern local ha empitjorat el servei, segons paraules textuals. Aquest sindicat, que no té representació al comitè de l'Ajuntament, ha publicat tot un llistat de peticions que consideren incomplertes i responsabilitzen la manca de voluntat, diuen, del consistori. En el comunicat, publicat aquest dimecres al matí, aquesta secció de Cubelles del Sindicat Independent de la Policia Local, el CIP-FEPOL, diu que els agents han arribat al límit i apunten que la inoperància per part del govern municipal ha fet que la situació hagi empitjorat en els darrers anys, segons paraules textuals. Concretament, el sindicat llista 8 reivindicacions, com l'actualització d'un conveni col·lectiu caducat, cosa que afecta tots els treballadors de l'Ajuntament, la gestió de places que han caducat per no haver-les publicat en 3 anys o l'aplicació de l'increment salarial d'acord amb les funcions i riscos. A més, reclamen un increment del nombre d'agents, que diuen que són els mateixos des de fa més de 20 anys i que la població ha augmentat en uns 10.000 habitants, cosa que, segons publiquen, creen situacions de 2 agents patrullant tot el municipi. Consideren

0: CIP FEPOL, que no té representació en el comitè de l'Ajuntament. Per la seva banda, el govern local, ara per ara, no ha fet encara cap declaració ni comentari sobre aquest comunicat. Un incendi ha afectat entre 3 i 4 hectàrees de vegetació entre Cubelles i Cunit aquest dimarts cap a quarts de 8 del vespre. Els bombers hi han enviat de seguida 7 dotacions terrestres i 3 mitjans aeris que han estabilitzat el foc cap a 3 quarts de 9 del vespre, aproximadament quan portaven una hora ja treballant sobre el terreny. Des de Protecció Civil, en un primer moment, han enviat alertes als mòbils per demanar el confinament dels veïns de les urbanitzacions més pròximes a l'incendi. La majoria, dues urbanitzacions de Cunit i una de Castellet. Unes ordres, però, que s'han aixecat al cap d'una hora, més o menys, quan els bombers han donat el foc per estabilitzat. Aquest mateix dimecres al matí, els bombers han confirmat a Ràdio Cubelles que han continuat treballant sobre el terreny amb 5 dotacions i uns 18 efectius per anar vigilant que el foc no revifés i poder donar-lo per controlat.
1: La Federació Catalana de Futbol ja ha fet oficial els agrupaments provisionals per la propera temporada a la segona catalana. D'aquesta manera, el Cubelles ja coneix quins són els rivals que tindrà aquesta temporada si no hi ha cap canvi després del descens de categoria la passada temporada. El conjunt cubellenc tornarà a competir en el grup 6è un any més, en aquest cas han marcat per als llargs desplaçaments. La Federació Catalana de Futbol ha tornat a situar el Cubelles en un grup amb presència clara d'equips del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre, una configuració que obligarà l'equip a recórrer aproximadament més de 2.500 quilòmetres en desplaçaments per als seus partits de Lliga. Aquesta situació es repeteix per tercera vegada en les darreres temporades. En les dues últimes campanyes que el Cubelles va militar a la segona catalana, el conjunt cubellenc també va quedar enquadrat amb equips tarragonins i ebrencs, una circumstància que va provocar el malestar del club i que va traslladar a la Federació Catalana de Futbol la seva preocupació pel greuge que suposaven aquests desplaçaments per una entitat que estava a la província de Barcelona. Entre els rivals més propers, però, hi haurà el Club de Futbol Calafell i el Club Deportiu Ribes, que arriba aquesta temporada a la segona catalana i que permetran disputar dos desplaçaments curts de temporada i, a més, rivals i derbis de proximitat. També hi haurà equips del Camp de Tarragona, com l'Atlètic Valls, la Canonja, el Torreforta o l'Escola Sant Pere i Sant Pau, i també la Unió Esportiva Salou. Però el gruix dels quilòmetres arribaran amb els desplaçaments cap a les Terres de l'Ebre, on Cubelles haurà de visitar coms com l'Ampolla, l'Aldeana, l'Amposta, el Camarles, el Tortosa Ebre i encara més allunyats com la Sénia i l'Ulldecona, els pobles situats ja en el límit territorial de Catalunya. Alguns d'aquests viatges superen més de 150 quilòmetres per trajecte i seran els més exigents de la temporada pel que fa a la logística. Algun provisional d'aquesta segona catalana queda format per aquests equips i li hauríem d'afegir algun menys com el Remolins Vitem o l'Ulldecona. Ara el club espera la confirmació definitiva del calendari per una temporada en què l'objectiu serà recuperar la categoria perduda. El nou projecte esportiu encapçalat per Josu Imanol com a entrenador i amb una plantilla que encara no està tancada definitivament haurà de combinar el repte esportiu amb una exigència afegida, tornar a afrontar un curs carregat de quilòmetres. El Club Patinatge Artístic Cubelles ja ho té tot a punt per al seu esperat festival anual, que tindrà lloc aquest dissabte 18 de juliol al Pavelló Poliesportiu de Cubelles. Sota el títol El Bosc Encantat en les quatre estacions, l'esdeveniment d'enguany promet sorprendre els espectadors amb una combinació de llums, música i acurades coreografies que serviran per tancar de manera lluïda la temporada esportiva. Per evitar les altes temperatures d'aquesta època de l'any i per treure el màxim profit dels efectes d'il·luminació, l'activitat començarà a darrera hora de la tarda. A partir de 8:45 del vespre s'iniciaran les activitats d'animació a l'exterior del pavelló per entretenir el públic que ja hi fa cua. Les portes del recintre s'obriran a les 9 i l'espectacle principal presentat per el cubellenc Pep Callau arrencarà oficialment.

0: oficialment a 9:15 de la nit. L'accés és totalment gratuït i obert a tothom. Així ho explicava la presidenta del Club Patinatge Artístic Cubelles, Alexandra Pérez.
1: Seguim amb aquesta, dinàmica, ja no en si pel tema només de les llums, sinó pel tema del calor,
0: també.
1: Només amb l'onada de calor que acabem de passar, també. Llavors, en si, comença l'espectacle fora del pavelló sobre les 8:30, s'obren portes al pavelló a les 9 i l'espectacle començarà a les 9:30.
0: El festival comptarà amb una gran participació de patinadores i patinadors de diferents edats i de nivells. 57 formaran part del Club Patinatge Artístic Cubelles amb edat entre els 4 i els 17 anys. I després hi participaran també diversos clubs convidats de la zona que portaran les seves pròpies coreografies que surten d'altres festivals propis. En total, prop de 115 esportistes entre nois i noies que actuaran al llarg de la nit.
1: Bueno, aquest cop canviem una mica el fil conductor i ens endinsarem a dintre d'un bosc encantat. A veure, en aquest cas, per part del club són 57 patinadores i després tenim clubs convidats i en total seran unes 115 entre nois i noies, que hi ha de tot.
0: Com dèiem, aquest serà el festival que tancarà la temporada esportiva per al Club Patinatge Artístic Cubelles, després que l'edició de l'any passat es veiés greument afectada per la Dana i s'hagués d'ajornar fins al mes d'octubre. El Club Patinatge Artístic Cubelles espera viure una jornada més tranquil·la i festiva aquesta vegada. El festival posa el punt i final al curs intens d'entrenaments i competicions individuals on el club ha obtingut grans resultats, com ara l'excel·lent sisena posició d'una de les seves patinadores cadets en el prestigiós Trofeu Catalunya d'aquest any. Així doncs, tothom convidat per assistir a aquest festival del Bosc Encantat en les quatre estacions, que arrencarà a 9:15 del vespre al pavelló poliesportiu de Cubelles aquest proper dissabte.
2: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
3: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
4: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
5: Hola, hola, hola. Tornem a estar aquí amb les ovelles negres.
6: Sí, ens trobem a la secció d'Alcohòlics Anònims, avui en companyia del Lluís, benvingut. I quan sona aquesta sintonia vol dir que estem a l'espai, al cap i a la fi.
4: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: lluny.
1: Quan estem molt lluny.